my head on her shoulder. She said, tell me all your trouble.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies...

0: i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui tornarà a ser d'estiu, amb sol i cel clar al matí i amb alguns núvols prims a la tarda que només entreniran una mica al cel, amb una temperatura que tornarà a pujar. Aquesta nit ja ho ha fet, s'ha situat per sobre dels 17 graus de mínima, mentre que la màxima estarà per sobre dels 27, amb una humitat moderada. Vent de garbí, feble en conjunt amb algun cop moderat puntual al migdia, i fent que la mar estigui plana o arrissada al matí i amb una mica de marejol a primera hora de la tarda.
3: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
0: Cubelles i Cunit han demanat separar l'àrea bàsica de salut que comparteixen actualment. L'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Cassanyes reclamen previsió a la Generalitat per l'increment i l'envelliment progressiu de la població de tots dos municipis. Aquest dimarts, davant del cap de Cubelles, els alcaldes de Cubelles i Cunit, Rosa Fonoll i Jaume Cassanyes, respectivament, han reivindicat la separació de l'equip d'atenció primària de l'àrea bàsica de salut que actualment comparteixen entre les dues viles.
4: La nostra intenció, i em penso que és el que cal, és que se segreguin. Cubelles tingui el seu i Cunit tingui el seu propi. Donat que la direcció, el responsable és el mateix, i llavors això és una cosa que és molt incompetent entre els mateixos treballadors, ja que tenen que anar d'una banda a l'altra.
5: Farem una carta conjunta, l'alcaldessa i jo, a la consellera de Sanitat, és que, sisplau, que ens anticipem als problemes. Ara que sembla que hi haurà pressupostos, és el moment d'anticipar-se als problemes. No podem estar esperant a que arribem als 20.000 habitants dels dos municipis per separar l'àrea, perquè això trigarà encara 5-6 anys. I aquí al Garraf, al Baix Penedès, a Cunit, a Cubelles, està creixent molt en població i necessitem que el govern s'anticipi. I en aquest sentit demanem aquesta sensibilitat, aquesta programació, aquesta planificació.
0: Segons Rosa Fonoll i Jaume Cassanyes, hi ha motius per fer aquesta petició, ja que no seria un canvi immediat i es tracta d'una zona que no para de créixer en població. Tots dos municipis junts poden arribar a sumar d'aquí poc temps gairebé 50.000 habitants.
4: I després també tenim el tema de que l'estiu aquí es triplica la població, tant a Cubelles com Cunit, perquè són dues poblacions quasi bé igual en habitants, i a l'estiu també arribem 40-50.000, i aquestes persones s'han d'atendre aquí.
5: Estem creixent molt en població i el que demanem a la Generalitat és que s'anticipi a l'hora de programar ja les dues àrees bàsiques per separat. Què succeeix? Una miqueta el servei està tensionat i, per exemple, els caps de setmana només hi ha servei de 8 del matí a 8 del vespre aquí a Cubelles i a Cunit no n'hi ha. I el que deia també l'alcaldessa, els metges, les direccions del CAP d'aquí s'han de traslladar al CAP de Cunit, i el que fa és que a vegades ens trobem que el personal està, diguéssim, comptat i al límit, no? I això el que repercuteix és en un servei que ja està arribant a situacions de col·lapse, no?
0: Ràdio Cubelles s'ha posat en contacte amb el Departament de Salut per saber quina resposta donen aquestes peticions, però ara per ara no hem obtingut cap resposta. L'actual regió sanitària del Penedès es va crear oficialment el juny del 2023 i agrupa unes quantes àrees bàsiques de salut de les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. Igual que l'àrea bàsica de Cubelles-Cunit, hi ha d'altres àrees properes que són compartides actualment entre dos municipis diferents. Per exemple, hi ha l'àrea bàsica de Ribes-Olivella o la de Roquetes-Canyelles. L'última modificació d'àrees bàsiques de salut que s'ha fet a Catalunya es va decretar l'any 2023, quan es va crear l'àrea bàsica de salut de Santpedor, que també inclou el municipi de Castellnou del Bages, i en aquell moment també es van ampliar altres àrees, com per exemple la de Navarcles i Sant Fruitós de Bages, que va passar a incloure també Mura i Talamanca. Segons la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya, la LOSC de 1991, les àrees bàsiques de salut es delimiten atenent factors geogràfics, demogràfics, socials, epidemiològics i de vies de comunicació homogenis i compten, com a mínim, amb un centre d'atenció primària. La llei, per tant, no estableix tampoc que hi hagi d'haver un mínim de població que quedi agrupada dins d'una àrea bàsica de salut.
1: Avui parlem amb una família de Cubelles, concretament amb la mare del Gerard, un nen que lluita contra el dèficit de piruvat quinasa. La Vanessa Romero és la seva mare i ens apropa avui a l'informatiu la realitat de conviure amb una malaltia rara, genètica, el dèficit de piruvat quinasa. Una condició que provoca que els glòbuls vermells del seu fill, el Gerard, es trenquin prematurament, fent-lo dependent de transfusions de sang periòdiques per sobreviure. Avui la Vanessa ens parla d'aquesta malaltia i fa també una crida a la donació de sang i a les malalties rares. De fet, el Gerard aquest any fa segon de primària al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova i la Geltrú, des d'on ell també participarà de la campanya de donació de sang que s'ha organitzat per dimarts 2 de juny. Vanessa Romero, la seva mare, ens explica com va rebre el diagnòstic i com és la convivència amb aquesta malaltia.
6: Sí, doncs mira, nosaltres som pares, el Francesc i jo, d'un nen que quan va néixer no ho sabíem, li van detectar als mesos una malaltia rara, poc comú, que consisteix, es diu, com bé has dit, dèficit de piruvatoquinasa, i aquesta malaltia consisteix en que al Gerard se li trenquen els glòbuls vermells abans de temps, i això li crea una anèmia hemolítica, que se li diu. Degut a això, hi ha diferents graus de la malaltia. El Gerard és en el seu estat és greu i degut a això, pues, el nen necessita periòdicament transfusions de sang. Des que va néixer, les requeria cada 3 o 4 setmanes. Després li han fet una petita intervenció quirúrgica i amb això hem aconseguit que se li allargui a 6 o 6 setmanes la transfusió de sang. Però el Gerard és depenent de la transfusió de sang.
1: La mare del Gerard, la Vanessa, també insisteix que és vital que la ciutadania entengui que un gest altruista com és donar sang amb només 15 minuts pot salvar moltes vides. També ha destacat el paper de les escoles, en el seu cas el Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, que impulsa iniciatives des de ben petits per ensenyar valors d'altruisme. Parla també d'aquesta iniciativa pedagògica on el mateix alumnat de segon de primària se sent involucrat en la campanya, com el seu fill, el Gerard. De fet, ha estat el mateix alumnat qui ha creat el lema d'aquesta nova campanya que cada any celebren al centre. Tu també tens un superpoder, perquè donar sang és donar vida per conscienciar la comunitat. Escoltem a Vanessa Romero.
6: A veure, jo el missatge que els donaria, sí que és veritat que quan això no ens ha tocat a prop, nosaltres, com a persones, som conscients de la importància que té la donació de sang. Però quan et toca un cas tan de prop, encara ho és més. Aleshores, te n'adones realment de la importància de donar sang i que donar sang, en aquest cas, salva vides. Tant la del meu fill, que com ja us he explicat, viu gràcies a això, sense això no podia viure, perquè a dia d'avui no hi ha cap tractament que el pugui curar, sinó per la gent que ho necessita. Hi ha moltíssima gent que ho necessita.
1: Recordem que dimarts 2 de juny, de 3 a 2 quarts de 8 del vespre, al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, on cursa segon de primària el Gerard, oferirà aquesta donació de sang, on doncs, aquesta família de Cubelles espera doncs, rebre el màxim volum de donacions per salvar vides com la del Gerard, que pateix aquesta malaltia rara genètica, el dèficit de piruvat quinasa.
0: Les obres de desmantellament de la dàrsena de la Tèrmica davant del passeig de la Marina de Cubelles han suposat la instal·lació d'una tanca metàl·lica de grans dimensions que inicialment va generar queixes entre els comerciants i veïns pel seu fort impacte visual. Per mitigar aquesta situació, l'artista urbà Beroc, conegut al municipi per altres intervencions com el mural de la Festa Major darrere l'Ajuntament o el del Poliesportiu, s'està encarregant aquests dies de la decoració de tota aquesta estructura provisional. La intervenció artística destaca per les seves grans dimensions dimensions, ja que té una llargada total estimada d'uns 360 metres, dividida en diferents trams de 36 metres de llarg i 2 d'alçada. El projecte busca transformar aquesta imatge grisa de la tanca en un paisatge atractiu que acompanyi els vianants i els clients dels establiments de restauració de la zona.
7: El que volien era platja, ¿vale? Però amb alguns que em comentàvem, home, a mi m'agradaria una tortuga marina i tal, dic, home, una tortuga marina ja no és en platja, és en fons marí, per exemple. I diu, sí, en fons marí, com el blau és molt semblant i tal, doncs n'hi ha trams que fem fons marí en comptes de platja, però es tracta de donar colors blaus que donin amplitud i en contrast de colors més llampants, que faci més lluir la valla aquesta.
0: La temàtica escollida, de mutu acord amb els comerciants, està lligada a l'entorn de la platja de Cubelles i al mar. Veró, que ha optat per uns tons blaus utilitzats de fons per donar una sensació d'amplitud i lluminositat, combinats amb un fons marí i representacions de coralls, de peixos, dofins, tortugues marines, entre altres, a petició dels veïns. En definitiva, aquests murals aboquen paisatges de platja i al mar, que ara queda amagat darrere de la tanca metàl·lica. Beroc, que està comptant amb l'ajuda puntualment del seu company Dani i també fins i tot en alguna ocasió del seu fill, ha explicat que el mètode de treball s'ha hagut d'adaptar. Tot i que utilitzen dissenys que han fet prèviament per ordinador, la pintura amb esprai s'aplica directament sobre la tanca i s'asseca en qüestió de minuts. Actualment l'artista ja treballa en el quart dels 6 trams de tanca previstos. La resposta dels veïns i dels visitants del Passeig de la Marina durant aquests últims caps de setmana està sent molt positiva, segons l'autor dels murals, ja que estan agraint aquesta transformació d'una tanca que treu totes les vistes de la façana marítima durant el temps que durin els treballs, que seran aproximadament 2 anys. El projecte de pressupostos de la Generalitat, pactat entre el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns, no preveu cap inversió directa a Cubelles. Inclou, això sí, una dotació important de 10 milions d'euros relacionada amb la desalinitzadora del Foix, que es farà aquí a Cubelles, però computa aquesta inversió al municipi de Castellet i la Gornal. Al conjunt del Garraf es preveuen inversions per valor de més de 22,6 milions d'euros aquest 2026, dels quals uns 14 milions d'euros són a Sant Pere de Ribes i més de 6 milions a Vilanova i la Geltrú. Concretament, a Sant Pere de Ribes hi ha 7 milions compromesos en concepte d'inversions a l'Hospital Residència Sant Camil. A més, el mateix municipi rebrà una aportació d'uns 4,4 milions d'euros per construir 86 habitatges protegits i 2 milions d'euros més per construir un nou institut escola. A Vilanova es destinaran 1,5 milió d'euros a l'Hospital Sant Antoni Abat, 1,5 milió d'euros al dragat d'urgència de la Bocana del Port, més d'un milió d'euros per a un parc de bombers nou i 1,3 milions més per habilitar 98 habitatges públics a la Rambla de Sant Jordi. El projecte de pressupostos de la Generalitat ha començat el tràmit al Parlament, ara recentment, després de l'acord que ha aconseguit el PSC d'una banda amb Esquerra Republicana i de l'altra amb els Comuns. En relació també amb la comarca del Garraf, els republicans en el seu acord han apostat per engegar la maquinària del projecte de tren orbital, que en l'última fase uniria Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, i que no contempla a hores d'ara cap estació a Cubelles. Mentre que els Comuns en el seu acord han inclòs, en referència al Garraf, el compromís de la Generalitat per la desclassificació urbanística de la zona de l'Hortoll de Vilanova i la Geltrú per impedir-ne el desenvolupament. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha reivindicat els pressupostos de la Generalitat, que diu que inclouen compromisos que aniran més enllà d'aquest any 2026.
8: Mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els Comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini.
0: Els nous pressupostos aprovats pel Govern de la Generalitat en conjunt mantenen la despesa pública en més de 49.000 milions d'euros i contemplen uns 890 milions més mitjançant disposicions addicionals per complir amb els acords amb Esquerra Republicana i els Comuns. ja queda menys d'un any per les eleccions municipals. La data per escollir la representació política dels ajuntaments serà el 23 de maig del 2027. La llei del règim electoral general, la LOREC, diu que les eleccions locals se celebren el quart diumenge de maig de cada 4 anys, per la qual cosa la data marcada al calendari serà, com dèiem, el diumenge 23 de maig de 2027, d'aquí poc menys d'un any. La llei electoral també marca que la signatura del Reial Decret de convocatòria serà 55 dies abans de les eleccions. Això vol dir que serà el dilluns 29 de març del 2027. I un mes després, aproximadament, és quan es farà el sorteig dels membres de les meses electorals. A les eleccions municipals, recordem que poden votar tots els que tinguin documentació d'identitat espanyola i estiguin inscrits en el cens electoral, i també tots els ciutadans de la Unió Europea residents a Cubelles. Són els acords de reciprocitat entre el govern espanyol i altres estats extracomunitaris, els cubellencs originaris d'aquests territoris també podran votar. L'organisme competent i responsable de les eleccions municipals és el govern espanyol, però recordem que són els ajuntaments els que organitzen les meses i les seccions. Pel que fa al nombre de regidors que s'escolliran el 2027, la LOREC fixa quants pertoquen a cada ajuntament en funció de la població. Per ara, a Cubelles, amb una població oficial d'uns 18.000 habitants, continuarà amb 17 regidors en les eleccions d'aquest 2027, que són els que marca la llei a un municipi que tingui entre 10.000 i 20.000 habitants. Ara per ara, els partits a Cubelles encara no han pres cap decisió oficial sobre com seran les seves candidatures pel que fa als caps de llista, per exemple. Només la CUP ha confirmat que Dani Pérez no es tornarà a presentar després de dues legislatures i que, de fet, preveu deixar l'acte de regidor aquest estiu. I per part d'Unitat Cubellenca, l'alcaldessa Rosa Fonoll sí que va anunciar ara fa un any en una entrevista a Ràdio Cubelles que tenia la intenció de tornar a presentar-se una altra vegada a les eleccions. La resta de partits que tenen representació a l'Ajuntament de Cubelles, com el PSC, Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, Cubelles en Comú o el PP, encara no han fet pública cap decisió oficial sobre els seus caps de llista. De la mateixa manera, fins d'aquí uns mesos no se sabrà tampoc si hi haurà més partits que vulguin presentar la seva candidatura a Cubelles, com ara els parlamentaris d'Aliança Catalana o altres formacions. L'equip de la Sindicat de Greuges ha rebut un total de 8 visites presencials i 4 trucades en el desplaçament a Cubelles d'aquest 21 de maig passat. Les persones ateses per l'equip de la síndica, presencialment a l'OPIC o per trucada, han presentat, segons les dades que ha facilitat el síndic de Greuges, 6 queixes i han fet 6 consultes. Les problemàtiques plantejades han estat, entre altres, temes relacionats amb medi ambient, urbanisme, salut o consum, entre d'altres. 5 de les 6 queixes presentades anaven adreçades a l'Ajuntament de Cubelles.
1: Laura Ferrer Rozada rep el Premi Radio Associació pel programa La Cinta de Moebius. A més, a Catalunya Música, la pianista i divulgadora que continua triomfant internacional amb la gira del disc Araspel, va iniciar la seva vinculació amb el món de la ràdio participant en un curs d'estiu de Ràdio Cubelles quan només tenia 15 anys. Precisament la vam tenir aquí a Ràdio Cubelles tot just ara fa un any. Ella mateixa ens parlava i recordava d'aquesta manera la seva estada a Ràdio Cubelles.
9: Va ser la meva primera experiència radiofònica. Jo, quan era més joveneta, vaig fer un curs aquí d'estiu a Ràdio Cubelles i bueno, la vida ha volgut que després jo, una part professional de la meva activitat, hagi passat per la ràdio. Tinc un programa de ràdio a Catalunya Música, es diu La Cinta de Moebius, que ara sobre música i matemàtiques, que ara a la tardor estrenarem la tercera temporada. També faig un programa de ràdio a Ràdio Clàssica, a Musimàtiques, també sobre música i matemàtiques, però connectant música i matemàtiques a través de la trajectòria de dones científiques, que de fet és molt necessari donar-les a conèixer, i també he fet diverses col·laboracions a Ràdio Nacional, però els meus primers passos a la ràdio van ser aquí a Ràdio Cubelles, vull dir que em fa molta il·lusió tornar aquí.
1: En aquella entrevista mantinguda amb Laura Ferrer Rozada, aquí a Ràdio Cubelles, la pianista també presentava el seu tercer disc, Araspel, i avançava el senzill Alegro Gracioso, durant una conversa en la qual també va explicar el llarg procés de creació i d'investigació que hi ha darrere d'aquest projecte musical.
9: De fet, el fil conductor d'aquest disc és un compositor musicòleg armeni de finals del segle XIX que va ser el que va fer una gran tasca de viatjar per tot el país i recopilar les seves cançons folklòriques. I aquest personatge el que va fer va ser crear un nou estil musical perquè va unir la litúrgia i va unir la música folklòrica, va crear un nou estil musical que és tan característic de la música armènia. Aleshores, tot el disc és un viatge per la seva trajectòria i utilitzo la seva vida per connectar-lo amb altres compositors, ja siguin armenis o estrangers. Abans he comentat que Claude Debussy era un compositor que havia enregistrat perquè Comitas va estar de gira per Europa presentant la música armènia amb la seva coral i va estar a França molt de temps i va conèixer Claude Debussy, aquest compositor francès que tots coneixem. Uh-huh. En el seu dia va estar molt influenciat per Comitas, no?, aquest compositor armeni. Llavors el disc també és aquesta voluntat de presentar tota aquesta música fantàstica i també aprofito l'oportunitat per connectar-los amb altres compositors d'Europa de l'Est que són molt desconeguts, però que també van ser molt importants en el seu dia, no?, i que ara han caigut en l'oblit.
1: Aquest disc esdevé també un acte de recuperació de memòria històrica musical. I és que aquest treball també li ha valgut el Premi Enderroc 2026 per votació popular en la categoria d'artista revelació de música clàssica i contemporània. Actualment la pianista es troba de gira internacional presentant aquest projecte i durant les darreres setmanes ha actuat també als Estats Units, on també ha rebut diversos reconeixements internacionals. La trajectòria de Laura Ferrer Rozada combina l'excel·lència artística amb una sòlida formació acadèmica. És doctora en música i matemàtiques i està reconeguda internacionalment amb guardons com els Golden Classical Music Award de Nova York, el títol de Rising Star de la revista de música clàssica de la BBC o la menció honorífica del Premi Creu Casas 2025 de l'Institut d'Estudis Catalans. Amb aquest nou reconeixement, la pianista vilanovina consolida una trajectòria internacional marcada per la innovació artística, la divulgació cultural i la connexió entre la música i la ciència. Laura Ferrer Rozada, que avui la volem felicitar des de Ràdio Cubelles, ja que els seus inicis a la ràdio van iniciar-se quan ella tenia 15 anys aquí, a l'emissora municipal Ràdio Cubelles, quan participava del curs d'estiu.
10: Aquest cap de setmana va finalitzar la lliga per al sènior femení del Club Patí Cubelles, que tanca aquesta lliga regular amb una excepcional tercera posició a la primera catalana, consolidant-se en una posició de promoció d'ascens amb 50 punts, a només 3 del líder i campió l'Olesa. Aquesta fita obre les portes a disputar el play-off d'ascens a la Nacional Catalana, la màxima categoria catalana de l'hoquei femení, un escenari del tot inesperat en l'inici del curs. L'evolució de l'equip ha superat qualsevol expectativa inicial, dissenyat originalment per competir fins i tot a segona catalana. Una reestructuració federativa d'última hora va col·locar les cubellenques a primera, amb un bloc pràcticament nou i un canvi de sistema de joc liderat per la nova coordinació. L'objectiu prioritari era simplement la permanència. No obstant això, el rendiment col·lectiu ha capgirat els plans de l'entitat. La pròpia capitana de l'equip, Judit Esteve, ho explicava així al Juguem Net de Ràdio Cubelles.
11: L'equip estava pensat per competir a segona catalana i sí que intentar aconseguir l'ascens, però al trobar-nos en primera catalana, l'objectiu inicial era mantenir la categoria i la temporada vinent doncs, ja es veuria el què. Doncs hem tingut la sort de treballar bastant bé durant tot l'any i anar guanyant. Sí que és cert que els rivals també hi han hagut bastants de l'any passat i ja ens coneixíem entre nosaltres. Teníem un objectiu de punts fixat i just es va donar a l'acabar la primera volta o així. I llavors allà doncs, ja vam començar, no amb l'objectiu de pujar, però amb l'objectiu de seguir igual i arribar on arribéssim. I arribàvem a competir pel play-off, a l'ascens directe, a l'ascens directe. Però en cap moment ens vam posar a l'objectiu de pujar ni arribar a cap banda.
10: Aquesta metamorfosi s'ha traduït en unes xifres espectaculars. El Patí Cubelles s'ha convertit en l'equip més golejador de la Lliga, amb una notable millora més defensiva en la segona volta, que ha estat clau per assegurar la tercera plaça en un frec a frec constant amb el Torrelles i l'Olesa, que es va acabar doncs, decidint en les darreres jornades de la temporada. Ara queda el repte del play-off a Sant Celoni. La darrera oportunitat d'ascens es decidirà el cap de setmana del 13 i el 14 de juny, precisament a Sant Celoni i contra el Sant Celoni. Les cubellenques s'enfrontaran a les anfitriones en una semifinal a partit únic, on la pressió ambiental serà un factor determinant, tot i que el club reitera que l'objectiu de la temporada ja està més que assolit i que la fase d'ascens s'ha d'entendre com un autèntic premi, però la plantilla no renuncia a res. El camí, però, no serà fàcil, ja que només un dels quatre equips participants en aquesta fase aconseguirà l'anhelat bitllet cap a la Nacional Catalana, és a dir, el guanyador d'aquesta fase final que es disputarà en un sol cap de setmana.
11: Bueno, aquest play-off ens trobem que és un cap de setmana, que es juga a Sant Celoni, de fet, i en principi dissabte són encreuaments entre el segon i el tercer d'un grup i de l'altre, i al contrari. I llavors els guanyadors d'aquests fan un partit diumenge, diria, per... i el guanyador doncs, puja a Nacional. I acaben pujant tres equips, els dos primers de cada grup i el guanyador del play-off. I sobre el Sant Celoni, doncs, jo crec que és més un equip fort en general i més intens. No té cap jugador en especial que destaqui més, però destaca tot l'equip. Bueno, és el que dius, el club ens ha deixat molt clar que per ells està més que assolit l'objectiu i que el que ens queda ara és un premi i que l'hem de gaudir, però clar, una vegada ja que dius, et trobes allà, doncs anem a intentar-ho tot i si es guanya, es guanya. I si no, doncs ja s'intentarà l'any que ve.
10: La capitana cubellenca també ha analitzat un possible ascens cubellenc. Arribar a la Nacional Catalana, segons ella, suposaria un salt qualitatiu sense precedents per a la secció femenina del club, que mai ha militat en aquesta categoria. Des d'un punt de vista analític, el salt també exigiria una profunda reflexió de planificació esportiva. La Nacional és una lliga altament exigent on competeixen jugadores d'experiència a la Hockey Lliga. Segons la capitana, el club es veuria obligat a reforçar una plantilla que, sobretot, destaca per la seva joventut, aportant d'aquesta manera veterania per poder consolidar el projecte en l'elit de l'hoquei patins català. Això, però, passa primer per guanyar aquesta fase d'ascens que es disputarà el 13 i el 14 de juny, on s'espera que el propi club faci una crida per acompanyar a les jugadores del sènior femení a disputar aquesta fase, primer de tot, dissabte, aquesta semifinal davant de les anfitriones, un Sant Celoni que lluitarà també per aconseguir el passe a la final.
3: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
12: Vine a Carrefour Market Cubelles, estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem, sempre les millors promos. Carrefour.
13: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
14: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
10: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliex de Vilanova.
0: Bon dia, Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
13: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui serà de ple estiu, com ja ve sent aquests darrers dies, plenament assolellat, tot i que amb pinzellades de núvols prims i alts ara al matí, que només entrenyen una mica el cel, i cel clar la resta del dia, amb una temperatura que serà més alta i estarà entre els 17 i 18 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima avui podrà arribar i superar els 27, amb una humitat moderada. Vents en conjunt febles, de garbí, amb algun cop una mica més reforçat al centre del dia i fent que la mar estigui plana o arrissada al matí i amb una mica de marejol a la tarda. Per demà esperem un altre dia de rigorós estiu. Fins i tot demà les temperatures pugen més i entre demà i divendres són els dies que esperem que toquin sostre. Domini del sol, en cel clar la major part del dia i amb algun núvol baix a la tarda puntual, amb una temperatura que aquesta nit estarà entre els 18 i els 19 graus de mínima, mentre que la màxima estarà entre per sobre els 28 o costant-se els 29, amb una humitat moderada, vent feble, amb una mica de mestral a l'inici i final del dia, i de garbí al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejol a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: I avui a Ràdio Cubelles parlem amb la Vanessa Romero. Ella és veïna de Cubelles i mare d'un infant, el Gerard, que conviu amb una malaltia rara. Dèficit de pirobafo, quines, en tot cas, amb ella parlarem d'aquesta malaltia i també de la seva experiència personal. I per què? Doncs perquè volem parlar també de la importància de la donació de sang, coincidint amb una campanya solidària on el mateix infant, el Gerard, doncs, oferirà la seva implicació directa. Des del Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova. Anem a presentar primer de tot doncs, a la Vanessa Romero. Aquí tenim ja la banda, a l'altra banda del fil telefònic. Vanessa, benvinguda.
1: Gràcies, bona tarda.
0: I bé, Vanessa, gràcies també per atendre avui a Ràdio Cubelles i per començar, no sé si ens podries explicar una mica la vostra història, no?
1: Sí, doncs mira, nosaltres som pares, el Francesc i jo, d'un nen que quan va néixer no ho sabíem, li van detectar als mesos una malaltia rara, poc comú, que consisteix, es diu, com bé has dit, dèficit de pirobatoquinasa, i aquesta malaltia consisteix en que al Gerard se li trenquen els glòbuls vermells abans de temps i això li crea una anèmia hemolítica, que se li diu. Degut a això, hi ha diferents graus de la malaltia. El Gerard està, en el seu estat és greu i degut a això, pues, el nen necessita periòdicament transfusions de sang. Des de que va néixer, les requeria cada 3 o 4 setmanes. Després li han fet una petita intervenció quirúrgica i amb això m'ha aconseguit que se li allargui a 6 o 6 setmanes la transfusió de sang. Però el Gerard és depenent de la transfusió de sang.
0: Com va ser el moment en el qual diagnostiquen el Gerard amb aquesta malaltia doncs, rara?
1: Home, doncs per nosaltres va ser molt dur perquè desconeixíem. És una malaltia que, a més, és genètica i nosaltres desconeixíem que teníem la modificació d'aquest gen. Aleshores, quan t'ho diuen, pues, clar, és dur pels pares i saps, i et diuen a més que és una malaltia que a dia d'avui no té tractament, que el nen viu gràcies a les transfusions de sang. Aleshores, per uns pares això és molt dur. Amb el dia a dia, pues, ho vas païnt i vas fent, però bueno, és dur saber que el teu fill depèn d'això, que la seva vida depèn d'això.
0: I com ha anat canviant, doncs, també la vostra vida quotidiana des del moment que li diagnostiquen? El Gerard, quina edat té ara?
1: El Gerard ara farà 17 anys i d'aquí poc fa 8 anys. Pues clar, nosaltres ens ha afectat a tots els nivells. Clar, tenim un nen que depèn molt de nosaltres, que visita molt l'hospital, per tant, ens hem hagut d'adaptar a la seva situació. Tot i que el Gerard, si el veus, dius, és un nen normal, tu el veus per carrer, dius, no li passa res al Gerard. Sí, sí que li passa. Per ell, tot això és normal, perquè ho ha viscut des que va néixer. O sigui, ell viu com una normalitat. I si nosaltres amb el temps, pues, ens adaptem a aquesta normalitat.
0: Uh-huh. I què significa també per vosaltres conviure amb aquesta malaltia minoritària? Perquè d'elles, clar, entenc doncs, que és un cas que arriba sobtadament, dius, és genètic, no? Però sí. No sé si, vaja, per vosaltres era una cosa nova també.
1: Sí, no, per nosaltres completament no. Desconeixíem aquest tipus de malaltia fins al moment que li diagnostiquen el Gerard, que va ser doncs, als 4 o 5 mesos, perquè el Gerard bueno, va tenir un naixement molt dur, va estar un mes i mig a l'hospital, però no sabíem encara que tenia aquesta malaltia fins que finalment li diagnostiquen. Aleshores, pues, quan li diagnostiquen, nosaltres hem anat aprenent de lo que és la malaltia i bueno, a conviure amb aquesta malaltia amb ell.
0: Uh-huh. I quins són els reptes principals del dia a dia? No sé si pel que fa també a com viu el teu fill, el Gerard, a nivell escolar i social, no? Sí. Doncs aquest tipus de malaltia, no?
1: En principi, ell fa vida el més normal possible. El que passa que sí que és veritat que nosaltres hem de tenir molta cura en quan pot ser vida social normal, com un nen normal. El que passa que per ell totes, per exemple, totes les malalties, no de poca importància, però que són comuns, que a nosaltres no ens afecten res, al Gerard sí que li afecta. Aleshores, hem de tenir molta cura, sobretot amb això. En qualsevol tipus d'infecció, ja sigui vírica o bacteriana, d'aquestes comuns, que al Gerard sí que li afectarien bastant.
0: I a nivell una mica també del suport que hagis rebut, no? Perquè entenc que el més difícil a vegades és emocionalment com a mare acceptar primer de tot aquesta malaltia rara, no?
1: Bueno, a nosaltres ens ha ajudat molt perquè el Gerard el porten a l'Hospital Vall d'Hebron i la veritat és que els metges ens han ajudat bastant. Ell també té suport psicològic, si necessita, es pot demanar, però bueno, de moment és una normalitat que ell té i nosaltres pues, ho anem pagant bé.
0: I una mica el suport que dèiem que heu trobat també en el vostre entorn, sigui la família, l'escola, no sé, a nivell sanitari, no? No sé si hi ha prou suport per, no sé, per tirar endavant i per sentir-se doncs, recolzat, no?
1: Sí, no, amb això no hem tingut cap problema. El suport principal ha estat, per suposat, familiar. I després, a nivell educatiu de l'escola, el suport al Gerard, clar, els professors doncs, sempre s'han mostrat molt comprensius amb la malaltia, han estat molt informats i davant de qualsevol dubte ens han avisat. A nivell educatiu i familiar hem tingut, i mèdic, un suport, bueno, bé, raonable.
0: Em deies que és especial, no?, aquesta campanya que tot seguit anunciem, sí. No?, perquè l'escola on estudia el Gerard és el Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, els franciscans, i fan una campanya de recollida de sang dimarts 2 de juny de les 3 de la tarda a 7:45 del vespre, i em deies, és molt especial aquesta campanya, no?, per ell i per vosaltres.
1: Sí, bueno, per nosaltres sobretot. Cada any l'escola, quan arriba aquesta època més o menys, fa campanya conjuntament amb la col·laboració de Banc de Sang, fa campanya de donació de sang. Aquest any, pues, clar, l'organitza normalment la campanya als nens de segon de primària. El Gerard fa segon de primària i aquest any pues, per nosaltres és molt més especial perquè, clar, ens toca de ben a prop. Tenim un nen que és dependent de la transfusió de sang. I aleshores, bueno, per aquest motiu, per nosaltres aquest any és molt especial aquesta campanya.
0: I clar, què li diríem també a la gent que ens està escoltant, no? Que a vegades, doncs, clar, no és fàcil fer aquest pas, no? Ja sigui perquè potser no han donat mai sang, no? Quin missatge?
1: Exacte. A veure, jo el missatge que els donaria, sí que és veritat que quan això no ens ha tocat a prop, nosaltres, com a persones, som conscients de la importància que té la donació de sang. Però quan et toca un cas tan de prop, encara ho és més. Aleshores, te n'adones realment de la importància de donar sang i que donar sang, en aquest cas, salva vides. Tant la del meu fill, que com ja us he explicat, viu gràcies a això, sense això no podia viure, perquè a dia d'avui no hi ha cap tractament que el pugui curar, sinó per la gent que ho necessita. Hi ha moltíssima gent que ho necessita.
0: Per tant, és clau.
1: Jo diria que si us plau, per poc que puguin, és un pas que, bueno, que hi ha gent que ens fa con les agulles, que mereix o que no sé què, però és que és molt important. I cada vegada que nosaltres visitem l'hospital, és veritat que els panells veiem que les reserves de sang estan baixes. I com a mare, doncs això penses, ostres, el meu fill en principi té garantida la sang, però bueno, és que es necessita més perquè és per mon fill i per totes les persones que ho necessiten. Aquest acte altruista és superimportant i a vegades no som realment conscients de que això és així.
0: Què et sembla que centres educatius com doncs és aquest cas, no? El Sant Bonaventura de Vilanova, els franciscans també dedica a Cubelles, hi ha un centre que també fa una campanya cada any amb el suport també de l'escola Charles Ribel Maricel, no? Fa la seva pròpia marató de sang. Per tant, què et sembla en general aquests centres educatius, no? Que impulsin iniciatives com aquesta, no?
1: Bueno, doncs em sembla perfecte perquè a més els donen als nens, els que estan ensenyant la importància i a ser altruistes en aquest cas. A fer les coses no per un mateix, per poder treure un benefici, sinó per poder ajudar els altres.
0: Quin missatge?
1: Ja, hauríem de...
0: No, endavant.
1: No dic que hauríem de promocionar o fer veure més aquestes campanyes que es fan. El que passa que el dia a dia sí que és veritat que tots ens menja i a vegades pensem, doncs no tan intenses, no sé què, i al final estar allà són 10 minuts. I això, que et treguin una bossa de sang, salva 3 vides d'una persona.
0: Sobretot, no sé, un missatge cap als joves, perquè a vegades, doncs clar, hi ha gent, no?, de tota la vida que tenen molta consciència. No sé si, clar, des de les escoles, clar, es dona a conèixer ja des de ben petits, no?, des de que són infants, no? Que hi ha aquesta donació de sang, sobretot en una escola, no? Que tens tot l'alumnat doncs que treballa aquesta consciència, no?
1: Clar, no. La campanya, per exemple, a la nostra escola, com t'he comentat, l'està centre al curs de segon de primària. Són nens que tenen de 7 a 8 anys. Aleshores, ja els estan conscienciant amb la importància d'això, de la donació de sang.
0: Deies que és una campanya que es fa cada any, no? Que aquest any era especial. És una campanya, doncs, no sé, com la descriuries tu, que l'has viscut, no?, plenament?
1: A veure, és una campanya que al final l'acte és molt maco, perquè els nens estan durant tot un mes preparant la campanya, fan un vídeo que està penjat a l'Instagram de l'escola. Aquest any sortirà un vídeo també al Canal Blau per fer difusió d'això, i aleshores ells ho viuen amb molta il·lusió. Aquell dia, el mateix dia de l'acte, pues, s'intenta fer coses, decorar l'escola amb cartells, amb tot plegat, i és un acte molt maco, que ells ho viuen, a més, amb molta il·lusió.
0: Uh-huh. I hem vist l'eslògan d'aquest any, no? Tu també tens un superpoder, perquè donar sang és donar vida. Sí. Aquest lema, no sé si sorgeix cada any un lema nou, si ha sorgit del mateix alumnat.
1: Sí, no, cada any els alumnes crien un lema. Aquest any ha sigut el de superherois, i per això aquest eslògan, aquest. Cada any els vídeos són diferents, la difusió és diferent, i aquest any ha tocat aquest.
0: Uh-huh. Doncs, Vanessa, què més ens queda per dir? No sé, què t'agradaria també traslladar a la gent doncs, que ens escolta, sobretot la gent de Cubelles, que estem a Ràdio Cubelles, no? Perquè també entengués doncs, tot aquest suport que cal, no? Sobretot també aquestes malalties rares, minoritàries, no? Que a vegades no en parlem prou i potser no s'acaba d'arribar, no? Aquesta necessitat de donar sang, en aquest cas, aquesta malaltia que té el Gerard, no? Aquest dèficit de
1: piruvato-quinasa,
0: és, a vegades pel nom costa, no?, però la importància, no?
1: Sí, jo els diria a la gent que sisplau, que per poc que puguin, que s'acostin a l'escola el dia 2, però ja no estan, bueno, aquesta campanya és molt important, però es van fent campanyes a Vilanova, a Cubelles, el que hem comentat, que la gent es conscienciï que hi ha nens, persones adultes, que hi ha moltes persones que necessiten sang, que és molt necessària per la seva vida, i que, sisplau, que és un acte que són 15 minuts, que per poc que es pugui treure 15 minuts, apropar-se a aquests llocs per poder donar sang, perquè al final és veritat que salva vides, i nosaltres ho sabem, com a pares ho sabem, i bueno.
0: Vanessa, alguna qüestió que no t'haguéssim preguntat, que vulguis, no sé si vols acabar amb alguna frase significativa, el que tu consideris, abans de tancar aquesta entrevista?
1: Bueno, jo us volia agrair a vosaltres com a, bueno, donar-li difusió, per donar difusió a aquesta notícia, per ajudar-nos a donar difusió a aquesta notícia, i res, i al final dir la frase que donar sang és donar vida i ajudar al Gerard i persones com el Gerard. Doncs, amb això ja finalitzaria.
0: Molt bé. Doncs ens quedem amb aquesta frase, Vanessa. Moltes gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres. Recordem, la campanya de donació de sang, Col·legi Sant Bonaventura, Vilanova i la Geltrú, dimarts 2 de juny, de 3 de la tarda a 2 quarts de 8. Entenc que cal fer una inscripció, no, Vanessa? Ens hem d'apuntar?
1: No és necessari, és millor demanar hora perquè puguin tenir, perquè al final no sé quantes persones de banda se'n vindran, no és necessari. Si t'apropes a l'escola no cal demanar cita prèvia, t'atendran igualment.
0: Uh-huh. Perfecte, doncs...
1: Ni tampoc cal ser donant per poder donar aquell dia sang. Simplement has d'omplir un qüestionari mèdic que si tot va bé podràs donar sang.
0: Perfecte, doncs animem a tothom a que faci aquest gest i participi.
1: Perfecte, us ho agraeixo i espero a tothom que pugui venir.
0: Vinga, som-hi, doncs ens quedem amb aquest missatge. Gràcies, Vanessa Romero, i que vagi molt bé amb aquesta lluita i amb aquest, donar a conèixer sobretot aquesta malaltia i sobretot aquestes transfusions de sang, doncs són necessàries a molts casos, per tant cal donar sang i qualsevol donació, en aquest cas parlem d'aquesta campanya, però ho fem extensiu, no? Perquè es pot donar sang en qualsevol moment, no?
1: Exacte, això mateix.
0: Moltes gràcies, Vanessa, ho deixem aquí.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.

0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Si vols ser la compra bé, tant a carrer.
2: Vine a Carrefour Market Cubelles, estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem, si sempre les millors promos. Carrefour.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui serà de ple estiu, com ja ve sent aquests darrers dies, plenament assolellat, tot i que amb pinzellades de núvols prims i alts ara al matí, que només entrenien una mica el cel, i cel clar la resta del dia.

0: una temperatura que serà més alta i estarà entre els 17 i 18 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima avui podrà arribar i superar els 27 amb una humitat moderada. Vents en conjunt febles de garbí amb algun com una mica més reforçat al centre del dia i fent que la mar estigui plana o arrissada al matí i amb una mica de marejol a la tarda. Per demà esperem un altre dia de rigorós estiu. Fins i tot demà les temperatures pugen més i entre demà i divendres són els dies que esperem que toquin sostre. Domini del sol, encercla la major part del dia i amb algun núvol baix a la tarda puntual, amb una temperatura que aquesta nit estarà entre els 18 i els 19 graus de mínima, mentre que la màxima estarà entre per sobre els 28 o costant-se els 29, amb una humitat moderada, vent feble, amb una mica de mestral a l'inici i final del dia, i de garbí al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejol a la tarda.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Cubelles i Cunit han demanat separar l'àrea bàsica de salut que comparteixen actualment. L'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Cassanyes reclamen previsió a la Generalitat per l'increment i l'envelliment progressiu de la població de tots dos municipis. Aquest dimarts, davant del cap de Cubelles, els alcaldes de Cubelles i Cunit, Rosa Fonoll i Jaume Cassanyes, respectivament, han reivindicat la separació de l'equip d'atenció primària de l'àrea bàsica de salut que actualment comparteixen entre les dues.
3: La nostra intenció, i em penso que és el que cal, és que se segreguin. Cubelles tingui el seu i Cunit tingui el seu propi. Donat que la direcció, el responsable és el mateix, i llavors això és una cosa que és molt incompetent entre els mateixos treballadors, ja que tenen que anar d'una banda a l'altra.
4: Farem una carta conjunta, l'alcaldessa i jo, a la consellera de Sanitat, és que, sisplau, que ens anticipem als problemes. Ara que sembla que hi haurà pressupostos, és el moment d'anticipar-se als problemes. No podem estar esperant a que arribem als 20.000 habitants dels dos municipis per separar l'àrea, perquè això trigarà encara 5-6 anys. I aquí al Garraf, al Baix Penedès, a Cunit, a Cubelles, està creixent molt en població i necessitem que el govern s'anticipi. I en aquest sentit demanem aquesta sensibilitat, aquesta programació, aquesta planificació.
2: Segons Rosa Fonoll i Jaume Cassanyes, hi ha motius per fer aquesta petició, ja que no seria un canvi immediat i es tracta d'una zona que no para de créixer en població. Tots dos municipis junts poden arribar a sumar d'aquí poc temps gairebé 50.000 habitants.
3: I després també tenim el tema de que l'estiu aquí es triplica la població, tant a Cubelles com Cunit, perquè som dues poblacions quasi bé igual amb habitants, i a l'estiu també arribem 40-50.000, i aquestes persones s'han d'atendre aquí.
4: Estem creixent molt en població i el que demanem a la Generalitat és que s'anticipi a l'hora de programar ja les dues àrees bàsiques per separat. Què succeeix? Una miqueta el servei està tensionat i, per exemple, els caps de setmana només hi ha servei de 8 del matí a 8 del vespre aquí a Cubelles i a Cunit no n'hi ha. I el que deia també l'alcaldessa, els metges, les direccions del CAP d'aquí s'han de traslladar al CAP de Cunit, i el que fa és que a vegades ens trobem que el personal està, diguéssim, comptat i al límit, no? I això que repercuteix és en un servei que ja està arribant a situacions de col·lapse, no?
2: Ràdio Cubelles ha posat en contacte amb el Departament de Salut per saber quina resposta donen aquestes peticions, però ara per ara no hem obtingut cap resposta. L'actual regió sanitària del Penedès es va crear oficialment el juny del 2023 i agrupa unes quantes àrees bàsiques de salut de les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. Igual que l'àrea bàsica de Cubelles-Cunit, hi ha d'altres àrees properes que són compartides actualment entre dos municipis diferents, per exemple, hi ha l'àrea bàsica de Ribes-Olivella o la de Roquetes-Canyelles. L'última modificació d'àrees bàsiques de salut que s'ha fet a Catalunya es va decretar l'any 2023, quan es va crear l'àrea bàsica de salut de Santpedor, que també inclou el municipi de Castellnou del Bages, i en aquell moment també es van ampliar altres àrees, com per exemple la de Navarcles i Sant Fruitós de Bages, que va passar a incloure també Mura i Talamanca. Segons la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya, la LOSC de 1991, les àrees bàsiques de salut es delimiten atenent factors geogràfics, demogràfics, socials, epidemiològics i de vies de comunicació homogenis i compten com a mínim amb un centre d'atenció primària. La llei, per tant, no estableix tampoc que hi hagi d'haver un mínim de població que quedi agrupada dins d'una àrea bàsica de salut.
5: Avui parlem amb una família de Cubelles, concretament amb la mare del Gerard, un nen que lluita contra el dèficit de piruvat quinasa. La Vanessa Romero és la seva mare i ens apropa avui a l'informatiu la realitat de conviure amb una malaltia rara, genètica, el dèficit de piruvat quinasa. Una condició que provoca que els glòbuls vermells del seu fill, el Gerard, es trenquin prematurament, fent-lo dependent de transfusions de sang periòdiques per sobreviure. Avui la Vanessa ens parla d'aquesta malaltia i fa també una crida a la donació de sang i a les malalties rares. De fet, el Gerard aquest any fa segon de primària al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova i la Geltrú, des d'on ell també participarà de la campanya de donació de sang que s'ha organitzat per dimarts 2 de juny. Vanessa Romero, la seva mare, ens explica com va rebre el diagnòstic i com és la convivència amb aquesta malaltia.
6: Sí, doncs mira, nosaltres som pares, el Francesc i jo, d'un nen que quan va néixer no ho sabíem, li van detectar als mesos una malaltia rara, poc comú, que consisteix, es diu, com bé has dit, dèficit de piruvat quinasa, i aquesta malaltia consisteix en que al Gerard se li trenquen els glòbuls vermells abans de temps, i això li crea una anèmia hemolítica, que se li diu. Degut a això, hi ha diferents graus de la malaltia. El Gerard en el seu estat és greu, i degut a això, pues, el nen necessita periòdicament transfusions de sang. Des que va néixer, les requeria cada 3 o 4 setmanes, després li han fet una petita intervenció quirúrgica i amb això hem aconseguit que se li allargui a 6 o 6 setmanes la transfusió de sang. Però el Gerard és depenent de la transfusió de sang.
5: La mare del Gerard, la Vanessa, també insisteix que és vital que la ciutadania entengui que un gest altruista com és donar sang amb només 15 minuts pot salvar moltes vides. També ha destacat el paper de les escoles, en el seu cas el Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, que impulsa iniciatives des de ben petits per ensenyar valors d'altruisme. Parla també d'aquesta iniciativa pedagògica on el mateix alumnat de segon de primària se sent involucrat en la campanya, com el seu fill, el Gerard. De fet, ha estat el mateix alumnat qui ha creat el lema d'aquesta nova campanya que cada any celebren al centre. Tu també tens un superpoder, perquè donar sang és donar vida per conscienciar la comunitat. Escoltem a Vanessa Romero.
6: A veure, jo el missatge que els donaria, sí que és veritat que quan això no ens ha tocat a prop, nosaltres, com a persones, som conscients de la importància que té la donació de sang. Però quan et toca un cas tan de prop, encara ho és més. Aleshores, te n'adones realment de la importància de donar sang i que donar sang, en aquest cas, salva vides. Tant la del meu fill, que com ja us he explicat, viu gràcies a això, sense això no podia viure, perquè a dia d'avui no hi ha cap tractament que el pugui curar, sinó per la gent que ho necessita. Hi ha moltíssima gent que ho necessita.
5: Recordem que dimarts 2 de juny, de 3 a 2 quarts de 8 del vespre, al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, on cursa segon de primària el Gerard, oferirà aquesta donació de sang, on doncs, aquesta família de Cubelles espera doncs, rebre el màxim volum de donacions per salvar vides com la del Gerard, que pateix aquesta malaltia rara genètica, el dèficit de piruvat quinasa.
2: Les obres de desmantellament de la dàrsena de la Tèrmica davant del passeig a la Marina de Cubelles han suposat la instal·lació d'una tanca metàl·lica de grans dimensions que inicialment va generar queixes entre els comerciants i veïns pel seu fort impacte visual. Per mitigar aquesta situació, l'artista urbà Beroc, conegut al municipi per altres intervencions, com el mural de la Festa Major darrere l'Ajuntament o el del Poliesportiu, s'està encarregant aquests dies de la decoració de tota aquesta estructura provisional. La intervenció artística destaca per les seves grans dimensions, ja que té una llargada total estimada d'uns 360 metres, dividida en diferents trams de 36 metres de llarg i 2 d'alçada. El projecte busca transformar aquesta imatge grisa de la tanca en un paisatge atractiu que acompanyi els vianants i els clients dels establiments de restauració de la zona.
7: El que volien era platja, ¿vale? Però amb alguns que em comentàvem, home, a mi m'agradaria una tortuga marina i tal, dic, home, una tortuga marina ja no són platja, és en fons marí, per exemple. I diu, sí, en fons marí, com el blau és molt semblant i tal, doncs n'hi ha trams que fem fons marí en comptes de platja, però es tracta de donar colors blaus que donin amplitud i en contrast de colors més llampants, que faci més lluir la valla aquesta.
2: La temàtica escollida, de mutu acord amb els comerciants, està lligada a l'entorn de la platja de Cubelles i al mar. Beroc ha optat per uns tons blaus utilitzats de fons per donar una sensació d'amplitud i lluminositat, combinats amb un fons marí i representacions de coralls, de peixos, dofins, tortugues marines, entre altres, a petició dels veïns. En definitiva, aquests murals aboquen paisatges de platja i al mar, que ara queda amagat darrere de la tanca metàl·lica. Beroc, que està comptant amb l'ajuda puntualment del seu company Dani i també fins i tot en alguna ocasió del seu fill, ha explicat que el mètode de treball s'ha hagut d'adaptar. Tot i que utilitzen dissenys que han fet prèviament per ordinador, la pintura amb esprai s'aplica directament sobre la tanca i s'asseca en qüestió de minuts. Actualment l'artista ja treballa en el quart dels 6 trams de tanca previstos. La resposta dels veïns i dels visitants del Passeig de la Marina durant aquests últims caps de setmana està sent molt positiva, segons l'autor dels murals, ja que estan agraint aquesta transformació d'una tanca que treu totes les vistes de la façana marítima durant el temps que durin els treballs, que seran aproximadament 2 anys. El projecte de pressupostos de la Generalitat, pactat entre el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns, no preveu cap inversió directa a Cubelles. Inclou, això sí, una dotació important de 10 milions d'euros relacionada amb la desalinitzadora del Foix, que es farà aquí a Cubelles, però computa aquesta inversió al municipi de Castellet i la Gornal. El conjunt del Garraf es preveuen inversions per valor de més de 22,6 milions d'euros aquest 2026, dels quals uns 14 milions d'euros són a Sant Pere de Ribes i més de 6 milions a Vilanova i la Geltrú. Concretament, a Sant Pere de Ribes hi ha 7 milions compromesos en concepte d'inversions a l'Hospital Residència Sant Camil. A més, el mateix municipi rebrà una aportació d'uns 4,4 milions d'euros per construir 86 habitatges protegits i 2 milions d'euros més per construir un nou institut escola. A Vilanova es destinaran 1,5 milió d'euros a l'Hospital Sant Antoni Abat, 1,5 milió d'euros al dragat d'urgència de la Bocana del Port, més d'un milió d'euros per a un parc de bombers nou i 1,3 milions més per habilitar 98 habitatges públics a la Rambla de Sant Jordi. El projecte de pressupostos de la Generalitat ha començat el tràmit al Parlament, ara recentment, després de l'acord que ha aconseguit el PSC d'una banda amb Esquerra Republicana i de l'altra amb els Comuns. En relació també amb la comarca del Garraf, els republicans en el seu acord han apostat per engegar la maquinària del projecte de tren orbital, que en l'última fase uniria Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, i que no contempla a hores d'ara cap estació a Cubelles. Mentre que els Comuns en el seu acord han inclòs, en referència al Garraf, el compromís de la Generalitat per la desclassificació urbanística de la zona de l'Hortoll de Vilanova i la Geltrú per impedir-ne el desenvolupament. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha reivindicat els pressupostos de la Generalitat, que diu que inclouen compromisos que aniran més enllà d'aquest any 2026.
8: mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini.
2: Els nous pressupostos aprovats pel govern de la Generalitat en conjunt mantenen la despesa pública en més de 49.000 milions d'euros i contemplen uns 890 milions més mitjançant disposicions addicionals per complir amb els acords amb Esquerra Republicana i els comuns. Ja queda menys d'un any per les eleccions municipals. La data per escollir la representació política dels ajuntaments serà el 23 de maig del 2027. La llei del règim electoral general, la LOREC, diu que les eleccions locals se celebren el quart diumenge de maig de cada 4 anys, per la qual cosa la data marcada al calendari serà, com dèiem, el diumenge 23 de maig de 2027, d'aquí poc menys d'un any. La llei electoral també marca que la signatura del Reial Decret de convocatòria serà 55 dies abans de les eleccions. Això vol dir que serà el dilluns 29 de març del 2027. I un mes després, aproximadament, és quan es farà el sorteig dels membres de les meses electorals. A les eleccions municipals, recordem que poden votar tots els que tinguin documentació d'identitat espanyola i estiguin inscrits en el cens electoral, i també tots els ciutadans de la Unió Europea residents a Cubelles. Són els acords de reciprocitat entre el govern espanyol i altres estats extracomunitaris. Els cubellencs originaris d'aquests territoris també podran votar. L'organisme competent i responsable de les eleccions municipals és el govern espanyol, però recordem que són els ajuntaments els que organitzen les meses i les seccions. Pel que fa al nombre de regidors que s'escolliran el 2027, la LOREC fixa quants pertoquen a cada ajuntament en funció de la població. Per ara, a Cubelles, amb una població oficial d'uns 18.000 habitants, continuarà amb 17 regidors en les eleccions d'aquest 2027, que són els que marca la llei a un municipi que tingui entre 10.000 i 20.000 habitants. Ara per ara, els partits a Cubelles encara no han pres cap decisió oficial sobre com seran les seves candidatures pel que fa als caps de llista, per exemple. Només la CUP ha confirmat que Dani Pérez no es tornarà a presentar després de dues legislatures i que, de fet, preveu deixar l'acte de regidor aquest estiu. I per part d'Unitat Cubellenca, l'alcaldessa Rosa Fonoll sí que va anunciar ara fa un any en una entrevista a Ràdio Cubelles que tenia la intenció de tornar a presentar-se una altra vegada a les eleccions. La resta de partits que tenen representació a l'Ajuntament de Cubelles, com el PSC, Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, Cubelles en Comú o el PP, encara no han fet pública cap decisió oficial sobre els seus caps de llista. De la mateixa manera, fins d'aquí uns mesos no se sabrà tampoc si hi haurà més partits que vulguin presentar la seva candidatura a Cubelles, com ara els parlamentaris d'Aliança Catalana o altres formacions. L'equip de la Sindicat de Greuges ha rebut un total de 8 visites presencials i 4 trucades en el desplaçament a Cubelles d'aquest 21 de maig passat. Les persones ateses per l'equip de la síndica, presencialment a l'OPIC o per trucada, han presentat, segons les dades que ha facilitat el síndic de Greuges, 6 queixes i han fet 6 consultes. Les problemàtiques plantejades han estat, entre altres, temes relacionats amb medi ambient, urbanisme, salut o consum, entre d'altres. 5 de les 6 queixes presentades anaven adreçades a l'Ajuntament de Cubelles.
5: Laura Ferrer Rozada rep el Premi Radio Associació pel programa La Cinta de Moebius. A més, a Catalunya Música, la pianista i divulgadora que continua triomfant internacional amb la gira del disc Araspel, va iniciar la seva vinculació amb el món de la ràdio participant en un curs d'estiu de Ràdio Cubelles quan només tenia 15 anys. Precisament la vam tenir aquí a Ràdio Cubelles tot just ara fa un any. Ella mateixa ens parlava i recordava d'aquesta manera la seva estada a Ràdio Cubelles.
9: Va ser la meva primera experiència radiofònica. Jo, quan era més joveneta, vaig fer un curs aquí d'estiu a Ràdio Cubelles i, bueno, la vida ha volgut que després jo, una part professional de la meva activitat, hagi passat per la ràdio. Tinc un programa de ràdio a Catalunya Música que es diu La Cinta de Mòbius, que ara sobre música i matemàtiques, que ara a la tardor estrenarem la tercera temporada. També faig un programa de ràdio a Ràdio Clàssica, a Musimàtiques, també sobre música i matemàtiques, però connectant música i matemàtiques a través de la trajectòria de dones científiques, que de fet és molt necessari donar-les a conèixer, i també he fet diverses col·laboracions a Ràdio Nacional, però els meus primers passos a la ràdio van ser aquí a Ràdio Cubelles, vull dir que em fa molta il·lusió tornar aquí.
5: En aquella entrevista mantinguda amb Laura Ferrer Rozada, aquí a Ràdio Cubelles, la pianista també presentava el seu tercer disc, Araspel, i avançava el senzill Alegro Gracioso, durant una conversa en la qual també va explicar el llarg procés de creació i d'investigació que hi ha darrere d'aquest projecte musical.
9: De fet, el fil conductor d'aquest disc és un compositor musicòleg armeni de finals del segle XIX, que va ser el que va fer una gran tasca de viatjar per tot el país i recopilar les seves cançons folklòriques. I aquest personatge el que va fer va ser crear un nou estil musical, perquè va unir la litúrgia i va unir la música folklòrica, va crear un nou estil musical que és tan característic de la música armènia. Aleshores, tot el disc és un viatge per la seva trajectòria, i utilitzo la seva vida per connectar-lo amb altres compositors, ja siguin armenis o estrangers. Abans he comentat que Claude Debussy era un compositor que havia enregistrat, perquè Comitas va estar de gira per Europa presentant la música armènia amb la seva coral, i va estar a França molt de temps, i va conèixer Claude Debussy, aquest compositor francès que tots coneixem. En el seu dia va estar molt influenciat per Comitas, no?, aquest compositor armeni. Llavors el disc també és aquesta voluntat de presentar tota aquesta música fantàstica, i també aprofito l'oportunitat per connectar-los amb altres compositors d'Europa de l'Est que són molt desconeguts, però que també van ser molt importants en el seu dia, no?, i que ara han caigut en l'oblit.
5: Aquest disc esdevé també un acte de recuperació de memòria històrica musical, i és que aquest treball també li ha valgut el Premi Enderroc 2026 per votació popular en la categoria d'artista revelació de música clàssica i contemporània. Actualment la pianista es troba de gira internacional presentant aquest projecte, i durant les darreres setmanes ha actuat també als Estats Units, on també ha rebut diversos reconeixements internacionals. La trajectòria de Laura Ferrer Rozada combina l'excel·lència artística amb una sòlida formació acadèmica. És doctora en música i matemàtiques i està reconeguda internacionalment amb guardons com els Golden Classical Music Award de Nova York, el títol de Rising Star de la revista de música clàssica de la BBC, o la menció honorífica del Premi Creu Casas 2025 de l'Institut d'Estudis Catalans. Amb aquest nou reconeixement, la pianista vilanovina consolida una trajectòria internacional marcada per la innovació artística, la divulgació cultural i la connexió entre la música i la ciència. Laura Ferrer Rozada, que avui la volem felicitar des de Ràdio Cubelles, ja que els seus inicis a la ràdio van iniciar-se quan ella tenia 15 anys aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles, quan participava del curs d'estiu.
10: Aquest cap de setmana va finalitzar la lliga per al sènior femení del Club Patí Cubelles, que tanca aquesta lliga regular amb una excepcional tercera posició a la primera catalana, consolidant-se en una posició de promoció d'ascens amb 50 punts, a només 3 del líder i campió l'Olesa. Aquesta fita obre les portes a disputar el play-off d'ascens a la Nacional Catalana, la màxima categoria catalana de l'hoquei femení, un escenari del tot inesperat en l'inici del curs. L'evolució de l'equip ha superat qualsevol expectativa inicial, dissenyat originalment per competir fins i tot a segona catalana. Una reestructuració federativa d'última hora va col·locar les cubellenques a primera, amb un bloc pràcticament nou i un canvi de sistema de joc liderat per la nova coordinació. L'objectiu prioritari era simplement la permanència. No obstant això, el rendiment col·lectiu ha capgirat els plans de l'entitat. La pròpia capitana de l'equip, Judit Esteve, ho explicava així al Juguem Net de Ràdio Cubelles.
11: L'equip estava pensat per competir a segona catalana i sí que intentar aconseguir l'ascens, però al trobar-nos en primera catalana, l'objectiu inicial era mantenir la categoria, i la temporada vinent pues, ja es veuria el què. Pues, hem tingut la sort de treballar bastant bé durant tot l'any i anar guanyant. Sí que és cert que els rivals també hi han hagut bastants de l'any passat i ja ens ens coneixíem entre nosaltres. Teníem un objectiu de punts fixat i just es va donar a l'acabar la primera volta o així. I llavors allà doncs, ja vam començar, no amb l'objectiu de pujar, però amb l'objectiu de seguir igual i arribar on arribéssim. I arribàvem a competir pel play-off, a l'ascens directe, a l'ascens directe. Però en cap moment ens vam posar l'objectiu de pujar ni arribar a cap banda.
10: Aquesta metamorfosi s'ha traduït en unes xifres espectaculars. El Patí Cubelles s'ha convertit en l'equip més golejador de la Lliga, amb una notable millora més defensiva en la segona volta, que ha estat clau per assegurar la tercera plaça en un frec a frec constant amb el Torrelles i l'Olesa, que es va acabar doncs, decidint en les darreres jornades de la temporada. Ara queda el repte del play-off a Sant Celoni. La darrera oportunitat d'ascens es decidirà el cap de setmana del 13 i el 14 de juny, precisament a Sant Celoni i contra el Sant Celoni. Les cubellenques s'enfrontaran a les anfitriones en una semifinal a partit únic, on la pressió ambiental serà un factor determinant, tot i que el club reitera que l'objectiu de la temporada ja està més que assolit i que la fase d'ascens s'ha d'entendre com un autèntic premi, però la plantilla no renuncia a res. El camí, però, no serà fàcil, ja que només un dels quatre equips participants en aquesta fase aconseguirà l'anhelat bitllet cap a la Nacional Catalana, és a dir, el guanyador d'aquesta fase final que es disputarà en un sol cap de setmana.
11: Bueno, aquest play-off ens trobem que és un cap de setmana, que es juga a Sant Celoni, de fet, i en principi dissabte són encreuaments entre el segon i el tercer d'un grup i de l'altre, i al contrari. I llavors els guanyadors d'aquests fan un partit diumenge, diria, per... i el guanyador doncs, puja a Nacional. I acaben pujant tres equips, els dos primers de cada grup i el guanyador del play-off. I sobre el Sant Celoni, doncs, jo crec que és més un equip fort en general i més intens. No té cap jugador en especial que destaqui més, però destaca tot l'equip. Bueno, és el que dius, el club ens ha deixat molt clar que per ells està més que assolit l'objectiu i que el que ens queda ara és un premi i que l'hem de gaudir, però clar, una vegada ja que dius, et trobes allà, doncs anem a intentar-ho tot i si es guanya, es guanya. I si no, doncs ja s'intentarà l'any que ve.
10: La capitana cubellenca també ha analitzat un possible ascens cubellenc. Arribar a la Nacional Catalana, segons ella, suposaria un salt qualitatiu sense precedents per a la secció femenina del club, que mai ha militat en aquesta categoria. Des d'un punt de vista analític, el salt també exigiria una profunda reflexió de planificació esportiva. La Nacional és una lliga altament exigent on competeixen jugadores d'experiència a la Hockey Lliga. Segons la capitana, el club es veuria obligat a reforçar una plantilla que, sobretot, destaca per la seva joventut, aportant d'aquesta manera veterania per poder consolidar el projecte en l'elit de l'hoquei patins català. Això, però, passa primer per guanyar aquesta fase d'ascens que es disputarà el 13 i el 14 de juny, on s'espera que el propi club faci una crida per acompanyar a les jugadores del sènior femení a disputar aquesta fase, primer de tot, dissabte, aquesta semifinal davant de les anfitriones, un Sant Celoni que lluitarà també per aconseguir el passe a la final.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
12: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui serà de ple estiu, com ja ve sent aquests darrers dies, plenament assolellat, tot i que amb pinzellades de núvols prims i alts ara al matí, que només entrenien una mica el cel, i cel clar la resta del dia, amb una temperatura que serà més alta i estarà entre els 17 i 18 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima avui podrà arribar i superar els 27, amb una humitat moderada. Vents en conjunt febles, de garbí, amb algun cop una mica més reforçat al centre del dia i fent que la mar estigui plana o arrissada al matí i amb una mica de marejol a la tarda. Per demà esperem un altre dia de rigorós estiu. Fins i tot demà les temperatures pugen més i entre demà i divendres són els dies que esperem que toquin sostre. Domini del sol, en cel clar la major part del dia i amb algun núvol baix a la tarda puntual, amb una temperatura que aquesta nit estarà entre els 18 i els 19 graus de mínima, mentre que la màxima estarà entre per sobre els 28 o costant-se els 29, amb una humitat moderada, vent feble, amb una mica de mestral a l'inici i final del dia, i de garbí al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejol a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: I avui a Ràdio Cubelles parlem amb la Vanessa Romero. Ella és veïna de Cubelles i mare d'un infant, el Gerard, que conviu amb una malaltia rara. Dèficit de piruvafoquinasa. En tot cas, amb ella parlarem d'aquesta malaltia i també de la seva experiència personal. I per què? Doncs perquè volem parlar també de la importància de la donació de sang, coincidint amb una campanya solidària on el mateix infant, el Gerard, doncs, oferirà la seva implicació directa des del Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova. Anem a presentar primer de tot doncs, a la Vanessa Romero, que tenim ja a l'altra banda del fil telefònic. Vanessa, benvinguda.
1: Gràcies, bona tarda.
0: I bé, Vanessa, gràcies també per atendre avui a Ràdio Cubelles i per començar, no sé si ens podries explicar una mica la vostra història, no?
1: Sí, doncs mira, nosaltres som pares, el Francesc i jo, d'un nen que quan va néixer no ho sabíem, li van detectar als mesos una malaltia rara, poc comú, que consisteix, es diu, com bé has dit, dèficit de piruvatoquinasa, i aquesta malaltia consisteix en que al Gerard se li trenquen els glòbuls vermells abans de temps i això li crea una anèmia hemolítica, que se li diu. Degut a això, hi ha diferents graus de la malaltia. El Gerard està, en el seu estat és greu i degut a això, pues, el nen necessita periòdicament transfusions de sang. Des de que va néixer, les requeria cada 3 o 4 setmanes. Després li han fet una petita intervenció quirúrgica i amb això hem aconseguit que se li allargui a 6 o 6 setmanes la transfusió de sang. Però el Gerard és depenent de la transfusió de sang.
0: Com va ser el moment en el qual diagnostiquen el Gerard amb aquesta malaltia doncs, rara?
1: Home, doncs per nosaltres va ser molt dur perquè desconeixíem, és una malaltia que a més és genètica i nosaltres desconeixíem que teníem la modificació d'aquest gen. Aleshores, quan t'ho diuen, doncs clar, és dur pels pares i saps, i et diuen a més que és una malaltia que a dia d'avui no té tractament, que el nen viu gràcies a les transfusions de sang. Aleshores, per uns pares això és molt dur. Amb el dia a dia, doncs ho vas païnt i vas fent, però bueno, és dur saber que el teu fill depèn d'això, que la seva vida depèn d'això.
0: I com ha anat canviant, doncs, també la vostra vida quotidiana des del moment que li diagnostiquen? El Gerard, quina edat té ara?
1: El Gerard ara farà 17 anys i d'aquí poc fa 8 anys. Doncs clar, nosaltres ens ha afectat a tots els nivells. Clar, tenim un nen que depèn molt de nosaltres, que visita molt l'hospital, per tant, ens hem hagut d'adaptar a la seva situació. Tot i que el Gerard, si el veus, dius, és un nen normal, tu el veus per carrer i dius, no li passa res al Gerard. Sí que li passa. Per ell, tot això és normal, perquè ho ha viscut des que va néixer. O sigui, ell viu com una normalitat. I si nosaltres amb el temps, doncs, ens adaptem a aquesta normalitat.
0: Uh-huh. I què significa també per vosaltres conviure amb aquesta malaltia minoritària? Perquè d'elles, clar, entenc doncs, que és un cas que arriba sobtadament, dius, és genètic, no? Però sí. No sé si, vaja, per vosaltres era una cosa nova també.
1: Sí, no, per nosaltres completament no. Desconeixíem aquest tipus de malaltia fins al moment que li diagnostiquen el Gerard, que va ser doncs, als 4 o 5 mesos, perquè el Gerard bueno, va tenir un naixement molt dur, va estar un mes i mig a l'hospital, però no sabíem encara que tenia aquesta malaltia fins que finalment li diagnostiquen. Aleshores, pues, quan li diagnostiquen, nosaltres pues, hem anat aprenent de lo que és la malaltia i bueno, a conviure amb aquesta malaltia amb ell.
0: Uh-huh. I quins són els reptes principals del dia a dia? No sé si pel que fa també a com viu el teu fill, el Gerard, a nivell escolar i social, no? Sí. Doncs aquest tipus de malaltia, no?
1: En principi, ell fa vida el més normal possible. El que passa que sí que és veritat que nosaltres hem de tenir molta cura en quan pot ser vida social normal, com un nen normal. El que passa que per ell totes, per exemple, totes les malalties, no de poca importància, però que són comuns, que a nosaltres no ens afecten res, al Gerard sí que li afecta. Aleshores, hem de tenir molta cura, sobretot amb això. En qualsevol tipus d'infecció, ja sigui vírica o bacteriana, d'aquestes comuns, que al Gerard sí que li afectarien bastant.
0: I a nivell una mica també del suport que hagis rebut, no? Perquè entenc que el més difícil a vegades és emocionalment com a mare acceptar primer de tot aquesta malaltia rara, no?
1: Bueno, a nosaltres ens ha ajudat molt perquè el Gerard el porten a l'Hospital Vall d'Hebron i la veritat és que els metges ens han ajudat bastant. Ell també té suport psicològic, si ho necessita, es pot demanar, però bueno, de moment és una normalitat que ell té i nosaltres pues, ho anem pagant bé.
0: I una mica el suport que dèiem que heu trobat també en el vostre entorn, sigui la família, l'escola, no sé, a nivell sanitari, no? No sé si hi ha prou suport per, no sé, per tirar endavant i per sentir-se doncs, recolzat, no?
1: Sí, no, amb això no hem tingut cap problema. El suport principal ha estat, per suposat, familiar. I després, a nivell educatiu de l'escola, el suport al Gerard, clar, els professors doncs, sempre s'han mostrat molt comprensius amb la malaltia, han estat molt informats i davant de qualsevol dubte ens han avisat. A nivell educatiu i familiar hem tingut, i mèdic, un suport, bueno, bé, raonable.
0: Amb elles, que és especial, no?, aquesta campanya que tot seguit anunciem, sí. No?, perquè l'escola on estudia el Gerard és el Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, els franciscans, i fan una campanya de recollida de sang dimarts 2 de juny de les 3 de la tarda a 7:45 del vespre, i amb elles és molt especial aquesta campanya, no?, per ell i per vosaltres.
1: Sí, bueno, per nosaltres sobretot. Cada any l'escola, quan arriba aquesta època més o menys, fa campanya conjuntament amb la col·laboració de Banc de Sang, fa campanya de donació de sang. Aquest any, pues, clar, l'organitza normalment la campanya als nens de segon de primària. El Gerard fa segon de primària i aquest any pues, per nosaltres és molt més especial perquè, clar, ens toca ben a prop. Tenim un nen que és dependent de la transfusió de sang. I aleshores, bueno, per aquest motiu, per nosaltres aquest any és molt especial aquesta campanya.
0: I clar, què li diríem també a la gent que ens està escoltant, no? Que a vegades, doncs, clar, no és fàcil fer aquest pas, no? Ja sigui perquè potser no han donat mai sang, no? Quin missatge?
1: Exacte. A veure, jo el missatge que els donaria, sí que és veritat que quan això no ens ha tocat a prop, nosaltres, com a persones, som conscients de la importància que té la donació de sang. Però quan et toca un cas tan de prop, encara ho és més. Aleshores, te n'adones realment de la importància de donar sang i que donar sang, en aquest cas, salva vides. Tant la del meu fill, que com ja us he explicat, viu gràcies a això, sense això no podia viure, perquè a dia d'avui no hi ha cap tractament que el pugui curar, sinó per la gent que ho necessita. Hi ha moltíssima gent que ho necessita.
0: Per tant, és clau.
1: Jo diria que si us plau, per poc que puguin, és un pas que, bueno, que hi ha gent que ens fa les agulles, que mereix o que no sé què, però és que és molt important. I cada vegada que nosaltres visitem l'hospital, és veritat que els panells veiem que les reserves de sang estan baixes. I com a mare, doncs això penses, ostres, el meu fill en principi té garantida la sang, però bueno, és que se necessita més, perquè és per mon fill i per totes les persones que ho necessiten. Aquest acte altruista és superimportant i a vegades no som realment conscients de que això és així.
0: Què et sembla que centres educatius com doncs és aquest cas, no? El Sant Bonaventura de Vilanova, els franciscans també dedica a Cubelles, hi ha un centre que també fa una campanya cada any amb el suport també de l'escola Charles Ribé, el Maricel, no? Fa la seva pròpia marató de sang. Per tant, què et sembla en general aquests centres educatius, no? Que impulsin iniciatives com aquesta, no?
1: Bueno, doncs em sembla perfecte perquè a més els donen als nens, els que estan ensenyant la importància i a ser altruistes en aquest cas. A fer les coses no per un mateix, per poder treure un benefici, sinó per poder ajudar els altres.
0: Quin missatge?
1: Clar, hauríem de...
0: No, endavant.
1: No dic que hauríem de promocionar o fer veure més aquestes campanyes que estan. El que passa que el dia a dia sí que és veritat que tots ens menja i a vegades pensem, doncs no tenim temps, no sé què, i al final estar allà són 10 minuts. I això, que et treguin una bossa de sang, salva 3 vides d'una persona.
0: Sobretot, no sé, un missatge cap als joves, perquè a vegades, doncs clar, hi ha gent, no?, de tota la vida que tenen molta consciència. No sé si, clar, des de les escoles, clar, es dona a conèixer ja des de ben petits, no?, des de que són infants, no? Que hi ha aquesta donació de sang, sobretot en una escola, no? Que tens tot l'alumnat doncs que treballa aquesta consciència, no?
1: Clar, no. La campanya, per exemple, la nostra escola, com t'he comentat, l'està centre al curs de segon de primària. Són nens que tenen de 7 a 8 anys. Aleshores, ja els estan conscienciant amb la importància d'això, de la donació de sang.
0: Deies que és una campanya que es fa cada any, no? Que aquest any era especial. És una campanya, doncs, no sé, com la descriuries tu, que l'has viscut, no?, plenament?
1: A veure, és una campanya que al final l'acte és molt maco, perquè els nens estan durant tot un mes preparant la campanya, fan un vídeo que està penjat a l'Instagram de l'escola. Aquest any sortirà un vídeo també al Canal Blau, per fer difusió d'això, i aleshores ells ho viuen amb molta il·lusió. Aquell dia, el mateix dia de l'acte, pues, s'intenta fer coses, decorar l'escola, amb cartells, amb tot plegat, i és un acte molt maco, que ells ho viuen, a més, amb molta il·lusió.
0: Uh-huh. I hem vist l'eslògan d'aquest any, no? Tu també tens un superpoder, perquè donar sang és donar vida. Sí. Aquest lema, no sé si sorgeix cada any un lema nou, si ha sorgit del mateix alumnat.
1: Sí, no, cada any els alumnes crien un lema. Aquest any ha sigut el de superherois i per això aquest eslògan. Cada any els vídeos són diferents, la difusió és diferent i aquest any ha tocat aquest.
0: Uh-huh. Doncs, Vanessa, què més ens queda per dir? No sé, què t'agradaria també traslladar a la gent doncs, que ens escolta, sobretot la gent de Cubelles, que estem a Ràdio Cubelles, no? Perquè també entengués doncs, tot aquest suport que cal, no? Sobretot també aquestes malalties rares, minoritàries, no? Que a vegades no en parlem prou i potser no s'acaba d'arribar, no? Aquesta necessitat de donar sang, en aquest cas, aquesta malaltia que té el Gerard, no? Aquest dèficit de
1: Pirbatoquinasa,
0: és a vegades pel nom costa, no? Però la importància, no?
1: Sí, jo els diria a la gent que sisplau, que per poc que puguin, que s'acostin a l'escola el dia 2, però ja no estan, bueno, aquesta campanya és molt important, però es van fent campanyes a Vilanova, a Cubelles, el que hem comentat, que la gent es conscienciï que hi ha nens, persones adultes, que hi ha moltes persones que necessiten sang, que és molt necessària per la seva vida i que, sisplau, que és un acte que són 15 minuts, que per poc que es pugui treure 15 minuts, apropar-se a aquests jocs per poder donar sang, perquè al final és veritat que salva vides i nosaltres ho sabem. Uh-huh. Com a pares ho sabem i bueno.
0: Vanessa, alguna qüestió que no t'haguéssim preguntat, que vulguis, no sé si vols acabar amb alguna frase significativa, el que tu consideris abans de tancar aquesta entrevista?
1: Bueno, jo us volia agrair a vosaltres com a, bueno, donar-li difusió, per donar difusió a aquesta notícia, per ajudar-nos a donar difusió a aquesta notícia i res. I al final dir la frase que donar sang és donar vida i ajudar a Gerard i persones com el Gerard. Doncs amb això ja finalitzaria.
0: Molt bé. Doncs ens quedem amb aquesta frase, Vanessa. Moltes gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres. Recordem, la campanya de donació de sang, Col·legi Sant Bonaventura, Vilanova i la Geltrú, dimarts 2 de juny, de 3 de la tarda a 2 quarts de 8. Entenc que cal fer una inscripció, no, Vanessa? Ens hem d'apuntar?
1: No és necessari, és millor demanar hora perquè puguin tenir, perquè al final no sé quantes persones de banda se'n vindran, no és necessari. Si t'apropes a l'escola no cal demanar cita prèvia, t'atendran igualment.
0: Uh-huh. Perfecte, doncs...
1: Ni tampoc cal ser donant per poder donar aquell dia sang. Simplement has d'omplir un qüestionari mèdic que si tot va bé podràs donar sang.
0: Perfecte, doncs animem a tothom a que faci aquest gest i participi.
1: Perfecte, us ho agraeixo i espero a tothom que pugui venir.
0: Vinga, som-hi, doncs ens quedem amb aquest missatge. Gràcies, Vanessa Romero, i que vagi molt bé amb aquesta lluita i amb aquest, donar a conèixer sobretot aquesta malaltia i sobretot aquestes transfusions de sang, doncs són necessàries en molts casos, per tant cal donar sang i qualsevol donació, en aquest cas parlem d'aquesta campanya, però ho fem extensiu, no? Perquè es pot donar sang en qualsevol moment, no?
1: Exacte, això mateix.
0: Moltes gràcies, Vanessa, ho deixem aquí.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.

0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Vine a Carrefour Market Cubelles, estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem, sempre les millors promos. Carrefour.

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Si sempre les millors promos. Carrefour.
3: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
4: Ràdio Cubelles.
3: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: Tornem de nou, Xavier, aquí a la ràdio, i avui parlem doncs de taurons, de meduses i aquelles pors d'estiu, en tot cas. Quan parlem de taurons, no sé, ens hem de preocupar quan entrem al mar?
1: Gens, jo diria que gens, no cal preocupar-se. A mi no m'ha mossegat mai cap tauró. El risc podem dir que és molt, molt, molt baix, no? Sobretot, bueno, aquí al Mediterrani, potser en altres zones del món igual és una mica més elevat, no, el risc, però aquí al Mediterrani no cal que ens preocupem, i aquí a Cubelles podem entrar a la platja sense... No cal que hi pensem, no? En aquest tema, el tema dels taurons.
0: Uh-huh. Per tant, podem estar tranquils, no?
1: Sí, tant. Bueno, els taurons són una d'aquelles peces que són essencials per l'equilibri ecològic. Molts estan a dalt de tot de la cadena alimentària, i bueno, que si no hi ha aquesta peça, doncs la cosa deixa de funcionar, no? La majoria d'espècies mediterrànies no representen cap tipus de perill pels humans. N'hi ha algunes que podrien ser més perilloses, però no les trobarem a prop de costa ni cal patir-hi. Uh-huh. Fins i tot, bueno, a vegades encara està més controlat, i davant de la presència d'un tauró, si algú avisa socorristes, doncs, o a l'Ajuntament, ràpidament tanquen la platja i tot això, però bueno, fins i tot no els interessem massa, podríem dir.
0: Val. Perquè clar, parlem de taurons, però a vegades els que són més petits tenen el mateix nom? Perquè tintureres, uh-huh, no és el mateix o sí?
1: No. Bueno, és una de les espècies de taurons. Uh-huh.
0: No ens hem de preocupar, però no, en tot cas, si veiem alguna cosa, avisem. Seria aquest, a qui avisaríem, primer de tot? Bueno, si veiem alguna cosa que ens fa sospitar...
1: Jo penso que primer de tot, potser si hi ha socorrisme, doncs potser avisar socorristes, perquè és qui més ràpidament podria donar avís als usuaris i usuaris que hi ha a la platja, doncs dir: sortiu de l'aigua, i bueno, esperem, marxarà i ja està.
0: I venen els al crab, no? Suposo que a vegades quan un tauró és arrossegat, una tinturera, diguem-ho així, petita.
1: A vegades quan... Sí, sobretot quan no poden sortir de l'aigua, o perquè ha passat alguna cosa així, o perquè està ferit o malmès o alguna cosa així. I bueno, però bueno, ja també és, a vegades és normal, que es puguin acostar una mica més. I bueno, n'hi ha més dels que ens... Tot i que són els taurons així en general, i els cetacis també són... Estan, les seves poblacions estan molt marmades i van a la baixa, però bueno, a vegades és... L'altre dia estàvem a Torredembarra i estàvem mirant cap al mar per mirar, i vam veure una aleta. Ostres, és un dofí. No, al final vam veure que tenia dos aletes, i era un tauró que era força gran, i duria estar a uns, no sé, posar-li 300 o 400 metres de distància de la costa. I sí, pues mira, va ser molta casualitat, això va ser la setmana passada mateix. I bueno, pues n'hi ha més, no es veiem, estan per allà, no s'acosten massa, i en cas de que fins i tot pots nedar tranquil·lament, pues hi ha molta gent, no?, que va nedar per la platja i van nedant més enllà de les boies fins i tot. I jo no he escoltat cap notícia de que els hagi mossegat cap tauró. O sigui que amb això, sobretot, tranquil·litzar, i que canviem aquesta imatge de que són dolents, i sobretot canviar-ho perquè són bons, fins i tot, perquè bueno, ajuden a regular aquest equilibri.
0: Les meduses, que a vegades també ens fan una mica de por, per la reacció, no?, que pot... Vaja, que a vegades diem: ostres, m'ha picat una medusa, no?
1: Clar, sí, a vegades, bueno, al mar a vegades ja tenim aquesta... No és el nostre hàbitat, diguéssim, no?, d'estar dintre de l'aigua, estem en un espai que és diferent, i a vegades hi ha la gent, com més endins entra al mar, més por té, o més por tenim, no? Tenim aquest respecte, perquè és una cosa que no coneixem. que no veiem, o sigui, la nostra visió dintre de l'aigua no arriba massa lluny i hi ha poca llum i això. I bueno, això són, suposo que són pors que tenim ja, que ens venen heredades de
0: pares a fills o
1: d'anys enrere, etc.
0: Sí, sí.
1: I ens imaginem, doncs, que ens pot passar el pitjor, no? Entre taurons, entre meduses i tot això. És cert que, bueno, segons quines meduses, que si tens una picada d'una medusa, doncs pica, pica i fa mal, no? Igual que a vegades, doncs, una abella que et pot picar i fa mal si et pica una vespa, però bueno, les meduses en si, elles no és que et vulguin atacar per res del món, sinó elles tenen uns filaments que podríem dir que són aquestes putetes que veiem, però que són uns filaments que els ajuden a desplaçar-se també. I és curiós perquè només pica l'última cèl·lula d'aquests filaments que són urticants. És com, diguéssim, que és com una punxeta, no? que se't clava i se't queda a dintre de la pell, doncs és com si fos un cactus, no? Per exemple, d'aquests que tenen les punxetes molt, molt, molt, molt, molt primes, doncs només les últimes cèl·lules d'aquelles puntes, i això, a vegades fins i tot hi ha meduses que estan mortes, es descomponen i aquests filaments queden surant a l'aigua i llavors si toca aquesta última cèl·lula sí que et pot punxar, no? i ser urticant. Però bueno, les meduses que tenim per aquí tampoc és que siguin meduses que són mortals per nosaltres, i bueno, doncs cal anar en compte, sobretot pues, a vegades si en veus moltes i hi ha alguna plaga, bueno, doncs això va i el dia següent ja no hi són i ja està.
0: Anem cap a aquella secció de mite o realitat, no? Farem una pregunta, no? Fer pipi sobre una picada de medusa ajuda?
1: Vale, això és un mite.
0: És un mite, eh?
1: Exacte. Això diré que és un mite perquè el que pot fer és que t'empitjori la irritació. Això sí que és una cosa que jo havia sentit i et deia, bueno, tant amb això com les picades de les vespes també es deia. I bueno, no, el que es recomana, doncs, el que s'ha de fer és aigua de mar, no aigua dolça, que això a vegades també tenim embolic, perquè quan són dos termes dius, ara jo no me'n recordo quin és el que em van dir, aquest o aquest. Doncs aigua de mar, perquè és l'habitat on estàs, si no estàs aportant una cosa que és diferent al teu cos, llavors reaccionarà encara pitjor. Val?
0: Què més? Què més hem de fer? És a dir, tenim la picada, hem d'observar?
1: Bueno, sí, bueno, sí, veure també si podem dir com era, si hem vist la medusa, saber com era. La majoria de vegades igual ni l'hem vist, perquè pot passar això que deia, doncs que fins i tot que estigui morta hi hagi trossos per allà sobrant. O
0: però també pica, no? Encara que estigui morta, pica igual, no?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, justament t'ha de tocar...
0: Els tentacles.
1: Sí, just t'hauria de tocar aquell tros de tentacle que pica, però podria, a vegades pica menys. Però bueno, si podem saber com eren les meduses, doncs bé, si no, i això, doncs ens tirem aigua de mar per calmar una miqueta. No ens hem de fregar, perquè si no el que fem és clavar-nos més encara els filaments que puguem tindre clavats a la pell, val? Perquè clar, el nostre instint, doncs, ens pica una cosa i rasques, no? Doncs evitar això i retirar els tentacles, si t'han quedat així enganxats o el que sigui, doncs poder-los retirar en compte, treure-les i aplicar fred, diuen.
0: Val.
1: Sobretot, doncs, aplicar això.
0: Fred local.
1: Anar al lloc més proper on podem aconseguir una mica de gel o així, i posar-ho amb la samarreta, amb la tovallola o el que sigui, perquè això ens calmarà sobretot aquesta picor i evitarà que ens entrin aquestes ganes de rascar-nos.
0: Les meduses, és a dir, no sé si abans o ara hi ha més meduses per la calor, no sé si ha canviat, quan veiem moltes meduses és per alguna qüestió concreta o...
1: Ja, sí que n'hi ha zones que sí que es mouen en funció de la temperatura de l'aigua, que es desplacen elles sobretot aprofitant les corrents, i segons com vinguin les corrents les aportaran més o menys, però sí que van també algunes en relació al seu cicle vital, i tot això doncs van en relació a l'escalfament de l'aigua. O sigui, pot ser que en certes zones n'hi hagi més, però el que pot passar és que vagin apareixent fins i tot noves espècies que no se'n veien tant abans, i altres que vagin desapareixent i abans eren més sovint aquí. O sigui, pot fer que s'alterin els canvis, no?, l'escalfament de les aigües globals.
0: Mm-hmm. Qui es menja les maduixes? És a dir, perquè n'hi hagi més o menys? Mm-hmm. O sigui, els depredadors ara n'hi ha més o menys? Mm-hmm. Com funciona això?
1: El depredador més conegut de les maduixes són les tortugues marines, oi? Que són les úniques, bueno, tenen aquesta capacitat de que, bueno, per elles és un aliment fàcil de caçar perquè no es mouen massa ràpid, i bueno, és com la seva proteïna que tenen per poder-se alimentar. Hi ha una cosa que volia parlar-vos també de les barquetes de Sant Pere.
0: Mm-hmm.
1: Que són les barquetes de Sant Pere.
0: Què són? Sí, vegades, perquè no l'he escoltat mai, eh?
1: A vegades arriben a les platges de cop, a la sorra de la platja, sobretot, trobem mortes, que podríem dir que s'assembla. O sigui, fan això, de la mida d'una moneda de 2 euros, més o menys, així, rodones, i és una espècie que es diu veleta, perquè a dalt seu, quan estan dintre de l'aigua, es desplacen perquè tenen com una aleta, diguéssim, i això els hi fa com de vela. Elles van surant per damunt de l'aigua, i a vegades, clar, la gent ens avisa això, que bueno, han arribat un munt de meduses a l'aigua, això. Les barquetes de Sant Pere no piquen ni fan res, i bueno, això, a vegades doncs arriben i es van desplaçant, i són veritat, estan formades com per cada barqueta d'aquestes està formada per diversos organismes, o sigui, com un conjunt d'animals que viuen en aquella zona. Són molt curioses. També n'hi ha unes que s'assemblen bastant, que aquelles sí que poden causar irritació, però bueno, és que meduses és tot un món que bueno, mira, podríem dedicar un programa només a
0: parlar d'això,
1: a meduses,
0: no?
1: igual que estaurons, que també un dia podríem repassar fins i tot també quins, abans que em preguntes per les tintoreres i tot això, quines espècies hi ha per aquí, i bueno, per poder tindre quatre d'això, per poder anar identificant i saber si es pot passar alguna cosa, no es pot passar res. Uh-huh. Que això, com a conclusió general, és que no ens hem de preocupar pels taurons, no ens hem de preocupar tampoc massa per les meduses que tenim per aquí, i bueno, dintre d'aquestes pors, bueno, anem, no cal que tinguem por a la mar. Sí que respecte en temes de corrents i això, ja se sap que hi ha algunes platges on és més freqüent que hi mori, que hi hagi gent que es pugui ofegar perquè hi ha certes corrents, no?, que es provoquen allà, doncs bueno, si sabem que aquestes platges doncs també es poden evitar, i ja està, bueno, on amb més cura, doncs no entra tan a dins, i fer cas sobretot de les banderes, de serveis de socorrisme o de diferents avisos que ens puguin donar el nostre ajuntament, o sí, perquè bueno, és per la nostra seguretat, no per res més.
0: Doncs queda dit, tanquem aquest programa dedicat a taurons, meduses i pous d'estiu, que són vàries, en tot cas, tranquil·litat. Avui el Xavier Pedro del GP, que ens ha apropat tot això, i bé, ja ens has dit, estigueu tranquils amb els taurons, amb les meduses i amb, com dèiem, aquestes barquetes de Sant Pere, que tampoc són perilloses, no?
1: Uh-huh. A gaudir de la platja, que és un lloc ben bonic i un espai natural.
0: Doncs queda dit, recordem, Jape, que té també els seus canals, per si us voleu posar en contacte, recordem-ho, no? Té pàgina web...
1: Mm-hmm. Té una pàgina web que és jpec.cat, i xarxes socials, que ja s'hi van penjant diferents coses, i bueno, anima a tothom que ho segueixi i a participar també amb l'entitat.
0: Moltes gràcies i fins la propera.
1: Moltíssimes gràcies, encantat d'estar aquí. Adeu.
0: Adeu.

0: Benvingudes i benvinguts al nostre podcast. Som Laurem i jo, l'Aïria, dues estudiants del Grau Superior d'Educació Infantil. I avui venim a parlar d'un tema que, sincerament, ens apassiona i que creiem que és essencial en qualsevol aula. Com cuidar les emocions dels infants i també les nostres, com a futures docents.
1: Exacte, perquè moltes vegades, quan pensem en educació, ens venen al cap coses com el currículum, les fitxes, les activitats o els objectius. Però ens oblidem d'una cosa que és absolutament fonamental, les emocions. Les emocions són la base de tot l'aprenentatge. Si un infant no està bé emocionalment, no pot aprendre.
0: Exacte. I això és una cosa que totes hem vist a les pràctiques. Quan un infant entra a l'aula nerviós, enfadat, trist o desconnectat, no hi ha manera que es concentri. I no és només perquè no vulgui, és perquè el seu cervell no està disponible per aprendre.
1: I el mateix ens passa a nosaltres. Si estem a classe amb estrès, amb presses, amb malestar, això es nota. Els infants ho perceben tot. Són com antenes emocionals.
0: Per això, avui volem compartir eines molt pràctiques i molt reals. Ioga, respiració, meditació, música, contes, dinàmiques senzilles... I també com tot això connecta amb la intel·ligència emocional i amb metodologies com Waldorf, que hem estudiat i viscut de prop.
1: I sobretot, volem donar idees que qualsevol docent pot aplicar, encara que no tingui experiència prèvia. No cal ser un professor de ioga, ni terapeuta, ni res especial. Només cal tenir ganes de crear un espai més tranquil i més humà.
0: Haurem, quan diem cuidar les emocions a l'aula, de què estem parlant exactament?
1: Doncs mira, cuidar les emocions vol dir moltes coses. Vol dir ajudar els infants a reconèixer què senten, posar-hi nom, expressar-ho d'una manera adequada i aprendre a gestionar-ho. Però també vol dir crear un ambient emocional, segur, on els infants sentin que poden ser ells mateixos.
0: I això no és només calmar-los, no és fer-los callar o fer-los estar quiets.
1: Exacte, no és controlar les emocions, sinó acompanyar-les. És molt diferent. Quan un infant plora, no volem que deixi de plorar perquè sí. Volem entendre què li passa, validar-ho i donar-li eines perquè pugui gestionar-ho.
0: I això té un impacte brutal a l'aula. Quan els infants se senten escoltats i compresos, hi ha menys conflictes, més cooperació, més respecte i més capacitat d'atenció.
1: I aquí vull remarcar una cosa molt important. Els docents també necessitem cuidar les nostres emocions, perquè si nosaltres no estem regulades, no podem regular ningú.
0: Totalment. Quan una mestra entra a classe amb calma, amb presència, amb serenitat, l'aula ho nota. És com si tot es posés al seu lloc.
1: I això és el que busquem amb el ioga i la meditació, crear espais de calma compartida.
0: Hi ha metodologies que quan tenen molt en compte aquesta part emocional, per exemple, Montessori i Waldorf.
1: Sí, totes dues tenen una cosa en comú. Posen a l'infant al centre. No només es fixen en el que aprèn, sinó en com se sent mentre aprèn.
0: Nosaltres ens centrem sobretot en Waldorf, perquè l'hem estudiat molt i hem vist una escola.
1: I va ser una experiència molt reveladora. A les escoles Waldorf es dona molta la importància al ritme, al moviment, a la calma i a la creativitat i la connexió emocional.
0: Haurem, te'n recordes que la mestra ens explicava que cada dia comença un ritual tranquil, música suau, moviments lents, respiració o una cançó?
1: Sí, i això és molt semblant al ioga, encara que no sempre li diguin així. Fan moviments suaus, estiraments, respiracions, moments de silenci.
0: I això fa que els infants entrin en un estat emocional molt més equilibrat. No comencen el dia corrent, cridant o fent activitats exigents.
1: Imagina una classe que comença amb llum tènue, una cançó suau i un moviment circular on tots els infants es donen la mà.
0: Sense presses, sense crits, sense un va, ràpid que comencem.
1: Els infants entren en un estat de calma natural i això canvia completament el clima d'aula.
0: També treballen molt les emocions amb contes, música, art i moviment.
1: Tot això ajuda els infants a expressar el que senten d'una manera segura i creativa.
0: En canvi, en altres escoles, això no sempre es prioritza.
1: I nosaltres creiem que hauria de canviar, perquè cuidar les emocions és essencial per aprendre.
0: Ara sí, entrem en el tema central, ioga i meditació.
1: El ioga no és només fer posturetes, és respirar, moure, escoltar el cos, notar com estem. És una manera de tornar al present.
0: I la meditació és aprendre a parar, encara que sigui un minut. És donar-nos permís per respirar i observar.
1: Amb els infants, el ioga es converteix en joc, animals, arbres, muntanyes, històries. I la meditació es converteix en petites pauses, escoltar un so, notar la panxa, observar una ploma, sentir el cor...
0: Crec que ara és un bon moment per fer una petita pràctica, perquè qui ens escolti pugui entendre-ho de veritat.
1: Sí, fem una meditació guiada, molt senzilla, d'aquestes que es poden fer a l'aula amb infants. Som-hi! Primer de tot, busca una postura còmoda. Seu amb l'esquena recta, però relaxada. Els peus toquen el terra. Les mans descansant sobre les cames. Si et ve de gust, pots tancar els ulls o simplement mira un punt del terra. Respirem junts. Inspira pel nas, molt a poc, i deixem anar l'aire per la boca. Com si ho féssim una espelma. Ho fem un altre cop. Inspirem i deixem anar. Ara, deixa que la teva respiració torni sola, sense forçar-la. Només observa com entra i surt l'aire. Imagina que tens un globus dins la panxa. Quan inspires, el globus s'infla. Quan expires, el globus es desinfla. Ho fem 3 vegades més. Inspira, el globus creix. Expira, el globus baixa. Inspira, expira, última vegada. Inspira, expira. Ara porta l'atenció al teu cos. Nota com estan les espatlles. Si estan una mica tenses, deixa que caiguin cap avall. Com si es funguessin. Nota la mandíbula. Potser està apretada. Deixa-la anar suaument. Nota la panxa, el pit, les cames, els peus. Tot el teu cos es va relaxant, com si fossin plastilina que es fan amb la cadira. Ara imagina que estàs en un lloc el que et fa sentir bé. Pot ser una platja, un bosc, una muntanya o un lloc inventat només per tu. Mira els colors d'aquest lloc. Escolta els sons. Nota l'aire a la pell. És un lloc segur. Un lloc tranquil. Un lloc on pots tornar sempre que ho necessites. Fem una última respiració profunda. Inspirem. I deixem anar. Quan estiguis preparada, obre els ulls a poc.
0: Uau, quina sensació més agradable, Aurem. I això que només han estat uns minuts. És increïble com una pràctica tan senzilla pot canviar l'energia.
1: Sí, i imagina això amb els infants. Els ajuda moltíssim a centrar-se, a baixar revolucions, a reconnectar amb el seu cos i, sobretot, els dona eines que poden utilitzar fora de l'aula.
0: I ara que hem viscut aquesta pràctica, crec que és un bon moment per parlar de la part més realista, les dificultats. I com ho podem fer?
1: Primer, a poc, no cal fer una sessió de 20 minuts. Els infants, menys és més.
0: Activitats curtes. Un minut de respiració, 2 minuts de moviment, 30 segons de silenci.
1: Crear un ambient tranquils, llums suaus, música, una veu calmada...
0: Adaptar-ho a l'edat. A mi 3 serà més lluc. A mi 5 més consciència corporal.
1: I sobretot fer-ho dinàmic i divertit.
0: Però no tot és tan fàcil.
1: No tots els centres ho prioritzen. Falta formació, temps, espai.
0: I a vegades es pensa que això és perdre el temps.
1: Quan en realitat es guanya qualitat educativa.
0: Quan es fa, es nota molt.
1: Infants més tranquils, més concentrats, més connectats amb el seu cos.
0: Millor convivència, menys conflictes.
1: I un clima d'aula molt més agradable.
0: Al final, no es tracta de fer-ho perfecte.
1: Es tracta d'oferir moments de calma i presència.
0: Com a futures TEIs, és part del nostre paper.
1: Educar emocions és educar persones.
0: I ara sí, arribem al final d'aquest espai que hem compartit amb vosaltres. Esperem que us hagi agradat i, sobretot, que us hagi fet reflexionar una mica.
1: Perquè al final, educar no és només ensenyar continguts, és acompanyar, escoltar i tenir com se senten els infants en cada moment.
0: Ens agradaria que us quedéssiu amb una eina senzilla, amb una idea senzilla. No cal fer grans canvis. A vegades, petites coses és com una respiració, una pausa o un moment de calma. Ja podem marcar la diferència.
1: I també recordar que nosaltres, com a docents, necessitem cuidar-nos, perquè quan estem bé, això es transmet a l'aula.
0: Perquè el que realment queda no és només el que aprenen,
1: sinó com es senten mentre aprenen.
0: Bueno, moltes gràcies per escoltar-nos i per compartir aquest moment amb nosaltres.
1: Ens escoltareu aviat.

0: Una setmana més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova, que sempre ens porta consells, consells interessants. Avui he de reconèixer que quan m'ho ha dit he pensat, estem parlant de peus o de Fórmula 1, però
1: sí, sí.
0: Plaques de carboni.
1: Plaques de carboni. Bon dia primer a tothom.
0: Bon dia. Jo em sonava a Fórmula 1, una peça d'aquestes...
1: Per això, porto temes interessants, que hem parlat de molts temes ja, i per no repetir-nos, que al final la podologia dona, però tampoc hi ha tants temes, jo intento treure coses noves.
0: Vinga, què són les plaques de carboni?
1: Plaques de carboni o les famoses plaques de carbono. No sé si tothom coneix la fibra de carboni, que avui en dia és molt famosa, sobretot amb el tema dels cotxes. Realment es fa servir plaques de la fibra de carbono es fa servir per moltes coses avui en dia.
0: Pesa poc, no?
1: Sí, al final és un material que és superdur, és superflexible, superresistent, però bàsicament la idea és que pesa molt poc i és molt resistent. Per això, per exemple, cotxes de competició, tot el que és el xassis, tota l'estructura es fa de fibra de carbono. Per exemple, peces de l'espai, peces de... La tecnologia màxima per alleugerir pes i ser resistent és la fibra de carboni, vale?
0: I té aquest patró, no?
1: Sí,
0: aquest patró negre i gris a quadradets,
1: sí, que a mi m'encanta, perquè sí. A mi m'encanta el món de l'automobilisme i amb també el fibra de carboni forjat, n'hi ha que tenen fils de titani entremig. Inclús si vas a Dubai, llocs així super exclusius, fan fibra de carboni amb trossos de diamants, amb trossos de... és una bogeria.
0: Luxe. Però i a tot això, què té a veure amb el calçat?
1: Sí, perquè ara tothom estarà pensant, i ara què ve tot això? Doncs en principi, no sé si els oients hauran vist per internet o a la tele, que hi ha calçats avui en dia que porten com una cosa, que és això, la placa de carboni, ¿vale? I no és més que una estructura que va dins de la sola del propi calçat, i que el que fa és que siguem més eficients corrent, ¿vale? Sobretot amb el que és la propulsió. Penseu que al final nosaltres quan trepitgem, normalment el normal és entrar en la zona del taló, ¿vale? I enviar el pes cap endavant i propulsar-nos. Però què passa? Depèn del peu que tinguem, i en general es perd força, no? Es perd eficàcia, perquè el peu al final flexiona algunes parts, se'n va cap a dins, la típica pronació o aplanament, o té massa pont i està tirat cap a fora, o no hi ha prou flexió, no hi ha prou... Bueno, al final s'ha anat buscant amb el temps la forma com d'augmentar el rendiment, no? Igual que parlàvem pels cotxes, no? Pues li pots ficar que tingui el motor més gran, o que tingui el turbo més gran, o que fer millores perquè sigui més eficient, doncs amb el calçat el mateix. Haureu vist que hi ha calçats que són més rígids, calçats que són més tous, calçats que són més plans, que són més alts de darrere, etc. Doncs aquesta famosa placa de carboni, això ho podreu veure per internet, o inclús si entreu al meu Instagram, jo fa poc vaig penjar un vídeo sobre això, i es veu una sola desmuntada, com ensenyen les plaques, que de fet hi ha diversos tipus, n'hi ha senceres, n'hi ha en forma com si fossin branquetes, no? Com si tingués una mini placa a cada dit, i normalment sol anar amb tota la longitud del peu, ¿vale? Us heu d'imaginar com si a dins de la pròpia sola nosaltres no veuríem res, però si la desmuntéssim hi hauria una mena de placa allargada que va des del taló fins a la part dels dits, i que és rígida però flexible, òbviament, no? Al final el que busca és que tu, quan apliques força, aquesta placa es doblega, es tensa i fa com un efecte molla, no? Llavors tu, quan has de propulsar-te, t'ajuda a alliberar més potència. I inclús han tret calçats de competició, que valen una pasta, valen igual 300 euros, però són calçats que porten aquestes plaques, que t'ajuden amb el rendiment, i que inclús en alguns àmbits s'ha dit que és com injust o és trampa portar aquesta placa, ¿vale? Perquè al final és com... Si tu, per exemple, competeixes en una marató i hi ha gent que va descalça i tu portes això, doncs t'està donant un percentatge extra. És com si fossis... un 10% més potent, no?, entre cometes. Llavors, pues, hi ha una mica de controvèrsia amb això.
0: Entenc que no es poden treure i posar.
1: No.
0: Sí, van posar dintre les bambes i...
1: Sí, suposo que algun model, ja et dic, no sé tots els models que hi ha, òbviament, ni molt menys, però segurament hi ha models que es pot desmuntar i canviar-la. Si se't trenca o el que sigui, o pots anar a un sabater igual i t'ho pot desmuntar. però en principi són plaques que van integrades dins del calçat. I com que la fibra de carboni normalment és cara, qualsevol petita peça que facis de fibra de carboni és cara, doncs per això són calçats que són més cars.
0: Que anava a preguntar per aquí, perquè sí. Anava a dir, home, amb totes aquestes coses que has dit, ara tots volem unes bambes amb plaques de carboni.
1: Jo no ho he provat mai, eh?
0: Ja. Però clar, deuen ser cares,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, de fet... Es va fer un experiment per batre el rècord de la marató, per baixar d'una hora la marató, que són 41 quilòmetres més o menys. O sigui, imagineu-vos fer 41 quilòmetres en menys d'una hora, una barbaritat. I es va aconseguir, a part de que la persona que corria tenia una envoltada de gent, que li tallava l'aire, que li feia com rebufo, o sigui, una història super heavy. Doncs a part portava un calçat que era el més modern que hi havia en aquell moment i portava aquesta mena de placa. A part són un calçat que és com molt amortiguant, que té com fa com una mena de pendent la part de davant, i portaven aquestes famoses plaques de carboni. Però són calçats que, per exemple, estan fets per durar només 300 quilòmetres i valen 300 euros. O sigui que et pagues un euro per quilòmetre, entre cometes. O sigui, imagineu-vos. I ara, tot això ha anat evolucionant. Ara hi ha molts calçats que tenen les plaques de carboni i no valen tants diners, però... Realment, si ho penseu, podria ser una placa de plàstic. Poses una placa de plàstic que també faci aquest efecte rebot i és suficient. Però la fibra de carboni pesa molt poc, rebota més i, bueno, al final doncs, s'ha tirat per aquí.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Sí, sí. Clar, no sé si això també afavoreix el tema lesions. No sé si té alguna cosa o simplement és bàsicament aquest rebot i aquesta cadència més ràpida.
1: Sí, no, en principi no tinc entès que hi hagi lesions associades amb això. El que sí que podria passar, i això ja són teories meves per altres estudis que s'han fet amb altres tipus de calçat, és que el fet de que tu no hagis de treballar tant el peu o el cos per propulsar-te, no? Perquè és com que aquesta placa fa que eviti que tu hagis de fer tota la feina, doncs sí que si només portessis això amb el temps, el més probable és que hi hauria músculs que es tornarien dèbils. I llavors, quan volguessis córrer sense aquesta famosa placa o amb un calçat més tou o descalç, hi haurien músculs, per exemple, que no s'haurien desenvolupat prou, s'haurien afeblit. Per exemple, si nosaltres per propulsar necessitem que treballin els flexors, no? Els músculs que flexionen el peu cap a baix per agafar-nos i impulsar-nos, doncs si tenim alguna cosa que fa que això no sigui tan necessari, doncs anem perdent aquesta funció. I al final, amb el temps, doncs, pot deixar de funcionar igual de bé. El que passa que normalment aquest calçat es fa servir per coses molt puntuals, no és per cada dia, és per només per sortir a córrer per el rato que surtis aquell dia, etc. Vale? O sigui que tampoc és tan greu.
0: Que això és per competició, no? Entenc. Vull dir,
1: sí.
0: Una cosa...
1: O amateur, si tu tens ganes de provar-ho. Jo ahir, per exemple, vaig sortir a treure el gos i hi havia uns nois, uns xavals molt joves que parlaven de que s'havien batut el seu rècord, que havien fet els 5 quilòmetres en menys temps i no sé què. Però si tu mateix et vols autopicar amb tu mateix i autosuperar-te, doncs, bueno, també ho pots provar al final. Si tens els diners per comprar-t'ho...
0: Hi ha més tecnologia darrere, o sigui, a banda d'aquestes plaques, hi ha altres coses que dius, això va avançant, o també quan surten aquestes coses hi ha el dubte sempre de si és més el fet de dir...
1: El que diuen el postureo, no?
0: Exacte, que el que realment després pots aprofitar, o el que dèiem, a lo millor jo que no corro, per exemple... A lo millor la diferència entre portar plaques de carboni són els 400 euros que m'he gastat de més.
1: Mira, jo la veritat que no et sabria dir, perquè jo no ho he provat realment. Jo sé que la gent que ho ha provat diuen que sí, que es nota. Després també inclús s'ha il·legalitzat, vull dir que suposo que s'han fet estudis, o sigui, en algunes curses és il·legal, vale? Això és molt nou, per això, vull dir, no, és algo molt recent, vull dir que encara jo crec que falta fer molta normativa... però bueno, és coses que es podrien implementar en altres esports i clar, al final és com una espècie de trampa, no?, entre cometes, que és com dir, bueno, tampoc fa tanta ajuda, però amb un esportista que va per mil·lèsimes de segon, si guanyes com la Fórmula 1, no?, a vegades per un 0,1 segon guanya o l'altre, pues igual si això et millora, pues clar, el tema de lesions no s'ha parlat realment. Amb el tema del calçat, ara ho hem parlat altres cops, del calçat barefoot, que és aquest calçat tan respectuós, Vull dir, ara estem en un boom molt sobre el canvi de calçat, calçats més amples, més anatòmics, més plans, però de cop i volta surt això que és tot el contrari, calçat com més rígid, no? Que fa com trampa, que és antinatural, estem una mica aquí, però no per tema de lesions, realment no és normal que lesioni un calçat així.
0: De fet, sempre se n'ha parlat, no? Ara, quan has dit això, m'he recordat dels banyadors.
1: Sí.
0: Els banyadors de quan venen les Olimpiades i aquestes coses, que si sí, el cos sencer, que si no... Que, sí, sí. Bueno, aquestes coses, no?
1: Que clar. Si vas a filar prim, tot importa al final. Si vas bueno, d'anar... Si,
0: una dècima...
1: Clar, si tu nedes la... Jo tenia entès també que els nedadors, per exemple, han d'anar super depilats, no? Sí. Perquè inclús algun pèl pot crear una microfricció de... O sigui, per mi són... És brutal, però bueno, si ells ho miren, serà que és veritat, no?
0: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Bé, la tecnologia en el món de l'esport, en aquest cas avui l'Adrià ens ha volgut portar aquestes peculiars plaques que es poden posar a les soles de les bambes i que, evidentment, doncs, això cadascú, si ho vol provar, doncs ja sap el que ha de fer. Primer, gastar-se els quartos.
1: Sí, sí, sí.
0: I després veure si són efectives o no. En tot cas, com sempre, Adrià, qualsevol cosa, poden buscar el vídeo a l'Instagram, jo ho he fet en un moment, l'he buscat aquí en un moment, poden buscar Adrián Podólogo a l'Instagram, ja trobeu tots els vídeos que fa l'Adrià, que moltes vegades són els temes que també parla aquí, però ja doncs, teniu algun recurs d'imatge, alguna cosa, una cosa més visual. I com sempre, si necessiteu res, teniu qualsevol dubte, doncs podeu visitar-lo al Centre Liacs a Vilanova, l'Adrià Carné, i el seu equip allà us atendran i us
1: oferiran. Sí, cada cop anem creixent més l'equip ja.
0: Molt bé, això és bo. Això
1: sí,
0: és bo.
1: Sí, contents.
0: Adrià, fins la setmana que ve, que vagi bé.
1: Molt bé, fins la setmana que ve, moltes gràcies.
2: Ràdio Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Un,

0: Doncs molt bona tarda, estem aquí al tercer programa de Piles al Vent amb els meus convidats de sempre, el Nogui.
1: Hola, bones.
0: El Jordi Lora.
2: Bona tarda.
0: I el Nil.
3: Molt bones.
0: I avui portem el primer convidat d'aquest petit projecte de membre de Tronc. És a dir, avui escoltareu més el Jordi Lora que els altres dos, que tampoc parlar molt no en saben. No, avui portem de convidat el David Marfil, vicepresident dels castells del Foix de Cubelles i segon dels castells de la Colla. Bona tarda, David, com estàs?
4: Bona tarda, què tal? Segon i lateral.
3: Toma,
5: comencem a parlar i ens has dit convidats, eh?
0: Sí, és veritat. Plata? Col·laboradors. Bueno, David Marfil, com vols més que et diguem, en aquest cas?
4: Marfil, no? Com em diu a la Colla, com que hi havia tants Davids al principi, no vaig poder aconseguir que em diguessin Dave, que és com em diuen els meus amics, i es va quedar Marfil, que no m'agrada, però al final m'he acostumat.
0: Bueno, pues, si et sembla bé, Marfil, comencem amb les típiques preguntes que fa el nostre col·laborador Nogui, Marc Nogueira Nogui, per conèixer una mica primer el convidat que portem al dia d'avui i després ja seguim amb les preguntes típiques de castells.
5: Vale, són unes preguntes més per saber com ets tu a nivell personal i després unes sense sentit, però respon a que tu creguis i ja està, vale? Per començar, la que estem fent a tots els convidats i per posar una miqueta en context, a veure si pot ser que el nostre trasfons com a persona ens ha portat als castells, voldríem saber de què treballes, de què volies treballar a petit, si estàs treballant de què volies, i si creus que aquest treball que tens ara o que volies en un principi és el que ha pogut d'alguna manera encaminar-te al món dels castells.
4: Bé, jo treballo com a enginyer informàtic, com a cap de projecte d'un equip d'informàtica. Quan era petit, no sé per què, però m'agradava molt la paleontologia, els dinosaures, les èpoques antigues. I realment, doncs, evidentment, el fet de la meva feina no m'ha portat a fer castells, evidentment. No té cap relació.
5: Vale. Creus que la teva feina es podria, a dia d'avui, ficar dintre del món casteller en algun àmbit?
4: De fet, ja ho estem, en algun àmbit ja el tenim, no? Com per exemple l'aplicació que tenim, l'Absistència o l'Aleta, que també és molt coneguda, no? En l'àmbit universitari, doncs clar, ara doncs, la tecnologia s'aplica a tots els àmbits i també en el món casteller, tot i que és una tradició molt antiga i molt analògica, entre cometes, la tecnologia i la informàtica, les estadístiques, la informació, tot ajuda a millorar.
5: Vale. Ara passarà una miqueta més al que és el tema castells. Et preguntaria quina és la primera diada o primer record que tu tens així de dir m'estan fent sentir els castells. És a dir, no de veure una diada i veure, sinó de dir ostres, això em porta sensacions, em porta a pensar.
4: Jo, tot i que fins que no vaig conèixer la Colla, no vaig estar físicament en una diada, havia vist els castells abans, evidentment, doncs per la tele, algunes vegades, no? I no sé, la veritat és que em costa molt recordar quan va ser la primera vegada que veient castells per la tele em vaig emocionar, però del cert ho és. Jo quan veia castells m'emocionava, és una tradició catalana que és molt nostra, que és pràcticament inigualable en el món, tot i que després te n'adones que ja existeixen els govindes i coses més o menys semblants, però el que fem aquí amb els castells és molt emocionant, és un espectacle brutal, visualment molt estètic, i ja des de petit, que jo recordo quan ho veia per la tele, era una cosa que m'agradava i m'emocionava.
5: Seguint per aquest camí, què va ser el que et va fer venir a una colla a castells?
4: Doncs pura casualitat, anàvem caminant la meva dona, els meus fills i jo per la plaça de la Vila un dia, i la colla acabava de fer una diada, això era, crec que va ser el juny, sí, el juny del 2024. I resulta que entre les persones que marxaven, que anaven a fer un sopar a la plaça del mercat, hi havia una parella que tenia en comú amb nosaltres que el seu fill anava al mateix institut que la nostra filla. I parlant, doncs van dir, què feu? No sé què, nosaltres anem a sopar allà a la plaça de la Vila. Voleu venir o què? Ens agafeu unes pizzas o el que sigui i sopem allà. I nosaltres, com que no teníem cap pla en aquell moment, vam dir, vale. Vam anar cap allà, ens vam asseure a la taula a sopar amb tota la gent que havia vingut de fer aquesta diada i ens van començar a parlar dels castells, no? Aquesta persona va ser l'Abram, vale? Amb la seva dona la Susana i també la Judit, a qui m'envio un record, perquè jo crec que gràcies a ells ens van enganxar, no? Ens van fer que volguéssim provar un dia, anar un divendres a l'assaig, i des d'aleshores doncs, aquí estem.
5: Molt bé, ara passaré a fer unes preguntes més fora de Castells, més sense sentit, però que ens ajuden per saber una miqueta com, com són els nostres convidats. La primera és el moment exacte de començar la diada i només tens un mocador. On te'l poses? Mà dreta, mà esquerra o a la faixa?
4: A la faixa, sens dubte.
5: Si fossis un gelat, de quin sabor series i per què?
4: Hòstia. De vainilla, tu.
5: Vale. Dins del que és una fauna de la colla, quin animal creus que series?
4: Tortuga.
5: Vale. Quin tipus de pedra creus que series?
4: Ostres. Quin tipus de pedra? Són preguntes rares, eh?
5: Sí, sí.
2: Joder.
4: Perdó. No ho sé. Un ull de tigre.
5: Vale. I ara, agafant la pregunta que va fer l'última convidada, què és el que amb els anys has canviat d'opinió des de que vas néixer fins ara?
4: És una pregunta molt profunda i filosòfica, eh? Mm. Amb els anys, què és el que més he canviat amb el temps?
5: O sigui, què has canviat d'opinió des de que vas néixer?
0: De petit odiaves el color negre i ara és el color que utilitzes sempre per vestir.
5: Clar, alguna cosa així.
0: Si pot ser més filosòfica el que tu creguis que puguis explicar aquí.
4: No se m'acut. Et diria que abans no m'agradaven les verdures i ara sí.
5: Vale, sí.
0: Bona mira.
5: Perfecte.
0: Doncs ara, si vols, et sembla bé, passem als àmbits més casteller. I ja que has explicat com vas entrar a la colla, que va ser per una família que anava a la classe de la teva filla a l'institut, és una pregunta que de moment, mira, ha sorgit així que els tres convidats que han vingut i han fet la mateixa perquè els tres teniu fills. Tu que ets segon i també la lateral dels Castells, creus que és la importància de quan tu estàs a un castell o estàs a la pinya, sigui tronc o alguna cosa, i tens la teva filla a dalt, et sembla que és més important per tu aquest castell perquè està la teva filla a dalt, si no, com creus tu que enfoques aquest castell?
4: No apretaré més pel fet que estigui la meva filla al castell. Apretarem sempre igual perquè hi ha canalla, no? Llavors la canalla, pues, evidentment, els que estan a dalt es juguen al seu pellejo i realment els castells són molt seriosos i s'han de prendre amb molta cura i has de donar sempre al 100%. Però això no treu que quan saps que està pujant la teva filla doncs tinguis també una cosa pensant en ella. Però sí. no per això deixes de fer més o menys en el castell.
0: Doncs ara ja has explicat tu que ets lateral i ets segon dels castellers del Foix de Cubelles. És una pregunta que aquí els meus companys discreparan amb mi, però tu què prefereixes ser? Tronc o pinya? I ens embardem una
4: jo
0: mica.
4: Jo tinc molt bons records de pinya, perquè és quan vaig començar i realment es viu el castell d'una manera sensiblement diferent a quan estàs al tronc. Hi ha com més camaraderia, perquè ja tens molta més gent al voltant i és diferent, no? En canvi, en el tronc, com que estàs més exposat, et sents com més responsable, no? Si hi ha alguna cosa, li passa al castell, és les probabilitats de que es fixin en tu per saber si realment l'errada o l'encert prové de tu o no, és molt més elevada, no? Llavors sí. Estàs més exposat. Però et diria que m'agrada més ser segon que lateral.
2: Perquè és que el programa s'ha celebrat molt. Perquè abans de continuar i de seguir parlant d'emocions i de sentiments de quan estàs de segon, com definiries la posició de segon? O sigui, quina és la feina, pels que no saben de castells, quina és la feina que fa els segons i què creus que és el més important a l'hora de ser segon?
4: Doncs et diria que és... podria, com de manera molt fàcil, no? Com se sol dir, recórrer a les quatre característiques del lema casteller, no? Força, equilibri, valor i seny, no? S'ha de tenir molta força, evidentment, perquè entre els baixos i nosaltres som qui més pes suportem, però diria que el més important seria mantenir la forma, mantenir la posició, no? Això és el més important. Llavors has d'estar sempre pendent de que, o almenys el que jo he après fins ara, que tampoc és que porti molt de temps, però... amb totes les indicacions també de l'Àngel, que ens fot molta canya als segons, eh? Això també s'ha de dir, eh?
0: Sí, sí.
4: L'Àngel, amb els segons, ens fot moltíssima canya, molt més que els terços.
0: Calleu, no parleu, mireu endavant, vinga, va, no sé què.

0: i baixos, en aquest cas, però en aquest cas tu segon, sou els que més pes suporteu de, del Castellà, sí, Castellà 6, Castellà 7, Castellà 8. Tu creus que en els segons necessiten una preparació física externa a la mateixa activitat que castellera? Tu t'entrenes d'alguna manera, fas alguna activitat física per millorar amb aquesta posició?
1: Per descomptat que sí, jo crec que sí. Evidentment, quan comences i et posen a provar i tal, doncs per fer castells amb, de 6 o possiblement només que estiguis mitjanament bé és suficient, no? Però si vols aspirar una miqueta més a pujar un pis, no? Fer castells de 7 i amb certa solvència, jo que no els vegis patir, jo crec que la condició física és molt important i penso que la nostra colla, la majoria que estem en aquestes posicions, o anem al gimnàs o fem alguna activitat esportiva per mantenir-nos més o menys bé. Tampoc cal ser
0: qualsevol atleta, no? Com la, no, no com gent de la vella, de
1: les
0: joves.
1: Exacte, aquests són unes màquines i són uns berracos, sí, sí, impressionants, no? Però a aquest nivell jo crec que sí que és important, per descomptat, treballar la forma física. Sí, sí.
0: Tenir algun mínim d'activitat física fora del món dels castells.
1: Jo crec que
0: no?
1: És molt important. Després, ajuda molt.
0: Després, una altra pregunta que també hem fet a tots els convidats. Quina creus que, ja sigui de tronc, en el teu cas, o també comptant ja que vosaltres us toca la pinya, quina és la posició que més importància, quina és la posició que més t'ajuda amb la teva funció de segon? El baix...
1: Per mi els laterals.
0: Els laterals? Mm. Hòstia, jo em sabia que tiraria més per les agulles. Explica una mica per què els laterals.
1: Perquè les primeres mans, evidentment, i tenim aquí el Nogui, no? Que és un primeres mans boníssim, a més, són vitals, no? Perquè t'estan apuntalant i segurament són els que més força estan fent, no? També són alts, són gent forta, però estan, només són ells. Un primeres mans, primeres. No? En canvi, els laterals estan duplicats, tens un per cada banda. I a mi, jo crec, és una opinió personal, quan les forces no són simètriques, és quan jo pateixo. I em torço o se me'n va una cama cap a un costat o el que sigui. No? Llavors, per mi, potser per això tinc més, estic més pendent dels meus laterals que no del primeres mans. Amb el primeres mans jo crec que sempre pot jugar a seure una miqueta més o menys, però els laterals, bueno, ja et dic, no sé si són manies meves, però per mi... són més importants, per mi personalment.
0: Dins d'això, clar, ho has dit indirectament, has de tindre una comunicació amb els laterals, amb els primeres i tal. Ens deien els dos anteriors convidats, ens deien que la seva comunicació era més física que verbal. En el teu cas, la comunicació física és més complicat perquè tu estàs per un pis sobre seus. Com creus que és aquesta comunicació? Si a l'estar a diferents alçades és més complicada, no? Com et comuniques tu amb els membres de la pinya perquè et facin més, menys pressió d'un costat, de l'altre?
1: L'ideal és aprendre's els noms, no? Saber qui tens abans de pujar, saber qui tens darrere, primeres, i al lateral, a l'esquerra i al dret. Per només dir dos paraules. Nom i després o apreta o afluixa. Pepito, apreta. Pepito, afluixa. Això seria el més directe, no? Però moltes vegades, pels nervis o el que sigui, t'has oblidat qui puja o han fet uns canvis a última hora i has d'estar mirant i tal. Llavors també aquí s'ha de dir que les agulles ajuden moltíssim. L'agulla sempre t'està... És una miqueta el transmissió de comunicació entre la part de baix i la part de dalt. Llavors ens ajuden molt les agulles quan la comunicació potser no és del tot... del tot fluida, doncs les agulles entren en joc i amb les seves indicacions tot ajuda. A més, la dislèxia també juga amb males passades, sí, perquè quan estàs en una posició diuen, apreta, esquerra, apreta, i moltes vegades apreta el de la dreta, no?
0: Clar, perquè estan en diferents posicions.
1: Sí. Llavors l'agulla en aquest sentit, sobretot si són experimentades, com el Lolo, com l'Oriol, etcètera, ajuden molt a corregir ràpidament el que necessita el castell.
2: Ara canviant bastant de tema, com va ser en el moment que tu comences a fer proves de segon? T'ho proposen a tu, proposes tu, dius que t'agradaria, o ve l'Àngel, com ens va venir a tots, i tu has de fer això?
1: És això últim, Jordi. Jo crec que és el que passa el 90% de les vegades, no? Que estàs allà tan tranquil, fent el que estaves fent sempre des que vas entrar a la colla, més o menys, no? I estàs a gust fent allò i dius, vale. I de cop i volta et diuen, Marfil, vine aquí. I què passa? Posa't aquí, va. I bueno, ho hem viscut jo crec que tots, no? I de cop i volta veus com se't van pujant al damunt i dius, ostres, experimentes una cosa nova, no? Sí. I la veritat és que és emocionant. La primera vegada és emocionant.
2: I quin... Recordes el teu primer castell a plaça?
1: I tant.
2: I quin va ser i com va ser?
1: Va caure.
0: Ostres.

0: Bona estrena.
1: Va ser, i tant, me'n recordaré tota la vida. Va ser, i de fet no sabia ni que pujava. Jo anava aquella diada a fer lo de sempre, no? Pues lateral, etc. No? Això va ser el 2024 a l'Arbós, al local de Minyons de l'Arbós, quan vam fer el segon 4 de 7. Sí. Vale? Que vam sortir amb el 4 de 7, si no recordo malament. Sí. I jo estava fent-li de lateral amb el Oreig, que pujava de segon.
0: Anava jo dalt, a terç de l'Oreig.
1: Sí. Doncs això. Sí. Que no portava agulla, deia, no fa falta que passava agulla. I la jornada doncs, estava anant molt bé, després vam fer la torre de 6, me'n recordo, que va sortir molt bé també, i em diuen que haig de pujar al 3 de 6 amb agulla. I havia fet 2-3 proves a l'assaig, o bueno, potser alguna més, però no gaires més, eh? I jo, què? Com? O sigui, el cor em va començar a bategar a tope, i bueno, pues, primer intent, desmuntat, vale? Tremolava, no sé quantes. Segon intent, amb algun canvi per allà al pom a nivell de terços també, també ha desmuntat. I acabo dient, ostres, què passa? Ja no sé si això és per culpa meva o què, no? Jo que et comences a ratllar i a menjar el cap pensant que tu ets el culpable, no? I a la tercera va caure.
0: Jo me'n recordo també molt d'aquesta diada perquè me'n recordo, va ser una mica com l'altre dia,
2: sí, va la diada
0: de
2: Bell,
0: perquè me'n recordo que els plans de la diada fer el 4 de 7, 3 de 6 amb agulla i 4 de 6 amb agulla, que me'n recordava perquè jo m'estrenava el 4 amb agulla de segon, i això va, que tu, va ser 4 de 7, vam fer un intent desmuntat de 3 de 6 amb agulla, un altre intent desmuntat de 3 de 6 amb agulla i un intent de 3 de 6. I em diu, hòstia, com m'aixequem aquesta diada? Doncs pues vinga, va, fem la torre de 6 i un pilar de 5.
2: I marxo una vegada, així que no té cap mena sentit.
0: Però bueno, és la diada que recordem tots pel 4 de 7 aquest, el segon 4 de 7 descarregat de la colla. I ara que m'ha entrat al món del tronc, amb aquest programa de ràdio, obrim una cosa nova a explicar a la gent, que és els assajos, i ara una cosa que nosaltres treballem molt, la gent que està dins del món dels castells coneix, i la gent que està fora no ho deu conèixer tant, que són quan fem castells nets o castells amb pinya, que quan fas un castell net és quan és baixar-li un pis, que és treure la pinya. És a dir, si anem a treballar per fer el 4 de 7 a la diada, doncs fem el 4 de 6 net, posem només segons al terra, terços, quarts, dos a cotxada d'enxaneta. I la pregunta que venia per això era, què prefereixes tu quan estàs assaig? Fer un castell net, és a dir, poder-lo passar tot, o fer un castell amb pinya, saps?
1: És una bona pregunta, eh? M'agraden les dues, eh? M'agraden les dues. No et sabria dir, eh? No et sabria dir. Pregunta difícil, eh? Em quedo en que m'agraden les dues, 50%. No em mullo.
2: I quina creus que és més important a l'hora de preparar castells per les diades?
1: Jo crec que les dues són importants, també. I de fet una colla com la nostra, que és petita, que normalment sempre necessita efectius per poder muntar les pinyes a l'assaig, saps, no, Jordi, que fem sobretot abunden molt més les proves netes que no les que van en pinya. I en canvi, doncs, els resultats després de diada són bons, no? Fins aleshores, doncs, quasi que et diria que
0: per igual.
1: No?
0: I aquí aprofitem el que fem sempre, és que la gent que estigui escoltant aquest programa de ràdio que pugui vindre a fer proves, quins dies?
3: Dimarts i divendres a partir de les 7:30 a la sala sociocultural.
0: Bueno, seguim una mica amb la línia dels castells. Quin castell creus que és el més especial per tu que hagis fet a plaça, o quin és el castell que més t'agrada? Hòstia, m'agrada aquesta torre de 6 que vam fer a tal lloc, el 3 de 7 de tal, el 2 de 6, el... no ho sé, el...
1: fàcil. El 4 de 7, el segon, tercer 4 de 7 que vam fer, el primer a Cubelles, l'any passat.
0: Sí.
1: Doncs aquest, perquè portàvem molts intents desmuntats del 4 de 7.
0: Sí, de temporada. Des de 9,
2: exacte, 9.
1: Sempre per algun detallet, allò que dius, me catxis la mar, no? Hem estat a punt una altra vegada a poder fer-lo. I havia moltes ganes de poder-lo fer, i a més fer-lo a casa per primera vegada, doncs recordaré com que és que el que més m'agrada va ser aquell, llavors, el de Cubelles, la temporada passada.
0: La meva camisa meu recordarà perquè des d'aquell dia li falta un botó.
1: La teva camisa?
0: La meva camisa, el va arrencar el Magí, el nostre company.
3: La teva camisa?
0: Sí.
3: Aquella camisa és teva, Pol? Diu aquí a ràdio.
0: Segon pregunta. Segon pregunta.
1: Que per cert, Pol, anaves amb el cabell de color blau.
0: Sí,
2: sí, sí, sí. Anava amb els tres a la mateixa regla. Sí, segon, terç i quart d'aquí quatre.
1: I el teu, era el teu primer.
2: Era el meu primer.
0: Sí, sí.
1: El meu primer, vas posar molt nerviós quan vas veure que l'Iu començava a travessar.
2: Jo vaig provar tot el castell.
0: Sí.
1: Sí, sí.
0: Bueno, pues, ara que has dit això, el 4-7, tu li tens ganes, aquest 4-7, ja que encara aquesta temporada no l'hem pogut estrenar?
1: Sí, clar. Sí, de fet, jo ho deia, no? L'estàvem deixant una miqueta de banda a principi de temporada. Ens estaven enfocant tant amb el 3-7, que el tenim superbé i estem molt a sac amb ell, però pensava, ostres, estem deixant de banda una miqueta el 4-7. Ara l'estem tornant un altre cop, ja de fa més de setmanes, i alguns mesos, a treballar a l'assaig. I sí, evidentment hi ha ganes de poder portar-lo a plaça.
0: A part d'aquest 4-7, un altre castell que també tinguis ganes de portar, que s'estigui treballant un assaig, castell que li tinguis ganes tu?
1: Home, tot i que el veig encara una miqueta llunyà, però sí que és cert que amb això és un tòpic, no? però és veritat, al final tot el que es treballa, tot el que es va assajant, mica en mica es va progressant i vas sumant cada cop un passet més, i allò que semblava que estava molt llunyà ja no ho està tant. És el 3-7 amb agulla. Cada cop anem fent passos, no? I és una realitat que no sembla tan ciència-ficció o tan llunyana. Llavors et diria aquest, no? El 3-7 amb agulla.
2: Tu penses que castells com aquest, que encara no hem estrenat en tota la nostra història, poden arribar al llarg d'aquesta temporada, a mitjans de temporada, a finals de temporada? Creus que poden acabar arribant?
1: El 3-7 amb agulla podria arribar a final de temporada, sí. Jo crec que sí, que podria arribar. Si seguim així, perquè cada cop que l'assagem anem un passet més enllà, no? I per tant, al final això és matemàtic. Si acabes assajant i practicant, és possible que arribis al destí. La qüestió és caminar fins a aquest destí.
0: És el que has dit tu, em sembla un tòpic, però clar, el que ens falta per portar aquest castell a plaça són mans.
2: Sí. Jo sí, crec que si tots venen assaig dimarts i divendres a 7:30, jo crec que podem acabar arribant. O sigui, és qüestió de gent i ens falta això.
0: Una pregunta més, bueno, personal o més enfocada als oients. Una persona, tu estàs a una plaça castellera, una persona que veus estàs fent la tadiada i veus que una persona molt mirant molt bé els castells, amb molt bons ulls i tal, com li diries tu que s'apuntés, ja sigui a la nostra colla, esperem que sí, o qualsevol altra colla? Què li diries tu per intentar convèncer aquesta persona que vingui a fer castells?
1: Pues li diria que és potser no li diria així, no? Però al meu cap li desitjaria dir, t'ho juro, vine, és com una droga això. Sí, al final això és que t'enganxa, no sé què té, no t'ho podria explicar, però si vens, t'asseguro que t'enganxarà, és com una droga. És a dir, quan estàs a dins, tot el que és veure tanta gent amb un objectiu en comú i que treballa a la vegada com un equip, és molt especial. Sí. I si a més li sumes que el que està fent és una cosa espectacular, una cosa estètica, una cosa que a més cert risc, no? Que això també doncs, li dona aquest romanticisme que té una mica els castells, no? de que és una activitat també que té el seu perill, entre cometes, ben calculat i ben estudiat, no? I estadísticament sabem que fins i tot és més segur que fer qualsevol altra activitat esportiva, però hi ha una alçada, no? que realment crida molt l'atenció i fa que tinguis esglais al cor. Doncs tot això sumat, almenys a mi, és el que jo crec que fa que l'activitat castellera, quan la proves, t'enganxi.
2: Tu també, Marfil, ets vicepresident de la nostra colla. Què destacaries d'aquesta tasca i de feina vicepresident?
1: Bueno, pues jo crec que al final dona una miqueta igual que sigui una colla castellera. Si estàs en una funció directiva o estàs en una junta, no? Una junta d'una associació qualsevol. Al final, ser vicepresident o vocal o el que sigui, qualsevol dels membres d'una junta estan per funcionar i per intentar donar el millor a la colla, no només en l'àmbit social, sinó en l'econòmic, en molts aspectes, molts àmbits diferents, no? Això sí que no li diria a un aficionat.
0: Que es posi no dir.
1: que la junta això no. Tu vine a fer castells, que t'agradarà.
0: És una feina que tant tècnica, junta, qualsevol petit equip que hi hagi dins perquè funcioni la colla, és una cosa que que no es veu, és un treball que no es veu i que porta realment moltes hores darrere, i a part de les hores d'assaig, és una cosa que porta molt darrere.
1: Clar, perquè és que, bueno, és que no es paga, no? Has de treure el temps teu personal
0: d'on trobis,
1: d'on el tinguis, si és que el tens, i dirà endavant, no? Llavors, bueno, pues, evidentment és un sacrifici, moltes vegades no té recompensa, no? Però bueno, al final sempre ha d'haver algú que estigui dirigint i estigui organitzant una associació amb tanta gent, no?
2: Per mi el que feu, o sigui, és que em sembla de valorar tots els quatre, perquè a més els tres tècnica i un junta, em sembla de valorar el que feu a tots, tant a la junta com a la tècnica, perquè dediqueu moltíssimes hores.
0: Després et volia fer una pregunta, que és la pregunta d'abans, has dit un terme molt que té molt a veure amb els castells, que és l'àmbit social. Tu creus que amb una colla petita o gran, més a les petites, també té una vessant molt, a part de fer la tradició, de fer esport, de fer castells, tu creus que és molt important la part social, la part després o abans dels castells?
1: És la més important de totes, sens dubte. La part social és la més important de totes, més que la part castellística.
0: Bueno, és...
4: Bueno, i la part social ajuda l'abans i el després, però tirant encara més enrere, el dia d'abans, les nits... has notat alguna diferència de quan feies pinya, quan feies tronc, a nivell de pressió o alguna cosa? Perquè abans comentaves que el segon al final nota com una pressió més gran al ser més visible i no treballar com tant en conjunt, sinó que és com es pot veure més la funció que està fent. Vas notar alguna diferència?
1: Diferència social entre fer estar a la pinya o estar...
4: Diferència de les, al tronc. De les emocions que senties tu a la prèvia a la diada, o inclús a la...
1: Ah, sí, sí, clar, clar. Tens una miqueta més de nervis, no? Quan saps que has de pujar a un castell, com que el que dèiem abans, no? Com que estàs més exposat, evidentment doncs, és com si tinguessis un plus de responsabilitat, i això fa que potser els nervis, no, estiguin allà una miqueta més vius, no? Que si simplement estàs, bueno, simplement no retiro aquesta paraula, perquè totes les posicions són bàsiques, i sense una posició en concret un castell no es pot fer, que si estàs a la pinya, que estàs, diguéssim, més camuflat, no, per així dir-ho. Llavors, pues, bueno, sí, hi ha una miqueta més de nervis quan saps que puges.
5: Vale, per tancar aquesta fase del programa de preguntes, vull obrir el meló, que es va obrir el primer dia sense voler i que ara ja obriré tots els dies. S'ha parlat molt de cultura, s'ha parlat molt de treballar-se com a segon de fer esport, i la pregunta, i el meló és obligatori al món casteller, què creus, tots sabem que tenen les dues vessants, però què pesa per tu més a una colla de castells?
0: Te la poso més.
5: El món cultural o al món esportiu? Què és més, un esport o cultura?
0: Te la poso més complicada. Anem 3 a 3. La votació d'aquest de cultura i tradició va 3 a 3.
5: O sigui, aquí, ara mateix, hi ha dues persones que creuen que és esport i dos que creuen que és cultura.
2: O sigui, dos que saben i dos que no.
1: Evidentment que té de les dues, això està claríssim, no? Llavors és una espada de Damocles, no? Tengo que ir pa un lado o pa otro, blanco o negro, no? Haig de decidir-me, no? Cultura.
5: Per què diries que és cultura? O sigui, quin...
1: Perquè, per exemple, els castellers de tronc, val? Hem dit que cal, bueno, és, sobretot en colles grans, estar bé físicament i has de, doncs, desenvolupar-te una miqueta com un esport, no? Fent activitat física complementària, tal, tal, tal. Però és que la pinya i els castells que hi ha més enllà, les que estan al tronc, potser en les posicions que més pes suporten, són majoritaris, són moltes més persones, no? I la majoria d'elles no es dediquen a fer esport.
0: Ja està. 4-3.
1: Qui guanya?
0: Tradició. Bueno, cultura, tradició.
2: Per ara.
0: Sí, sí, queden molts convidats, a veure com acabem aquesta minissecció que s'ha creat al nostre programa. Ara, si vols, per acabar la mini entrevista que hem tingut amb el David Marfil, de com a la seva posició de segon, si vols et fem una bateria de preguntes que li hem fet a tots els convidats, i al final de la temporada farem un rànquing, a veure qui, una mica competició, no? Dins dels castells, ja que també tenim el concurs, doncs el nostre concurs és aquest, la bateria de preguntes. Vinga, si et sembla bé, tinc preparades 33. no et passis perquè no, no podrem fer més.
1: Resposta si ràpida, no?
0: Sí. Comencem amb 3, 2, 1, ja. Quants anys porten fent castells?
1: Dos.
0: Posició actual?
1: Segon i lateral.
0: Colla castellera preferida que no sigui la teva?
1: Vilanova, Bordegassos.
0: Plaça que t'agradaria actuar?
1: Vilafranca.
0: Dia de la preferida?
1: Sant Vicenç dels Horts.
0: Castell que t'agradaria fer i no has fet?
1: La Torre.
0: Posició que mai faries?
1: Que mai faria? Crossa.
0: Les teves tres colles preferides?
1: Vendrell, Bordegassos i Minyons.
0: Colla vella o colla joves de Valls?
1: Les joves.
0: Primer castell que recordes haver carregat?
1: 4 de 6, crec.
0: Castell que més t'ha emocionat?
1: El 4 de 7.
0: Moment castell que mai oblidaràs?
1: El 4 de 7 a Cubelles.
0: Pinyatronc o canalla?
1: Et diria que la canalla, perquè sense ella no fem res.
0: Castell preferit per... Hem acabat el temps amb 13 preguntes responses.
1: Poques, no?
0: De fet, la campana està campana 13, 12... Eh? De moment estem dins del temps. Bueno, doncs Marfil, moltes gràcies per estar, per haver pogut trobar un petit temps, aquesta via tan ocupada que tenim tots, per vindre al nostre programa, i esperem que siguis escoltant els altres i que això pugui durar molts més programes. Moltes gràcies, i ara seguim amb la segona secció d'aquest programa.
1: Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
0: Bueno, pues, ja hem escoltat la petita entrevista que hem fet amb el Marfil. Ara, si us sembla bé, tenim uns petits talls d'entrevistes que van fer els nostres corresponsals que van anar l'altre dia a la diada de Llunàtics a les Places de les Neus, que va ser el dijous 21, si no vaig errat.
2: Sí, sí.
0: I bueno, si us sembla bé, que us expliquin una mica ells el que ara escoltarem i passarem a posar tots els àudios dels caps de colla de les colles universitàries.
5: Doncs va ser una diada força interessant. Bastant fluida, es va fer una miqueta llarga el tram final per diverses proves d'un 4 a 7 que finalment, per desgràcia, no va sortir, però que sincerament no sé què opinarà el Nil, que també és el que estava amb mi veient les proves a diada. Crec que estava molt més a prop de la sensació que dona tantes proves. O sigui, jo crec que va ser, no sé si falta d'impuls, falta de confiança o falta de tenir clar el que s'anava a fer per acabar coronant aquest 4-7 que és el que buscava Llunàtics.
4: Sí, sobretot en les primeres proves, la sensació que tenia tant jo com la gent que està al meu voltant, tu estàs una mica més lluny, però pensàvem que el traspassarien, i quan vam veure que va baixar, inclús no me'n recordo ara si era a Cotxadora o Enxaneta
5: diria,
4: que es va quedar com preguntant què estava passant, per què s'estava baixant.
5: Sí, jo també va haver un moment que vaig estar amb Mario Marco, cap de colla de Bordegassos, que el teníem per allà al costat, i fins i tot la gent que estava amb ell de Bordegassos ho tenien bastant clar, veien alguna falla, alguna errada de col·locació d'alguna posició, però és que jo et diria que la segona vegada que ho intenten, quan ja ha acabat la diada, rotllo al final, jo et diria que estava clavadíssim. El nostre company Unai Estivi, que després escoltarem unes declaracions seves, ell mateix també ho tenia molt clar. O sigui, cada vegada que va sortir de les proves ho tenia claríssim de que estava molt bé.
2: És que van arribar a col·locar a Cotxador i dos i Enxaneta a l'esquena dels dosos. O sigui, és que van estar molt a prop en diverses ocasions.
0: Bé, doncs, si us sembla bé, posem la primera entrevista, que és amb el Jan Safon Castells, cap de colla de Llunàtics de la UPC.
6: Moltes gràcies, Safon. Ara els companys de programa ràdio de Comella et faran una pregunta.
7: Vale. I per finalitzar aquesta entrevista, que ha sigut una miqueta més seriosa, ara la part més de conya, he anat preguntant a tots els caps de colla i la pregunta és obligatòria. Qui fa les millors post-festes de
8: Llunàtics?
7: Llunàtics?
8: 100%. I què t'han dit els altres?
7: La gran majoria ha dit Llunàtics i Marracos.
8: Marracos, qui t'ho ha dit?
7: Marracos han dit ells mateixos, vale. I la resta de colles ha dit...
8: Sí, és que jo t'ho dic, jo no he anat mai a Marracos, llavors no puc dir-t'ho. Però sí, diuen que està bastant bé. Però bueno, avui els demostrarem que també sabem fer postdiades tan bones com els és i ei, a gaudir-la, perquè al final, escolta, els anys són els que són, però la feina està feta i ens mereixem també fer una mica de festa i atacar-la la setmana que ve.
7: Moltes gràcies i a gaudir-la.
8: A tu, merci.
0: Vale, doncs, com heu vist aquesta petita entrevista, després sí que hi haurà una petita més, una entrevista més seriosa del que els hi va passar la Diada. Nosaltres el que ens agrada és preguntar com es va explicar, els castells universitaris no només són castells, sinó també són el post que hi ha després, que són les animacions. I bueno, hem volgut fer aquesta pregunta, el nostre company Nogui li ha volgut fer aquesta pregunta.
5: I bueno, també, o sea, sí que la resta de colles sí que tenim una mica més d'anàlisi de la seva Diada, però clar, en aquesta el nostre company Unai va fer pel seu propi programa, que està a Canal Blau, de Blau amb Blau Castells, o Castells amb Blau.
2: Sí.
5: I clar, tampoc li xafaré ara l'entrevista que va fer ella en primícia. Sí que la resta sí que parla una miqueta i en general jo crec que totes les colles van sortir molt contentes d'aquesta Diada.
0: I us he de dir, com ha dit el Safon, el Jan Safon, que les millors animacions sí que són les de Llunàtics, que jo he estat a un parell i sí que són les de Llunàtics. Bueno, si us sembla bé, ara passarem a la següent entrevista, que li fem una entrevista al cap de colla de Xurigués i ara us la posem i podrà escoltar una mica la seva versió de la Diada.
9: El Marc, cap de colla de Xurigués, com has vist la Diada?
10: Bé, hòstia, els Llunàtics venien amb una aposta molt ambiciosa. Sembla que quan jugues amb aquests castells és... A vegades passen aquestes coses que per detalls no acaben de sortir, llavors dintre el que cap ha sigut prou àgil, a part d'aquests incidents que tot i tenir tres intents desmuntats crec que ha sigut prou àgil, no ha sigut gaire feixuga i bé, animo els Llunàtics a que ho segueixin intentant perquè són castells complicats però molt xulos.
9: A nivell de futur, quins creus que podrien ser els vostres objectius?
10: Ui, a nivell de futur és complicat perquè les temporades universitàries és molt any a any i aquest any ja ens queda una Diada on la gent està d'exàmens, llavors ja no, ja han fet la feina, com així dir. I a nivell de l'any que ve és molt complicat perquè mai saps qui es queda, qui marxa, si vindrà molta gent nova, si no... Però a nivell de Xurigués, aquest any venim del millor any de la nostra història. La setmana passada vam fer el primer 3 de 8 de la colla i ens hem convertit en colla de 8, que mai ho havíem fet. Hem fet 6 5 de 7 aquesta temporada, hem fet una temporada extraordinària i sembla ser que la temporada següent hauria de baixar una mica aquesta corba. Jo espero que no baixi molt perquè tenim castellers molt capacitats, hem fet molta feina tant a Pinyes com a Tronc com a Folres, llavors jo em fa molta il·lusió la temporada que ve. Jo no seguiré com a cap de colla perquè les temporades van molt marcades any per any, però tinc moltes ganes de que la gent s'ho passi bé perquè aquest any m'he apretat molt, per tant l'any que ve que sigui més escoltar la colla, un any més social, un any més divertit. No et diria això perquè jo aquest any m'ho he passat com un nen petit, però no sé, amb una altra filosofia jo el plantejaria.
9: Esperem que sigui així. I a nivell safareig, què creus que de safareig, una mica més de Coti, què creus que té les millors animacions?
10: Hòstia, doncs mira, un dels factors que ens va decantar per anar a unes Diades o una altra, i de fet per venir aquí, va ser que el Llunàtics fa una de les millors animacions del món casteller universitari i, hòstia, Marracos també fa molt bones animacions. Llavors, jo a Llunàtics li tinc molta estima perquè va ser una de les primeres animacions que hi vaig anar com a casteller, el meu any de novato, i crec que va ser de les millors també, tipus, la millor, m'atreviria a dir. I Marracos sempre té molt de nom i jo crec que mai defrauden perquè són uns putos bojos.
0: Perfecte, ara que heu escoltat l'entrevista amb el Marc, cap de colla de Xurigués de la Universitat de Girona, una mica el Jordi fa el repàs dels castells que van poder fer aquí a la plaça de les Neus de Vilanova i la Geltrú.
2: Doncs Xurigués va fer la millor actuació que es va veure aquella tarda a Vilanova. Van obrir de 4 a 7 descarregat, l'únic castell de 7 que es va veure. Després també van fer 4 a 6 amb l'Agulla i 2 de 6. I van acabar amb un pilar 4.
0: Doncs perfecte, després d'aquest repàs de Xurigués, passem amb la següent entrevista de Penjats.
7: Bueno, estem aquí amb els cocaps de colla de Penjats del Campus. Us presentem vosaltres.
11: Hola, sóc la Ruth Tomen.
12: I el Carles Pons.
7: M'agradaria que em diguéssiu una miqueta com ha anat la Diada, com l'heu vist, i sensacions de cara a l'any que ve o a les properes que teniu.
11: Bueno, nosaltres avui veníem a disfrutar, com de moment totes les diades, érem poques mans, molts novatos, això està molt bé perquè hem pogut estrenar. També important perquè hem fet un 4-6 en conjunt amb Marracos, que hi havia segons que ens interessava provar-los per de cara a la nostra diada, que és la setmana que ve. I hem sortit amb molt bones sensacions, molt bon ambient, que he penjat sempre que hem sortint ni que fem piles de 3 o el que sigui, amb bon ambient, i és el que ens emportem.
13: I de cara a l'any que ve, doncs, bueno, les universitàries van com van, cada any és un canvi de cicle, cada any surt molta gent i entra molta gent nova, i bueno, expectatives de lo que passarà l'any que ve.
7: Hi ha una miqueta del món universitari de Castells que vam parlar a l'últim programa. Qui creieu que són els que fan les millors dinàmiques després de les diades?
13: Doncs nosaltres creiem, sempre ho hem parlat a la nostra colla, que les millors animacions i festes sempre han sigut a Lleida, els Marracos, però de Llunàtics se'n parla molt bé, d'aquí de Vilanova, i avui ho descobrirem, si, com és l'animació d'aquí.
11: Aviam què tal, però sí, Marracos.
13: Però sobretot Marracos.
7: Sí. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
11: Igualment, gràcies.
0: Perfecte, hem escoltat els co-cap de colla de Penjats, de la Ruth i el Marc. No dic els noms perquè ara mateix no em sortiran. Els hem escoltat, com han dit ells. Una altra pregunta que hem fet a totes les colles és qui creus que guanya l'animació, i han dit també que Marracos i Llunàtics. Jo crec que de moment la balança està empatada. A veure si en les següents entrevistes les desempatem aquesta cosa. Si us sembla bé, la segona entrevista fem, ja que estem parlant molt de les animacions, si us sembla bé parlem amb la gent dels Marracos de la Universitat de Lleida.
14: Bé, doncs estem aquí amb l'Ivan i volíem preguntar una mica com has vist la diada.
15: Doncs molt bé, la veritat, molt bon rotllo, colles amigues, i guai que Llunàtic s'hagi pogut plantejar Castells tan top.
14: I a cara a futur, com veus la vostra colla?
15: Doncs bé, ara se'ns ha acabat ja la temporada, la setmana que ve tenim l'última diada, i bueno, sempre l'estiu va bé per descansar, i espero que la gent al setembre doncs, ho agafi amb moltes ganes i puguem mantenir el nivell d'aquest any, que ha estat molt bé.
14: I a nivell de festes, com, qui creus que té les millors festes?
15: Absolutament Marracos, això és una veritat. Les festes de Lleida i de Marracos són les millors, i res, animar a tothom a que vingui a les nostres festes perquè ho comprovin.
14: Moltes gràcies.
15: Vinga, que vagi bé.
14: Que vagi bé.
0: Doncs ja hem escoltat l'Ivan, cap de colla de Marracos. Ara, si us sembla bé, passem amb l'última colla que va assistir a aquesta diada, que estem parlant de Passarells.
2: Passarells.
0: Del Tecnocampus de Mataró i
2: de Manresa, no?
0: Mataró. Passarells és... Sí? No, això és Penjats. Falta Passarells, que és del campus de Mataró. Res, ara es posem amb l'entrevista amb el seu cap de colla.
7: Bueno, pues som aquí amb la Elia de Passarells, cap de colla, i m'agradaria preguntar-te com has vist la diada.
11: Doncs jo he vist una diada bastant àgil, tot i al final haver-se allargat, però bueno, és el que té al final una diada. És una diada que crec que la majoria de colles ens quedava una mica lluny, però jo crec que a la plaça s'ha vist bastant de germanor, amb l'ajuda de les pinyes i tot el que fos necessari, perquè hi havia colles que ens faltava més gent. I bueno, això, al final jo crec que cada colla ha anat a portar una mica el que podia amb la gent que han pogut arrossegar. I llàstima Llunàtics, però felicitar-nos igualment per la diada que han fet. I això.
7: Com veieu de cara a futur la colla?
11: Sí. Bueno, nosaltres encara hem de fer la nostra diada la setmana que ve i bueno, tenim moltes ganes d'intentar tornar a repetir Castells de 7, recuperar la torre, recuperar el 5, i de cara a l'any que ve ens agradaria que entrés molta gent, molts novatos, que es quedessin, sobretot que els d'aquest any continuessin. Jo crec que marxa poca gent aquest any, així que esperem que continuïn tots els altres i esperem poder repetir tot el que hem fet aquest any, jo crec que és possible, i anar un pas més, per què no?
7: I per endinsar-nos una miqueta al món dels castells d'universitaris, volem saber quina és per tu la colla que millor fa les dinàmiques de després de les diades.
11: Ens diria nosaltres, però potser seria mentir una mica. Jo crec que Marracos està bastant alt, per no dir top 1. I després també m'agradava molt Xoris quan ho feien a l'aire lliure, bastant top també.
7: Moltes gràcies.
11: A vosaltres. Adéu.
0: Doncs després d'aquest resum de totes les colles universitàries que van poder gaudir de la Diada de Llunàtics de l'UPC a la plaça de les Neus a Vilanova i la Geltrú, una mica, bueno, parlar d'això de les animacions, que ens vam centrar a explicar l'anècdota de la setmana passada i d'allò, de que molta gent va dir Marracos de Lleida. Altra gent va dir Llunàtics, però molta gent va dir Marracos. Jo crec que perquè després de l'animació que van viure la setmana passada, jo crec que podien canviar d'opinió. Què us sembla ara si parlem de la diada que tenim aquest cap de setmana?
5: Anem, parlem-hi.
2: Doncs anirem fins als Monjos a celebrar la segona diada de Quarts Amunt, que són uns companys de Ràdio L'Arbós, que també, com nosaltres, tenen un programa sobre castells, i celebren la seva segona diada, i serem 5 colles convidades, que ara el Pol ens les dirà.
0: Tenim, per primer comencem amb la colla de casa, no de casa dels Monjos, sinó del programa de ràdio, que és Castellers de l'Arbós. Seguim amb Bous de la Bisbal, Chiquelos i Chiqueles del Delta, colla castellera de l'Esquerra de l'Eixample, i nosaltres, Castellers del Foix, que estarem allà a Santa Margarida i els Monjos, per viure la segona diada de Quarts Amunt. Si us sembla, parlem amb un dels presentadors de Quarts Amunt, que és el Gerard, un company nostre, i li hem fet unes petites preguntes d'aquesta diada i de les iniciatives de ràdio que estem vivint nosaltres.
16: Vale, perfecte. Per la primera pregunta, Quarts Amunt aposta per recuperar places on abans hi havia molta tradició castellera. Com va sorgir, explica una mica com va sorgir aquesta idea i què significa per vosaltres portar castells a llocs així com aquest cap de setmana, Santa Margarida i els Monjos.
17: Bueno, doncs per nosaltres, Quarts Amunt ens dona la possibilitat de fer coses que en el moment eren inimaginables, que s'han de dir tant la ràdio com a nivell d'experiments que fem. Vam fer el primer gran esdeveniment a Sant Jaume dels Domenys, que vam portar a Castellet de Castellet de Castellet de Castellet, que va ser la primera actuació de la història organitzada per un mitjà de comunicació. Però com que som uns autèntics bojos, vam dir, doncs no hi pot haver una sense dos. Llavors, la resta de relacions, al final, tot i que les colles puguin venir al programa i tot això, és donar veu i notorietat a les colles petites. I el fet de recuperar places castelleres és un afegit més, no? Llavors, el fet de poder portar colles a nivell baix o mitjà, importants al Penedès, doncs creiem que aquest dia 31 i en un superdia 2.
16: Perfecte. Bueno, com es pot veure al cartell i que podem veure les xarxes de Quarts Amunt, aquesta diada es comparteixen places, colles molt diferents entre si, com Minyons de l'Arbós, Bous de la Bisbal, Chiquelos i Chiquelos del Delta i Castellers del Foix, bueno, Escardats de l'Eixample i tal. Sí. Preguntar-te què busqueu a l'hora d'escollir aquestes colles perquè participin a la diada. Una mica de visibilitat per les colles, ja que són colles que igual heu compartit plaça altres cops. Què busqueu vosaltres per portar aquestes colles?
17: Bueno, per nosaltres, les colles que convidem a actuar han de ser colles que entenguin la filosofia del Quarts Amunt. I totes les colles que han vingut, des de Castellet, que són tradicionals, diguéssim, són colles que entenen la filosofia nostra i que la recolzen, que és castell sí, però després fer xarxa, fer comunitat entre les colles i festa i diversió, no? Llavors, les 5 colles que veniu aquest dia 31 són colles que són de sintonia de Quarts Amunt, que esteu, com he dit, en sintonia amb nosaltres, colles amigues, i que creiem que a part de que fotreu bons castells allà, molt bona diada, doncs castell sí, festa també, després dinar popular, recepta i bàsicament fer xarxa de comunitat.
16: Perfecte, bueno, ara canviem una mica més el nivell de l'entrevista i era preguntar-te tema personal, que després de tants programes que has fet, d'entrevistes a colles castelleres, a fotògrafs, etc. a Quarts Amunt, quina creus que una anècdota així que més t'hagi sorprès o més t'hagi agradat descobrir d'aquest món dels castells?
17: Hòstia, és bona aquesta pregunta, tio. És que hem fet moltíssims programes i... quedar-me amb un és complicat. És molt complicat. Jo... El tema és que, clar, quan tu entres a Quarts Amunt, allò és com un univers paral·lel. Tenim la sort que tenim patrocinadors que ens donen de menjar i de beure. Llavors, clar, quan entrem a plató, normalment ja no sabem ni què direm. Llavors, no ho prenem així una mica sobre la marxa. La gent li agrada i ens escolta. Jo, mira, un dels programes més guapos que hem fet fins ara va ser la primera entrevista post-Santa Úrsula amb el Jaume Galofré, que van venir 15 hooligans d'allà baix, 15 persones amb un plató de vídeo, imagina't.
0: Sí.
17: I allà va sortir de tot i més. Jo recomano, si voleu escoltar-lo, que aneu a Spotify de Quarts Amunt i recupereu el programa de Jaume Galofré.
0: Perfecte. Bueno, i ara una altra pregunta per la importància dels programes així de comunicació castellera. Creus que programes de ràdio com Quarts Amunt o com el que estem ara, el projecte que estem impulsant nosaltres aquí a Ràdio Cubelles, creus que poden, com poden ajudar el món dels castells i a la gent que no els viu tant des del dia a dia?
17: Bueno, partim de la base que més del 75% de castellers que hi ha avui en dia formen part de colles de 6 i de 7. I més del 80% de castells que es fan són castells de 6 i de 7. I els grans mitjans generalistes, si vols puc dir noms, no hi ha cap mena de problema.
0: No, cap problema.
17: I de castells, per exemple, inclús la xarxa, que ara sembla que comença a despertar, o per fer-se amb els donets, només parlen de les i sembla que castells només en facin 5 o 6. Hi havia la iniciativa amb un mat de llibres nova d'Intent Valid, que bueno, van passar històries i al final el programa va desaparèixer, potser d'una certa persona. No? Programes així realment fan créixer molt castellet, perquè el castellet van donar en 25 colles, fa dies que van acordar de castells i sembla que castells només en facin 6 o 7. I el fet que hi hagi programes com el vostre, que fem de colles petitones, i apropa la població autòctona de cada poble, de cada municipi. Crec que és molt, molt necessari. Llàstima que no hi hagi més.
0: Perfecte. Ara, així, una pregunta per acabar. Ja que nosaltres el que fem és, a cada programa, definim una posició i expliquem una posició del castell, ja sigui com pinya o tronc. Et volia fer una pregunta, així una mica més, perquè tu puguis explicar. Si haguessis de definir el teu programa, Quarts Amunt, com si fos una posició d'un castell, quina seria i per què creus que seria aquesta?
17: Ja, però molt bones preguntes, tio. Jo crec que Quarts Amunt seria la pinya sencera del castell. Al final estan tots aquests programes que busquen dic fàcil i parlen de les grans colles, perquè queda molt guai fer 30 dèus i castells en nou queda superguai i són grans castells, no els hi trec cap tipus de mèrit, però la gran pinya castellera, diguéssim que som les colles que cada dia per sortir a plaça i fer el que puguem. Però és la gran majoria del món casteller. Llavors jo Quarts Amunt ho definiria com la pinya sencera d'un castell. Bàsicament perquè agrupem el gran gruix d'un castell.
0: Doncs perfecte, Gerard. Moltes gràcies per poder estar aquests 6 minutets amb nosaltres i més endavant ja està. A veure si podem fer algun programa conjunt o qualsevol cosa que vinguis tu als nostres estudis i poder gravar alguna cosa més guai i més llarg. Doncs ara que hem escoltat la petita entrevista que li hem pogut fer al Gerard, des d'aquí donar-li les gràcies per poder respondre les nostres preguntes i volem demanar primer de tot disculpes als oients, ja que l'entrevista s'ha pogut gravar malament, ja que l'hem gravat des d'una trucada del mòbil, i també des d'aquí més endavant poder portar el Gerard i que ens respongui les preguntes aquí en el nostre estudi, que jo crec que li farà il·lusió i nosaltres encara molta més. Si us sembla bé, companys, fem un petit sondeig de la diada d'aquest cap de setmana que viurem el dia 31 a Santa Margarida dels Monjos, així una mica un flash ràpid de què farem nosaltres i de la diada que serà. Si et sembla bé, comencem per tu, Jordi.
2: Jo crec que arriba una data al calendari que teníem bastant marcada. O sigui, crec que els monjos era especial per diversos motius i crec que arriba i arribem amb un molt, molt, molt bon moment. O sigui, hem descarregat 3 vegades el 3 de 7 i a 3 dies consecutives. Sí. Hem fet la torre 3 vegades també. Sí. Jo crec que ara el pas següent tots tenim clar quin hauria de ser. Sí. I jo crec que si som gent, si som colla, jo crec que hi podem anar. Crec que pot ser la setmana indicada per arribar
0: per totes, no?
4: Jo a nivell de tècnica no puc afegir res més perquè ja sabem que el Jordi en sap prou més que jo, però diria que per la gent que dubti si entrar de Cubelles sobretot o del voltant a la nostra colla, diria que és un molt bon dia per anar-nos a veure, inclús a provar, encara que sigui de pinya, perquè crec que podran veure molt bones coses i veure l'ambient que hi ha en una diada.
0: Perfecte, bueno, des d'aquí jo el que vull comunicar és que com una de les coses molt importants que jo crec que hem de remarcar, una cosa important que la citarà important al calendari és perquè el nostre cap de colla és d'aquesta població de Santa Margarida dels Monjos i jo crec que la colla, ell mateix té moltes ganes, però tota la colla té moltes ganes de poder anar allà i a fer-li un petit, diguem, un petit homenatge al nostre cap de colla que des del principi de la colla ha estat cap de colla dels Castellers de Foix de Cubelles i volem fer una bona diada per això. Des d'aquí també dir que tota la gent que vulgui venir a provar, ara mateix quan esteu acabant d'escoltar aquest programa de ràdio, agafeu la camisa i els texans, la faixa i veniu cap a la sala sociocultural.
2: I si no teniu camisa i texans, veniu igualment, perquè jo crec que aquesta és la setmana indicada perquè us traieu aquesta por i aquests dubtes i vingueu a ajudar-nos, que és una setmana en la que necessitem molta ajuda.
0: Doncs això, ara mateix estaríem assajant a la sala sociocultural, fins ens quedaria una horeta i mitja. I també, si no podeu avui dimarts, també podeu vindre el divendres a partir de les 8:30, si voleu venir a l'assaig general, i si no, podeu venir amb la vostra canalla a partir de les 7:30 a l'assaig cultural. I ja si ens escriviu a la mateixa Instagram de Castells del Foix, ens escriviu un missatget i us expliquem una mica el que heu de portar. Si teniu aquesta petita por, us expliquem una mica el que heu de portar i si voleu venir també només a la diada, també us convidem a que vingueu, a que feu pinya, perquè volem portar grans castells i volem portar una bona diada.
2: I si voleu anar però no teniu com anar, també escriviu-nos que buscarem la manera perquè tothom pugui anar diumenge als Monjos i tots estiguem allà fent una bona diada.
0: Pues moltes gràcies per aquest tercer programa de Pilars al Vent. Gràcies a Ràdio Cubelles per donar-nos aquest espai i gràcies a la gent que ens està escoltant per seguir. Animem a que segueixin escoltant i que vinguin a l'assaig. Righteous. This one is for the people here. Pilars al Vent!

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Ràdio Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Cubelles i Cunit han demanat separar l'àrea bàsica de salut que comparteixen actualment. L'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Cassanyes reclamen previsió a la Generalitat per l'increment i l'envelliment progressiu de la població de tots dos municipis. Aquest dimarts, davant del cap de Cubelles, els alcaldes de Cubelles i Cunit, Rosa Fonoll i Jaume Cassanyes, respectivament, han reivindicat la separació de l'equip d'atenció primària de l'àrea bàsica de salut que actualment comparteixen entre les dues viles.
3: La nostra intenció, i em penso que és el que cal, és que se segreguin. Cubelles tingui el seu i Cunit tingui el seu propi. Donat que la direcció, el responsable és el mateix, i llavors això és una cosa que és molt incompetent entre els mateixos treballadors, ja que tenen que anar d'una banda a l'altra.
4: Farem una carta conjunta, l'alcaldessa i jo, a la consellera de Sanitat, és que, sisplau, que ens anticipem als problemes. Ara que sembla que hi haurà pressupostos, és el moment d'anticipar-se als problemes. No podem estar esperant a que arribem als 20.000 habitants dels dos municipis per separar l'àrea, perquè això trigarà encara 5-6 anys. I aquí al Garraf, al Baix Penedès, a Cunit, a Cubelles, està creixent molt en població i necessitem que el govern s'anticipi. I en aquest sentit demanem aquesta sensibilitat, aquesta programació, aquesta planificació.
2: Segons Rosa Fonoll i Jaume Cassanyes, hi ha motius per fer aquesta petició, ja que no seria un canvi immediat i es tracta d'una zona que no para de créixer en població. Tots dos municipis junts poden arribar a sumar d'aquí poc temps gairebé 50.000 habitants.
3: I després també tenim el tema de que l'estiu aquí es triplica la població, tant a Cubelles com Cunit, perquè som dues poblacions quasi bé igual en habitants, i a l'estiu també arribem 40-50.000, i aquestes persones s'han d'atendre aquí.
4: Estem creixent molt en població i el que demanem a la Generalitat és que s'anticipi a l'hora de programar ja les dues àrees bàsiques per separat. Què succeeix? Una miqueta el servei està tensionat i, per exemple, els caps de setmana només hi ha servei de 8 del matí a 8 del vespre aquí a Cubelles i a Cunit no n'hi ha. I el que deia també l'alcaldessa, els metges, les direccions del CAP d'aquí s'han de traslladar al CAP de Cunit, i el que fa és que a vegades ens trobem que el personal està, diguéssim, comptat i al límit, no? I això el que repercuteix és en un servei que ja està arribant a situacions de col·lapse, no?
2: Ràdio Cubelles s'ha posat en contacte amb el Departament

0: de Salut per saber quina resposta donen aquestes peticions, però ara per ara no hem obtingut cap resposta. L'actual regió sanitària del Penedès es va crear oficialment el juny del 2023 i agrupa unes quantes àrees bàsiques de salut de les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. Igual que l'àrea bàsica de Cubelles Cunit, altres àrees properes que són compartides actualment entre dos municipis diferents. Per exemple, hi ha l'àrea bàsica de Ribes-Olivella o la de Roquetes-Canyelles. L'última modificació d'àrees bàsiques de salut que s'ha fet a Catalunya es va decretar l'any 2023, quan es va crear l'àrea bàsica de salut de Santpedor, que també inclou el municipi de Castellnou del Bages, i en aquell moment també es van ampliar altres àrees, com per exemple la de Navarcles i Sant Fruitós de Bages, que va passar a incloure també Mura i Talamanca. Segons la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya, la LOSC de 1991, les àrees bàsiques de salut es delimiten atenent factors geogràfics, demogràfics, socials, epidemiològics i de vies de comunicació homogenis i compten com a mínim amb un centre d'atenció primària. La llei, per tant, no estableix tampoc que hi hagi d'haver un mínim de població que quedi agrupada dins d'una àrea bàsica de salut. Les obres de desmantellament de la dàrsena de la Tèrmica davant del passeig de la Marina de Cubelles han suposat la instal·lació d'una tanca metàl·lica de grans dimensions que inicialment va generar queixes entre els comerciants i veïns pel seu fort impacte visual. Per mitigar aquesta situació, l'artista urbà Beroc, conegut al municipi per altres intervencions com el mural de la Festa Major darrere l'Ajuntament o el del Poliesportiu, s'està encarregant aquests dies de la decoració de tota aquesta estructura provisional. La intervenció artística destaca per les seves grans dimensions, ja que té una llargada total estimada d'uns 360 metres, dividida en diferents trams de 36 metres de llarg i 2 d'alçada. El projecte busca transformar aquesta imatge grisa de la tanca en un paisatge atractiu que acompanyi els vianants i els clients dels establiments de restauració de la zona.
1: El que volien era platja, ¿vale? Però amb alguns que em comentàvem, home, a mi m'agradaria una tortuga marina i tal, dic, home, una tortuga marina ja no és en platja, és en fons marí, per exemple. I diu, sí, en fons marí, com el blau és molt semblant i tal, doncs n'hi ha trams que fem fons marí en comptes de platja, però es tracta de donar colors blaus que donin amplitud i en contrast de colors més llampants, que faci més lluir la valla aquesta.
0: La temàtica escollida, de mutu acord amb els comerciants, està lligada a l'entorn de la platja de Cubelles i al mar. Beroc ha optat per uns tons blaus utilitzats de fons per donar una sensació d'amplitud i lluminositat, combinats amb un fons marí i representacions de coralls, de peixos, dofins, tortugues marines, entre altres, a petició dels veïns. En definitiva, aquests murals aboquen paisatges de platja i al mar, que ara queda amagat darrere de la tanca metàl·lica. Beroc, que està comptant amb l'ajuda puntualment del seu company Dani i també fins i tot en alguna ocasió del seu fill, ha explicat que el mètode de treball s'ha hagut d'adaptar. Tot i que utilitzen dissenys que han fet prèviament per ordinador, la pintura amb esprai s'aplica directament sobre la tanca i s'asseca en qüestió de minuts. Actualment l'artista ja treballa en el quart dels 6 trams de tanca previstos. La resposta dels veïns i dels visitants del Passeig de la Marina durant aquests últims caps de setmana està sent molt positiva, segons l'autor dels murals, ja que estan agraint aquesta transformació d'una tanca que treu totes les vistes de la façana marítima durant el temps que durin els treballs, que seran aproximadament 2 anys.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Avui parlem amb una família de Cubelles, concretament amb la mare del Gerard, un nen que lluita contra el dèficit de piruvat quinasa. La Vanessa Romero és la seva mare i ens apropa avui a l'informatiu la realitat de conviure amb una malaltia rara, genètica, el dèficit de piruvat quinasa. Una condició que provoca que els glòbuls vermells del seu fill, el Gerard, es trenquin prematurament, fent-lo dependent de transfusions de sang periòdiques per sobreviure. Avui la Vanessa ens parla d'aquesta malaltia i fa també una crida a la donació de sang i a les malalties rares. De fet, el Gerard aquest any fa segon de primària al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova i la Geltrú, des d'on ell també participarà de la campanya de donació de sang que s'ha organitzat per dimarts 2 de juny. Vanessa Romero, la seva mare, ens explica com va rebre el diagnòstic i com és la convivència amb aquesta malaltia.
3: Sí, doncs mira, nosaltres som pares, el Francesc i jo, d'un nen que quan va néixer no ho sabíem, li van detectar als mesos una malaltia rara, poc comú, que consisteix, es diu, com bé has dit, dèficit de piruvatoquinasa, i aquesta malaltia consisteix en que al Gerard se li trenquen els glòbuls vermells abans de temps, i això li crea una anèmia hemolítica, que se li diu. Degut a això, hi ha diferents graus de la malaltia. El Gerard està, en el seu estat és greu, i degut a això, pues, el nen necessita periòdicament transfusions de sang. Des que va néixer, les requeria cada 3 o 4 setmanes, després li han fet una petita intervenció quirúrgica i amb això hem aconseguit que se li allargui a 6 o 6 setmanes la transfusió de sang. Però el Gerard és depenent de la transfusió de sang.
2: La mare del Gerard, la Vanessa, també insisteix que és vital que la ciutadania entengui que un gest altruista com és donar sang amb només 15 minuts pot salvar moltes vides. També ha destacat el paper de les escoles, en el seu cas el Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, que impulsa iniciatives des de ben petits per ensenyar valors d'altruisme. Parla també d'aquesta iniciativa pedagògica on el mateix alumnat de segon de primària se sent involucrat en la campanya, com el seu fill, el Gerard. De fet, ha estat el mateix alumnat qui ha creat el lema d'aquesta nova campanya que cada any celebren al centre. Tu també tens un superpoder, perquè donar sang és donar vida per conscienciar la comunitat. Escoltem a Vanessa Romero.
3: A veure, jo el missatge que els donaria, sí que és veritat que quan això no ens ha tocat a prop, nosaltres, com a persones, som conscients de la importància que té la donació de sang. Però quan et toca un cas tan de prop, encara ho és més. Aleshores, te n'adones realment de la importància de donar sang i que donar sang, en aquest cas, salva vides. Tant la del meu fill, que com ja us he explicat, viu gràcies a això, sense això no podia viure, perquè a dia d'avui no hi ha cap tractament que el pugui curar, sinó per la gent que ho necessita. Hi ha moltíssima gent que ho necessita.
2: Recordem que aquest dimarts, recordem que dimarts...

0: Març 2 de juny, de 3 a 2 quarts de 8 del vespre, al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, on cursa segon de primària el Gerard, oferirà aquesta donació de sang, on doncs, aquesta família de Cubelles espera doncs, rebre el màxim volum de donacions per salvar vides com la del Gerard, que pateix aquesta malaltia rara genètica, el dèficit de piruvat quinasa.
1: Les obres de desmantellament de la dàrsena de la Tèrmica davant del passeig de la Marina de Cubelles han suposat la instal·lació d'una tanca metàl·lica de grans dimensions que inicialment va generar queixes entre els comerciants i veïns pel seu fort impacte visual. Per mitigar aquesta situació, l'artista urbà Beroc, conegut al municipi per altres intervencions com el mural de la Festa Major darrere l'Ajuntament o el del Poliesportiu, s'està encarregant aquests dies de la decoració de tota aquesta estructura provisional. La intervenció artística destaca per les seves grans dimensions, ja que té una llargada total estimada d'uns 360 metres, dividida en diferents trams de 36 metres de llarg i 2 d'alçada. El projecte busca transformar aquesta imatge grisa de la tanca en un paisatge atractiu que acompanyi els vianants i els clients dels establiments de restauració de la zona.
2: El que volien era platja, ¿vale? Però amb alguns que em comentàvem, home, a mi m'agradaria una tortuga marina i tal, i home, una tortuga marina ja no és en platja, és en fons marí, per exemple. I diu, sí, en fons marí, com el blau és molt semblant i tal, doncs n'hi ha trams que fem fons marí en comptes de platja, però es tracta de donar colors blaus que donin amplitud i en contrast de colors més llampants, que faci més lluir la valla aquesta.
1: La temàtica escollida, de mutu acord amb els comerciants, està lligada a l'entorn de la platja de Cubelles i al mar. Beroc ha optat per uns tons blaus utilitzats de fons per donar una sensació d'amplitud i lluminositat, combinats amb un fons marí i representacions de coralls, de peixos, dofins, tortugues marines, entre altres, a petició dels veïns. En definitiva, aquests murals aboquen paisatges de platja i al mar, que ara queda amagat darrere de la tanca metàl·lica. Beroc, que està comptant amb l'ajuda puntualment del seu company Dani i també fins i tot en alguna ocasió del seu fill, ha explicat que el mètode de treball s'ha hagut d'adaptar. Tot i que utilitzen dissenys que han fet prèviament per ordinador, la pintura amb esprai s'aplica directament sobre la tanca i s'asseca en qüestió de minuts. Actualment l'artista ja treballa en el quart dels 6 trams de tanca previstos. La resposta dels veïns i dels visitants del Passeig de la Marina durant aquests últims caps de setmana està sent molt positiva, segons l'autor dels murals, ja que estan agraint aquesta transformació d'una tanca que treu totes les vistes de la façana marítima durant el temps que durin els treballs, que seran aproximadament 2 anys.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui serà de ple estiu, com ja ve sent aquests darrers dies, plenament assolellat, tot i que amb pinzellades de núvols prims i alts ara al matí, que només entrenyen una mica el cel, i cel clar la resta del dia, amb una temperatura que serà més alta i estarà entre els 17 i 18 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima avui podrà arribar i superar els 27, amb una humitat moderada. Vents en conjunt febles, de garbí, amb algun com una mica més reforçat al centre del dia i fent que la mar estigui plana o arrissada al matí i amb una mica de marejol a la tarda. Per demà esperem un altre dia de rigorós estiu. Fins i tot demà les temperatures pugen més i entre demà i divendres són els dies que esperem que toquin sostre. Domini del sol, en cel clar la major part del dia i amb algun núvol baix a la tarda puntual, amb una temperatura que aquesta nit estarà entre els 18 i els 19 graus de mínima, mentre que la màxima estarà entre per sobre els 28 o costant-se els 29, amb una humitat moderada, vent feble, amb una mica de mestral a l'inici i final del dia, i de garbí al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejola a la tarda.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: La Conselleria de Salut de la Generalitat està estudiant el creixement de la població per fer efectiva la separació de l'àrea bàsica de Cubelles i Cunit. Aquesta és la resposta que ha donat ara per ara la Conselleria a Ràdio Cubelles després de la petició pública que han fet l'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Cassanyes. Concretament, la resposta és aquesta, i és que estan estudiant el creixement de la població per fer efectiva la separació de centres. Des de la Conselleria també han concretat que actualment l'equip d'atenció primària Cubelles Cunit està format per 70 professionals i que la dotació de professionals en cas de separar-se es farà tenint en compte la projecció també de creixement poblacional entre el 2021 i el 2041. L'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Cassanyes han reclamat previsió a la Generalitat i que, per tant, engegui ara ja els tràmits per separar aquesta àrea bàsica de salut, pel que consideren que és l'increment i l'envelliment de la població que estan veient els dos municipis.
4: La nostra intenció, i em penso que és el que cal, és que se segreguin. Cubelles tingui el seu i Cunit tingui el seu propi. Donat que la direcció, el responsable és el mateix, i llavors això és una cosa que és molt incompetent entre els mateixos treballadors, ja que tenen que anar d'una banda a l'altra.
5: Farem una carta conjunta, l'alcaldessa i jo, a la consellera de Sanitat, és que, sisplau, que ens anticipem als problemes. Ara que sembla que hi haurà pressupostos, és el moment d'anticipar-se als problemes. No podem estar esperant a que arribem als 20.000 habitants dels dos municipis per separar l'àrea, perquè això trigarà encara 5-6 anys. I aquí al Garraf, al Baix Penedès, a Cunit, a Cubelles, està creixent molt en població i necessitem que el govern s'anticipi. I en aquest sentit demanem aquesta sensibilitat, aquesta programació, aquesta planificació.
0: Igual que passa amb l'àrea bàsica de salut de Cubelles Cunit, hi ha altres àrees properes que són compartides entre dos municipis, com per exemple les Ribes Olivella o Roquetes Canyelles, això sí, que sumen menys població. L'última modificació d'àrees bàsiques de salut a Catalunya es va decretar l'any 2023, quan es va crear l'àrea bàsica de salut de Santpedor, que també inclou el municipi de Castellnou del Bages, i es van ampliar altres àrees, com la de Navarcles, Sant Fruitós de Bages, que va passar a incloure també Mura i Talamanca. Segons la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya del 1991, les àrees bàsiques de salut es delimiten atenent factors geogràfics, demogràfics, socials, epidemiològics i de vies de comunicació homogenis i compten, com a mínim, amb un centre d'atenció primària. Però no parla en cap cas la llei de quins són els criteris de població per crear-ne de noves. La Generalitat ha avisat que s'ha superat el llindar d'informació a la població pel nivell d'ozó troposfèric a Cubelles. Concretament, aquest dimarts, l'estació que mesura la qualitat de l'aire, situada al poliesportiu, ha registrat un valor màxim de 207 micrograms per metre cúbic d'ozó i, per tant, s'ha superat el llindar d'informació dues vegades, a les 4 de la tarda i a les 5 de la tarda. Això no és el primer cop que passa aquest 2026, ja que també havia passat prèviament durant el mes d'abril. En aquests casos, la Generalitat recomana a la població vulnerable que redueixi l'exercici físic intens, especialment a l'exterior, durant el període de superació del llindar d'informació d'ozó en la zona afectada. El llindar d'informació és la concentració d'ozó a partir de la qual una exposició de durada breu pot comportar un risc per a la salut dels grups de població especialment vulnerables. Segons la Generalitat, són les persones amb malalties cardíaques o de l'aparell respiratori, els nadons, els nens en edat preescolar i les dones embarassades. Està fixat aquell llindar en una mitjana horària superior a 180 micrograms per metre cúbic i quan se supera aquesta xifra, el Departament de Transició Ecològica de la Generalitat publica un avís per informar la població, que és el que ha passat aquest dimarts a la tarda. Durant el 2026, aquest llindar ja s'havia superat prèviament els dies 9 i 10 d'abril a Cubelles, amb registres en aquella ocasió de 184 i 214 micrograms per metre cúbic d'ozó. D'altra banda, la Generalitat també anota el que són les superacions del valor objectiu a llarg termini per la protecció de la salut humana, que marca en aquest cas un llindar de més de 120 micrograms per metre cúbic d'ozó durant 8 hores. A Cubelles aquest altre valor s'ha registrat ja 9 cops en el que portem d'any, concretament els dies 21 i 24 de març, el 9, 10, 16, 17 i 18 d'abril i el 24 i el 26 de maig. Segons informa la Generalitat, les reaccions que condueixen a la formació i la destrucció de l'ozó són moltes i complexes, de manera que la concentració d'ozó en un lloc determinat depèn de diversos factors, com ara la radiació solar, la temperatura i, sobretot, la concentració de precursors. L'única manera efectiva de disminuir els nivells d'ozó superficial és evitant o reduint l'emissió dels seus precursors, els quals provenen majoritàriament del trànsit i de les indústries. Els professionals de l'educació han tornat a fer vaga aquest dimecres. Els sindicats i la Generalitat, mentrestant, continuen negociant. La convocatòria de vaga d'aquest dimecres és per tot Catalunya i ha afectat les escoles i instituts de Cubelles, que, a més, recordem que tenen una altra convocatòria territorial pel Penedès i el Baix Llobregat, que serà aquest divendres. Els motius principals d'aquestes protestes els ha resumit recentment a Ràdio Cubelles Sònia Ruiz, directora de l'Institut Cubelles, que recordar també que van signar un manifest conjunt totes les direccions dels centres públics del Garraf.
6: No és només un conflicte salarial en quant a la retribució dels docents, sinó que va molt més enllà. Ve a ser una qüestió d'atenció educativa, de les ràtios, de la quantitat d'alumnes que tenim per l'aula i la necessitat de reduir-la per millorar l'atenció educativa. I un aspecte que, especialment aquí al Garraf, doncs, ve a tenir un relleu diferent de la resta de territoris del país, que ve a ser l'escola inclusiva. I això ja fa molts anys que anem demanant més recursos.
0: Els sindicats i la Conselleria d'Educació s'han reunit aquest dimecres novament per negociar. Aquest dimarts s'ha fet pública una proposta que inclou un complement salarial nou, que ha estat la primera proposta ben rebuda per representants dels treballadors. Segons ha informat l'Agència Catalana de Notícies, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha celebrat que la proposta que aquest dimarts els ha fet Educació està en el marc de la que ja van fer els sindicats la setmana passada.
7: Per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. Avui, per fi, hem pogut parlar en el marc de la proposta que nosaltres els hi vam fer arribar a fa uns dies, en tots els aspectes salarials situats en aquesta proposta. Avui el Departament, per fi, ens ha portat una contraproposta d'aquesta proposta nostra. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar les negociacions.
0: Per la seva banda, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, diu que hi ha hagut elements d'acostament importants i ha explicat quina és la nova proposta del departament per situar un complement nou.
8: La nova proposta que ha fet el departament passa per situar un complement nou, en aquest cas un complement que pugui permetre l'any 2026 de poder dur a terme cert increment retributiu per part dels docents. Explorarem en aquest cas, tenint en compte doncs, que l'any 2029, fruit d'aquesta acceleració en el cobrament del complement específic, de veure en aquest sentit si es pot incrementar també aquest nou complement que hem situat sobre la taula.
0: Els sindicats que donen suport a la vaga, que recordem que són l'USTEC, professors de secundària, la CGT i la sindical, sostenen, però, que la proposta encara és insuficient per arribar a un acord i mantenen les peticions perquè Educació vagi més enllà. En aquest sentit, esperen que la conselleria tingui les seves reclamacions en les pròximes reunions. Les obres de desmantellament de la dàrsena de la Tèrmica davant del passeig de la Marina de Cubelles han suposat la instal·lació d'una tanca metàl·lica de grans dimensions que inicialment va generar queixes entre els comerciants i veïns pel seu fort impacte visual. Per mitigar aquesta situació, l'artista urbà Beroc, conegut al municipi per altres intervencions com el mural de la Festa Major darrere l'Ajuntament o el del Poliesportiu, s'està encarregant aquests dies de la decoració de tota aquesta estructura provisional. La intervenció artística destaca per les seves grans dimensions, ja que té una llargada total estimada d'uns 360 metres, dividida en diferents trams de 36 metres de llarg i 2 d'alçada. El projecte busca transformar aquesta imatge grisa de la tanca en un paisatge atractiu que acompanyi els vianants i els clients dels establiments de restauració de la zona.
9: El que volien era platja, ¿vale? Però amb alguns que em comentàvem, home, a mi m'agradaria una tortuga marina i tal, dic, home, una tortuga marina ja no és en platja, és en fons marí, per exemple. I diu, sí, en fons marí, com el blau és molt semblant i tal, doncs n'hi ha trams que fem fons marí en comptes de platja, però es tracta de donar colors blaus que donin amplitud i en contrast de colors més llampants, que faci més lluir la valla aquesta.
0: La temàtica escollida, de mutu acord amb els comerciants, està lligada a l'entorn de la platja de Cubelles i al mar. Beroc ha optat per uns tons blaus utilitzats de fons per donar una sensació d'amplitud i lluminositat, combinats amb un fons marí i representacions de coralls, de peixos, dofins, tortugues marines, entre altres, a petició dels veïns. En definitiva, aquests murals aboquen paisatges de platja i al mar, que ara queda amagat darrere de la tanca metàl·lica. Beroc, que està comptant amb l'ajuda puntualment del seu company Dani i també fins i tot en alguna ocasió del seu fill, ha explicat que el mètode de treball s'ha hagut d'adaptar. Tot i que utilitzen dissenys que han fet prèviament per ordinador, la pintura amb esprai s'aplica directament sobre la tanca i s'asseca en qüestió de minuts. Actualment l'artista ja treballa en el quart dels 6 trams de tanca previstos. La resposta dels veïns i dels visitants del Passeig de la Marina durant aquests últims caps de setmana està sent molt positiva, segons l'autor dels murals, ja que estan agraint aquesta transformació d'una tanca que treu totes les vistes de la façana marítima durant el temps que durin els treballs, que seran aproximadament 2 anys.
10: Avui parlem amb una família de Cubelles, concretament amb la mare del Gerard, un nen que lluita contra el dèficit de piruvat quinasa. La Vanessa Romero és la seva mare i ens apropa avui a l'informatiu la realitat de conviure amb una malaltia rara, genètica, el dèficit de piruvat quinasa. Una condició que provoca que els glòbuls vermells del seu fill, el Gerard, es trenquin prematurament, fent-lo dependent de transfusions de sang periòdiques per sobreviure. Avui la Vanessa ens parla d'aquesta malaltia i fa també una crida a la donació de sang i a les malalties rares. De fet, el Gerard aquest any fa segon de primària al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova i la Geltrú, des d'on ell també participarà de la campanya de donació de sang que s'ha organitzat per dimarts 2 de juny. Vanessa Romero, la seva mare, ens explica com va rebre el diagnòstic i com és la convivència amb aquesta malaltia.
11: Sí, doncs mira, nosaltres som pares, el Francesc i jo, d'un nen que quan va néixer no ho sabíem, li van detectar als mesos una malaltia rara, poc comú, que consisteix, es diu, com bé has dit, dèficit de piruvato quinasa, i aquesta malaltia consisteix en que al Gerard se li trenquen els glòbuls vermells abans de temps, i això li crea una anèmia hemolítica, que se li diu. Degut a això, hi ha diferents graus de la malaltia. El Gerard està, en el seu estat és greu, i degut a això, pues, el nen necessita periòdicament transfusions de sang. Des que va néixer, les requeria cada 3 o 4 setmanes, després li han fet una petita intervenció quirúrgica i amb això hem aconseguit que se li allargui a 6 o 6 setmanes la transfusió de sang. Però el Gerard és depenent de la transfusió de sang.
10: La mare del Gerard, la Vanessa, també insisteix que és vital que la ciutadania entengui que un gest altruista com és donar sang amb només 15 minuts pot salvar moltes vides. També ha destacat el paper de les escoles, en el seu cas el Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, que impulsa iniciatives des de ben petits per ensenyar valors d'altruisme. Parla també d'aquesta iniciativa pedagògica on el mateix alumnat de segon de primària se sent involucrat en la campanya com el seu fill, el Gerard. De fet, ha estat el mateix alumnat qui ha creat el lema d'aquesta nova campanya que cada any celebren al centre. Tu també tens un superpoder perquè donar sang és donar vida per conscienciar la comunitat. Escoltem a Vanessa Romero.
11: A veure, jo el missatge que els donaria, sí que és veritat que quan això no ens ha tocat a prop, nosaltres com a persones som conscients de la importància que té la donació de sang. Però quan et toca un cas tan de prop, encara ho és més. Aleshores, te n'adones realment de la importància de donar sang i que donar sang, en aquest cas, salva vides. Tant la del meu fill, que com ja us he explicat, viu gràcies a això, sense això no podia viure perquè a dia d'avui no hi ha cap tractament que el pugui curar, sinó per la gent que ho necessita. Hi ha moltíssima gent que ho necessita.
10: Recordem que dimarts 2 de juny, de 3 a 2 quarts de 8 del vespre, al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, on cursa segon de primària el Gerard, oferirà aquesta donació de sang, on doncs, aquesta família de Cubelles espera doncs, rebre el màxim volum de donacions per salvar vides com la del Gerard, que pateix aquesta malaltia rara genètica, el dèficit de piruvat quinasa.
12: Aquest cap de setmana va finalitzar la Lliga per al sènior femení del Club Patí Cubelles, que tanca aquesta Lliga regular amb una excepcional tercera posició a la primera catalana, consolidant-se en una posició de promoció d'ascens amb 50 punts, a només 3 del líder i campió l'Olesa. Aquesta fita obre les portes a disputar el play-off d'ascens a la Nacional Catalana, la màxima categoria catalana de l'hoquei femení, un escenari del tot inesperat en l'inici del curs. L'evolució de l'equip ha superat qualsevol expectativa inicial, dissenyat originalment per competir fins i tot a segona catalana. Una reestructuració federativa d'última hora va col·locar les cubellenques a primera, amb un bloc pràcticament nou i un canvi de sistema de joc liderat per la nova coordinació. L'objectiu prioritari era simplement la permanència. No obstant això, el rendiment col·lectiu ha capgirat els plans de l'entitat. La pròpia capitana de l'equip, Judit Esteve, ho explicava així al Juguem Net de Ràdio Cubelles.
13: L'equip estava pensat per competir a segona catalana i sí que intentar aconseguir l'ascens, però al trobar-nos en primera catalana, l'objectiu inicial era mantenir la categoria i la temporada vinent pues, ja es veuria el què. Pues, hem tingut la sort de treballar bastant bé durant tot l'any i anar guanyant. Sí que és cert que els rivals també hi ha hagut bastants de l'any passat i ja ens coneixíem entre nosaltres. Teníem un objectiu de punts fixat i just es va donar a l'acabar la primera volta o així. I llavors allà doncs, ja vam començar, no amb l'objectiu de pujar, però amb l'objectiu de seguir igual i arribar on arribéssim. I arribàvem a competir pel play-off, a l'ascens directe, a l'ascens directe. Però en cap moment ens vam posar l'objectiu de pujar ni arribar a cap banda.
12: Aquesta metamorfosi s'ha traduït en unes xifres espectaculars. El Patí Cubelles s'ha convertit en l'equip més golejador de la Lliga, amb una notable millora més defensiva en la segona volta, que ha estat clau per assegurar la tercera plaça en un frec a frec constant amb el Torrelles i l'Olesa, que es va acabar doncs, decidint en les darreres jornades de la temporada. Ara queda el repte del play-off a Sant Celoni. La darrera oportunitat d'ascens es decidirà el cap de setmana del 13 i el 14 de juny, precisament a Sant Celoni i contra el Sant Celoni. Les covellenques s'enfrontaran a les anfitriones en una semifinal a partit únic, on la pressió ambiental serà un factor determinant, tot i que el club reitera que l'objectiu de la temporada ja està més que assolit i que la fase d'ascens s'ha d'entendre com un autèntic premi, però la plantilla no renuncia a res. El camí, però, no serà fàcil, ja que només un dels quatre equips participants en aquesta fase aconseguirà l'anhelat bitllet cap a la Nacional Catalana, és a dir, el guanyador d'aquesta fase final que es disputarà en un sol cap de setmana.
13: Bueno, aquest play-off ens trobem que és un cap de setmana, que es juga a Sant Celoni, de fet, i en principi dissabte són encreuaments entre el segon i el tercer d'un grup i de l'altre, i al contrari. I llavors els guanyadors d'aquests fan un partit diumenge, diria, per... i el guanyador doncs, puja a Nacional. I acaben pujant tres equips, els dos primers de cada grup i el guanyador del play-off. I sobre el Sant Celoni, doncs, jo crec que és més un equip fort en general i més intens. No té cap jugador en especial que destaqui més o destacar tot l'equip. Bueno, és el que dius, el club ens ha deixat molt clar que per ells està més que assolit l'objectiu i que el que ens queda ara és un premi i que l'hem de gaudir, però clar, una vegada ja que dius, et trobes allà, doncs anem a intentar-ho tot i si es guanya, es guanya. I si no, doncs ja s'intentarà l'any que ve.
12: La capitana covellenca també ha analitzat un possible ascens covellenc. Arribar a la Nacional Catalana, segons ella, suposaria un salt qualitatiu sense precedents per a la secció femenina del club, que mai ha militat en aquesta categoria. Des d'un punt de vista analític, el salt també exigiria una profunda reflexió de planificació esportiva. La Nacional és una lliga altament exigent on competeixen jugadores d'experiència a la Hockey Lliga. Segons la capitana, el club es veuria obligat a reforçar una plantilla que, sobretot, destaca per la seva joventut, aportant d'aquesta manera veterania per poder consolidar el projecte en l'elit de l'hoquei patins català. Això, però, passa primer per guanyar aquesta fase d'ascens que es disputarà el 13 i el 14 de juny, on s'espera que el propi club faci una crida per acompanyar a les jugadores del sènior femení a disputar aquesta fase, primer de tot, dissabte, aquesta semifinal davant de les anfitriones, un Sant Celoni que lluitarà també per aconseguir el passe a la final.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
14: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
15: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
16: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
17: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
18: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
12: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
0: Bon dia, Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
17: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: No volen que surti el sol, són feliços per una estona. Manables llargues, la foscor no els incomoda.

però el riu sempre va cap baix. En lo vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor

se'ns fa gran! El nen se'ns fa gran!

Ey yo, primo. MGT, los socis, Johnny. Què és el que passa, cabrons? Que li follin el cul a totes les perraques. Aquí som del poble pel poble. I prou, vale? MGT, los socis, primo. Ey yo.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui serà de ple estiu, com ja ve sent aquests darrers dies, plenament assolellat, tot i que amb pinzellades de núvols prims i alts ara al matí, que només entrenyen una mica el cel, i cel clar la resta del dia, amb una temperatura que serà més alta i estarà entre els 17 i 18 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima avui podrà arribar i superar els 27, amb una humitat moderada. Vents en conjunt febles de garbí amb algun com una mica més reforçat al centre del dia i fent que la mar estigui plana o arrissada al matí i amb una mica de marejol a la tarda. Per demà esperem un altre dia de rigorós estiu. Fins i tot demà les temperatures pugen més i entre demà i divendres són els dies que esperem que toquin sostre. Domini del sol en cel clar la major part del dia i amb algun núvol baix a la tarda puntual, amb una temperatura que aquesta nit estarà entre els 18 i els 19 graus de mínima, mentre que la màxima estarà entre per sobre els 28 o costant-se els 29, amb una humitat moderada, vent feble, amb una mica de mestral a l'inici i final del dia, i de garbí al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejol a la tarda.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: La Conselleria de Salut de la Generalitat està estudiant el creixement de la població per fer efectiva la separació de l'àrea bàsica de Cubelles i Cunit. Aquesta és la resposta que ha donat ara per ara la Conselleria a Ràdio Cubelles després de la petició pública que han fet l'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Cassanyes. Concretament, la resposta és aquesta, i és que estan estudiant el creixement de la població per fer efectiva la separació de centres. Des de la Conselleria també han concretat que actualment l'equip d'atenció primària Cubelles Cunit està format per 70 professionals i que la dotació de professionals en cas de separar-se es farà tenint en compte la projecció també de creixement poblacional entre el 2021 i el 2041. L'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Cassanyes han reclamat previsió a la Generalitat i que, per tant, engegui ara ja els tràmits per separar aquesta àrea bàsica de salut, pel que consideren que és l'increment i l'envelliment de la població que estan veient els dos municipis.
4: La nostra intenció, i em penso que és el que cal, és que se segreguin. Cubelles tingui el seu i Cunit tingui el seu propi. Donat que la direcció, el responsable és el mateix, i llavors això és una cosa que és molt incompetent entre els mateixos treballadors, ja que tenen que anar d'una banda a l'altra.
5: Farem una carta conjunta, l'alcaldessa i jo, a la consellera de Sanitat, és que, sisplau, que ens anticipem als problemes. Ara que sembla que hi haurà pressupostos, és el moment d'anticipar-se als problemes. No podem estar esperant a que arribem als 20.000 habitants dels dos municipis per separar l'àrea, perquè això trigarà encara 5-6 anys. I aquí al Garraf, al Baix Penedès, a Cunit, a Cubelles, està creixent molt en població i necessitem que el govern s'anticipi. I en aquest sentit demanem aquesta sensibilitat, aquesta programació, aquesta planificació.
0: Igual que passa amb l'àrea bàsica de salut de Cubelles-Cunit, hi ha altres àrees properes que són compartides entre dos municipis, com per exemple la Ribes-Olivella o Roquetes-Canyelles, això sí, que sumen menys població. L'última modificació d'àrees bàsiques de salut a Catalunya es va decretar l'any 2023, quan es va crear l'àrea bàsica de salut de Santpedor, que també inclou el municipi de Castellnou del Bages, i es van ampliar altres àrees, com la de Navarcles-Sant Fruitós de Bages, que va passar a incloure també Mura i Talamanca. Segons la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya del 1991, les àrees bàsiques de salut es delimiten atenent factors geogràfics, demogràfics, socials, epidemiològics i de vies de comunicació homogenis i compten, com a mínim, amb un centre d'atenció primària. Però no parla en cap cas la llei de quins són els criteris de població per crear-ne de noves. La Generalitat ha avisat que s'ha superat el llindar d'informació a la població pel nivell d'ozó troposfèric a Cubelles. Concretament, aquest dimarts, l'estació que mesura la qualitat

0: Qualitat de l'aire, situada al poliesportiu, ha registrat un valor màxim de 207 micrograms per metre cúbic d'ozó i, per tant, s'ha superat el llindar d'informació dues vegades, a les 4 de la tarda i a les 5 de la tarda. Això no és el primer cop que passa aquest 2026, ja que també havia passat prèviament durant el mes d'abril. En aquests casos, la Generalitat recomana a la població vulnerable que redueixi l'exercici físic intens, especialment a l'exterior, durant el període de superació del llindar d'informació d'ozó en la zona afectada. El llindar d'informació és la concentració d'ozó a partir de la qual una exposició de durada breu pot comportar un risc per a la salut dels grups de població especialment vulnerables. Segons la Generalitat, són les persones amb malalties cardíaques o de l'aparell respiratori, els nadons, els nens en edat preescolar i les dones embarassades. Està fixat aquest llindar en una mitjana horària superior a 180 micrograms per metre cúbic i quan se supera aquesta xifra, el Departament de Transició Ecològica de la Generalitat publica un avís per informar la població, que és el que ha passat aquest dimarts a la tarda. Durant el 2026, aquest llindar ja s'havia superat prèviament els dies 9 i 10 d'abril a Cubelles, amb registres en aquella ocasió de 184 i 214 micrograms per metre cúbic d'ozó. D'altra banda, la Generalitat també anota el que són les superacions del valor objectiu a llarg termini per la protecció de la salut humana, que marca en aquest cas un llindar de més de 120 micrograms per metre cúbic d'ozó durant 8 hores. A Cubelles, aquest altre valor s'ha registrat ja 9 cops en el que portem d'any, concretament els dies 21 i 24 de març, el 9, 10, 16, 17 i 18 d'abril i el 24 i el 26 de maig. Segons informa la Generalitat, les reaccions que condueixen a la formació i la destrucció de l'ozó són moltes i complexes, de manera que la concentració d'ozó en un lloc determinat depèn de diversos factors, com ara la radiació solar, la temperatura i, sobretot, la concentració de precursors. L'única manera efectiva de disminuir els nivells d'ozó superficial és evitant o reduint l'emissió dels seus precursors, els quals provenen majoritàriament del trànsit i de les indústries. Els professionals de l'educació han tornat a fer vaga aquest dimecres. Els sindicats i la Generalitat, mentrestant, continuen negociant. La convocatòria de vaga d'aquest dimecres és per tot Catalunya i ha afectat les escoles i instituts de Cubelles, que, a més, recordem que tenen una altra convocatòria territorial pel Penedès i el Baix Llobregat, que serà aquest divendres. Els motius principals d'aquestes protestes els ha resumit recentment a Ràdio Cubelles Sònia Ruiz, directora de l'Institut Cubelles, que recordar també que van signar un manifest conjunt totes les direccions dels centres públics del Garraf.
1: No és només un conflicte salarial en quant a la retribució dels docents, sinó que va molt més enllà. Ve a ser una qüestió d'atenció educativa, de les ràtios, de la quantitat d'alumnes que tenim per l'aula i la necessitat de reduir-la per millorar l'atenció educativa. I un aspecte que, especialment aquí al Garraf, doncs ve a tenir un relleu diferent de la resta de territoris del país, que ve a ser l'escola inclusiva. I això ja fa molts anys que anem demanant més recursos.
0: Els sindicats i la Conselleria d'Educació s'han reunit aquest dimecres novament per negociar. Aquest dimarts s'ha fet pública una proposta que inclou un complement salarial nou, que ha estat la primera proposta ben rebuda per representants dels treballadors. Segons ha informat l'Agència Catalana de Notícies, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha celebrat que la proposta que aquest dimarts els ha fet Educació està en el marc de la que ja van fer els sindicats la setmana passada.
2: Per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. Avui, per fi, hem pogut parlar en el marc de la proposta que nosaltres els hi vam fer arribar a fa uns dies, en tots els aspectes salarials situats en aquesta proposta. Avui el Departament, per fi, ens ha portat una contraproposta d'aquesta proposta nostra. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar les negociacions.
0: Per la seva banda, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, diu que hi ha hagut elements d'acostament importants i ha explicat quina és la nova proposta del departament per situar un complement nou.
3: La nova proposta que ha fet el departament passa per situar un complement nou, en aquest cas un complement que pugui permetre l'any 2026 de poder dur a terme cert increment retributiu per part dels docents. Explorarem en aquest cas, tenint en compte doncs, que l'any 2029, fruit d'aquesta acceleració en el cobrament del complement específic, de veure en aquest sentit si es pot incrementar també aquest nou complement que hem situat sobre la taula.
0: Els sindicats que donen suport a la vaga, que recordem que són l'USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, sostenen, però, que la proposta encara és insuficient per arribar a un acord i mantenen les peticions perquè Educació vagi més enllà. En aquest sentit, esperen que la conselleria tingui les seves reclamacions en les pròximes reunions. Les obres de desmantellament de la dàrsena de la Tèrmica davant del passeig de la Marina de Cubelles han suposat la instal·lació d'una tanca metàl·lica de grans dimensions que inicialment va generar queixes entre els comerciants i veïns pel seu fort impacte visual. Per mitigar aquesta situació, l'artista urbà Beroc, conegut al municipi per altres intervencions com el mural de la Festa Major darrere l'Ajuntament o el del Poliesportiu, s'està encarregant aquests dies de la decoració de tota aquesta estructura provisional. La intervenció artística destaca per les seves grans dimensions, ja que té una llargada total estimada d'uns 360 metres, dividida en diferents trams de 36 metres de llarg i 2 d'alçada. El projecte busca transformar aquesta imatge grisa de la tanca en un paisatge atractiu que acompanyi els vianants i els clients dels establiments de restauració de la zona.
4: El que volien era platja, ¿vale? Però amb alguns que em comentàvem, home, a mi m'agradaria una tortuga marina i tal, dic, home, una tortuga marina ja no és en platja, és en fons marí, per exemple. I diu, sí, en fons marí, com el blau és molt semblant i tal, doncs n'hi ha trams que fem fons marí en comptes de platja, però es tracta de donar colors blaus que donin amplitud i en contrast de colors més llampants, que faci més lluir la valla aquesta.
0: La temàtica escollida de mutu acord amb els comerciants està lligada a l'entorn de la platja de Cubelles i al mar. Beroc ha optat per uns tons blaus utilitzats de fons per donar una sensació d'amplitud i lluminositat, combinats amb un fons marí i representacions de coralls, de peixos, dofins, tortugues marines, entre altres, a petició dels veïns. En definitiva, aquests murals aboquen paisatges de platja i al mar, que ara queda amagat darrere de la tanca metàl·lica. Beroc, que està comptant amb l'ajuda puntualment del seu company Dani i també fins i tot en alguna ocasió del seu fill, ha explicat que el mètode de treball s'ha hagut d'adaptar. Tot i que utilitzen dissenys que han fet prèviament per ordinador, la pintura amb esprai s'aplica directament sobre la tanca i s'asseca en qüestió de minuts. Actualment l'artista ja treballa en el quart dels 6 trams de tanca previstos. La resposta dels veïns i dels visitants del Passeig de la Marina durant aquests últims caps de setmana està sent molt positiva, segons l'autor dels murals, ja que estan agraint aquesta transformació d'una tanca que treu totes les vistes de la façana marítima durant el temps que durin els treballs, que seran aproximadament 2 anys.
5: Avui parlem amb una família de Cubelles, concretament amb la mare del Gerard, un nen que lluita contra el dèficit de piruvat quinasa. La Vanessa Romero és la seva mare i ens apropa avui a l'informatiu la realitat de conviure amb una malaltia rara, genètica, el dèficit de piruvat quinasa. Una condició que provoca que els glòbuls vermells del seu fill, el Gerard, es trenquin prematurament, fent-lo dependent de transfusions de sang periòdiques per sobreviure. Avui la Vanessa ens parla d'aquesta malaltia i fa també una crida a la donació de sang i a les malalties rares. De fet, el Gerard aquest any fa segon de primària al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova i la Geltrú, des d'on ell també participarà de la campanya de donació de sang que s'ha organitzat per dimarts 2 de juny. Vanessa Romero, la seva mare, ens explica com va rebre el diagnòstic i com és la convivència amb aquesta malaltia.
6: Sí, doncs mira, nosaltres som pares, el Francesc i jo, d'un nen que quan va néixer no ho sabíem, li van detectar als mesos una malaltia rara, poc comú, que consisteix, es diu, com bé has dit, dèficit de piruvatoquinasa, i aquesta malaltia consisteix en que al Gerard se li trenquen els glòbuls vermells abans de temps, i això li crea una anèmia hemolítica, que se li diu. Degut a això, hi ha diferents graus de la malaltia. El Gerard està és en el seu estat és greu, i degut a això, pues, el nen necessita periòdicament transfusions de sang. Des que va néixer, les requeria cada 3 o 4 setmanes, després li han fet una petita intervenció quirúrgica i amb això hem aconseguit que se li allargui a 6 o 6 setmanes la transfusió de sang. Però el Gerard és depenent de la transfusió de sang.
5: La mare del Gerard, la Vanessa, també insisteix que és vital que la ciutadania entengui que un gest altruista com és donar sang amb només 15 minuts pot salvar moltes vides. També ha destacat el paper de les escoles, en el seu cas, el Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, que impulsa iniciatives des de ben petits per ensenyar valors d'altruisme. Parla també d'aquesta iniciativa pedagògica on el mateix alumnat de segon de primària se sent involucrat en la campanya com el seu fill, el Gerard. De fet, ha estat el mateix alumnat qui ha creat el lema d'aquesta nova campanya que cada any celebren al centre. Tu també tens un superpoder perquè donar sang és donar vida per conscienciar la comunitat. Escoltem a Vanessa Romero.
6: A veure, jo el missatge que els donaria, sí que és veritat que quan això no ens ha tocat a prop, nosaltres com a persones som conscients de la importància que té la donació de sang. Però quan et toca un cas tan de prop, encara ho ets més. Aleshores, te n'adones realment de la importància de donar sang i que donar sang, en aquest cas, salva vides. Tant la del meu fill, que com ja us he explicat, viu gràcies a això, sense això no podia viure, perquè a dia d'avui no hi ha cap tractament que el pugui curar, sinó per la gent que ho necessita. Hi ha moltíssima gent que ho necessita.
5: Recordem que dimarts 2 de juny, de 3 a 2 quarts de 8 del vespre, al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, on cursa segon de primària el Gerard, oferirà aquesta donació de sang, on doncs, aquesta família de Cubelles espera doncs, rebre el màxim volum de donacions per salvar vides com la del Gerard, que pateix aquesta malaltia rara genètica, el dèficit de piruvat quinasa.
7: Aquest cap de setmana va finalitzar la lliga per al sènior femení del Club Patí Cubelles, que tanca aquesta lliga regular amb una excepcional tercera posició a la primera catalana, consolidant-se en una posició de promoció d'ascens amb 50 punts, a només 3 del líder i campió l'Olesa. Aquesta fita obre les portes a disputar el play-off d'ascens a la Nacional Catalana, la màxima categoria catalana de l'hoquei femení, un escenari del tot inesperat en l'inici del curs. L'evolució de l'equip ha superat qualsevol expectativa inicial, dissenyat originalment per competir fins i tot a segona catalana. Una reestructuració federativa d'última hora va col·locar les cubellenques a primera, amb un bloc pràcticament nou i un canvi de sistema de joc liderat per la nova coordinació, l'objectiu prioritari era simplement la permanència. No obstant això, el rendiment col·lectiu ha capgirat els plans de l'entitat. La pròpia capitana de l'equip, Judit Esteve, ho explicava així al Juguem Net de Ràdio Cubelles.
8: L'equip estava pensat per competir a segona catalana i sí que intentar aconseguir l'ascens, però al trobar-nos en primera catalana, l'objectiu inicial era mantenir la categoria i la temporada vinent pues, ja es veuria el què. Pues, hem tingut la sort de treballar bastant bé durant tot l'any i anar guanyant. Sí que és cert que els rivals també hi han hagut bastants de l'any passat i ja ens coneixíem entre nosaltres. Teníem un objectiu de punts fixat i just es va donar a l'acabar la primera volta o així. I llavors allà doncs, ja vam començar, no amb l'objectiu de pujar, però amb l'objectiu de seguir igual i arribar on arribéssim. I arribàvem a competir pel play-off, a l'ascens directe i a l'ascens directe. Però en cap moment ens vam posar l'objectiu de pujar ni arribar a cap banda.
7: Aquesta metamorfosi s'ha traduït en unes xifres espectaculars. El Patí Cubelles s'ha convertit en l'equip més golejador de la Lliga, amb una notable millora més defensiva en la segona volta, que ha estat clau per assegurar la tercera plaça en un frec a frec constant amb el Torrelles i l'Olesa, que es va acabar doncs, decidint en les darreres jornades de la temporada. Ara queda el repte del play-off a Sant Celoni. La darrera oportunitat d'ascens es decidirà el cap de setmana del 13 i el 14 de juny, precisament a Sant Celoni i contra el Sant Celoni. Les covellenques s'enfrontaran a les anfitriones en una semifinal a partit únic, on la pressió ambiental serà un factor determinant, tot i que el club reitera que l'objectiu de la temporada ja està més que assolit i que la fase d'ascens s'ha d'entendre com un autèntic premi, però la plantilla no renuncia a res. El camí, però, no serà fàcil, ja que només un dels quatre equips participants en aquesta fase aconseguirà l'anhelat bitllet cap a la Nacional Catalana, és a dir, el guanyador d'aquesta fase final que es disputarà en un sol cap de setmana.
8: Bueno, aquest play-off ens trobem que és un cap de setmana, que es juga a Sant Celoni, de fet, i en principi dissabte són encreuaments entre el segon i el tercer d'un grup i de l'altre, i al contrari. I llavors els guanyadors d'aquests fan un partit diumenge, diria, per... i el guanyador doncs, puja a Nacional. I acaben pujant tres equips, els dos primers de cada grup i el guanyador del play-off. I sobre el Sant Celoni, doncs, jo crec que és més un equip fort en general i més intens. No té cap jugador en especial que destaqui més, però destaca tot l'equip. Bueno, és el que dius, el club ens ha deixat molt clar que per ells està més que assolit l'objectiu i que el que ens queda ara és un premi i que l'hem de gaudir, però clar, una vegada ja que dius, et trobes allà, doncs anem a intentar-ho tot i si es guanya, es guanya. I si no, doncs ja s'intentarà l'any que ve.
7: La capitana covellenca també ha analitzat un possible ascens covellenc. Arribar a la Nacional Catalana, segons ella, suposaria un salt qualitatiu sense precedents per a la secció femenina del club, que mai ha militat en aquesta categoria. Des d'un punt de vista analític, el salt també exigiria una profunda reflexió de planificació esportiva. La Nacional és una lliga altament exigent on competeixen jugadores d'experiència a la Hockey Lliga. Segons la capitana, el club es veuria obligat a reforçar una plantilla que, sobretot, destaca per la seva joventut, aportant d'aquesta manera veterania per poder consolidar el projecte en l'elit de l'hoquei patins català. Això, però, passa primer per guanyar aquesta fase d'ascens que es disputarà el 13 i el 14 de juny, on s'espera que el propi club faci una crida per acompanyar a les jugadores del sènior femení a disputar aquesta fase, primer de tot, dissabte, aquesta semifinal davant de les anfitriones, un Sant Celoni que lluitarà també per aconseguir el passe a la final.
9: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
10: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
11: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels
0: Fuster.
5: Bon dia,
0: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
5: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
11: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
2: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Líacs de Vilanova.
3: Bon dia, Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per...
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
2: Aquest cap de setmana ha finalitzat la competició de Lliga per al Club Patí Cubelles femení. De fet, no ha acabat la temporada perquè s'ha acabat la Lliga, però estan classificades per jugar al play-off d'ascens a la Nacional Catalana. Per parlar d'aquesta temporada i també del que queda d'aquests partits que resten, tenim a l'altra banda del fil telefònic a la capitana de l'equip cubellenc, la Judit Esteve. Judit, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
2: Bé, i enhorabona, primer de tot, per aquesta temporada. Heu acabat finalment terceres en un frec a frec entre les altres dos competidores. Fins al final, pràcticament, heu estat lluitant per les primeres posicions. Com has viscut, com heu viscut la temporada, vosaltres, des de dins?
5: Bueno, primer, moltes gràcies. I, bueno, el que hem anat dient a diferents llocs. Nosaltres vam començar... Bueno, l'equip estava fet per competir a segona catalana i per motius de reorganització de categories de la federació ens vam trobar que pujàvem a primera catalana i l'objectiu inicial era mantenir la categoria i bueno, doncs, a poc a poc vam anar treballant i ens hem trobat amb la sorpresa d'anar guanyant i estar dalt de tot.
2: Clar, és veritat que vosaltres no aconseguíeu l'ascens, però sí que és veritat que vau lluitar per aquest ascens a primera catalana. Finalment, doncs, no us vau poder classificar. I és veritat que també que arriba aquest ascens després de la configuració nova de les categories. Al principi de temporada, però, quin és l'objectiu? És a dir, perquè m'imagino que us agafa tot així una mica de nou, heu de veure quina és la competició. En algun moment, però, penseu en lluitar per l'ascens o des del principi era anem a veure si ens salvem?
5: Sí, bueno, com he dit, l'equip estava pensat per competir a segona catalana i sí que intentar aconseguir l'ascens, però al trobar-nos en primera catalana... L'objectiu inicial era mantenir la categoria i la temporada vinent pues, ja es veuria el què. Mm-hmm. Però pues, hem tingut la sort de treballar bastant bé durant tot l'any i anar guanyant. Sí que és cert que els rivals també hi han hagut bastants de l'any passat i ja ens coneixem entre nosaltres.
2: I en quin moment canvia? Perquè hi ha d'haver-hi un moment que penseu... Bueno, això, vull dir, la permanència, això ja està. Ara sembla que podem estar més amunt. No sé si hi ha algun moment que dieu, escolta'm, ara ja per totes.
5: Bueno, sí. Teníem un objectiu de punts fixat i just es va donar a l'acabar la primera volta o així. I llavors allà, doncs, ja vam començar, no amb l'objectiu de pujar, però amb l'objectiu de seguir igual i arribar on arribéssim. I arribàvem a competir pel play-off, a l'ascens directe, a l'ascens directe. Però en cap moment ens vam posar l'objectiu de pujar ni arribar a cap banda.
2: De fet, des del club asseguren que no ha estat mai aquest l'objectiu, no? Perquè potser tampoc s'esperava poder, en una temporada que acabes a segona catalana, acabar Nacional Catalana, no? amb una temporada de cop, és com molt bèstia.
5: Sí, bueno, estic dient que no sé si la temporada passada crec que vam acabar com cinquena o així de segona catalana, L'equip es va mig desfer, per tant, aquest any hem tingut un equip quasi nou i la intenció no era mirar l'ascens a nacional ni en broma, era mantenir i ja treballaríem en un futur.
2: Clar, però, mirant la...
5: Sort ens hem trobat aquí.
2: Sí, sí, mirant la classificació, clar, trobem l'Olès amb 53, que han acabat primeres i, per tant, doncs, pugen ja directament a nacional. I després, segona posició per al Torrelles, amb 52, i tercera plaça per al Cubelles, amb 50. Evidentment, molt ajustat, de fet, de la tercera plaça a la primera, hi van 3 punts de diferència, que és un partit, en una recta final on realment heu tingut opcions, els tres equips, d'acabar en primera posició.
5: Sí, bueno, a més... Durant aquests, no sé si les últimes 4 jornades, ens hem enfrontat els 3 contra nosaltres mateixos. I, bueno, nosaltres, de fet, la setmana passada vam anar a jugar a Olesa i allà es podia decidir la temporada. I, bueno, per desgràcia nostra es va posar a favor d'elles. Però, bueno, el que dius, molt, molt igualat fins a l'últim moment en tots els aspectes.
2: Sí, perquè de fet és el que dèiem, canviant el resultat d'aquest partit la classificació hauria sigut totalment diferent. I deixa'm dir que, a més, sou l'equip més golejador, a més amb diferència, són gairebé uns 20 gols més que heu marcat que l'Olesa, que és l'equip que ha aconseguit l'ascens, i tampoc tants més encaixats, és a dir, no arriba ni a 10 més encaixats. Per tant, vaja, us va l'espectacle o feu molts gols, no?
5: Bueno, això sí que era un aspecte a treballar. A l'acabar la primera volta, bueno, els gols que portàvem en contra eren bastant superiors al que ens agradaria i va ser un aspecte a treballar la defensa i jo crec que ha estat clau en la segona volta de la Lliga. I és una cosa que hem millorat bastant, que possiblement pels play-offs ens faci falta.
2: Perquè ara ve la segona part, no? Ja fa unes setmanes que dèiem que teníeu assegurat ja el play-off i que, per tant, doncs, teníeu clar que jugaríeu aquests partits per aconseguir l'ascens. És veritat que encara s'havia de decidir la primera posició i, per tant, encara hi havia opcions d'ascens directe. Però no sé si estaràs amb mi que el calendari vostre ha estat una mica... desconcertant, diguéssim, per dir-ho d'una manera, perquè vau jugar un partit, després, sobretot en aquesta recta final, heu estat descansant gairebé un mes per tornar a competir i, a més, competir en partits molt decisius. No sé si això vosaltres també heu notat que, vaja, us ha faltat una mica de ritme.
5: Bueno, la intensitat dels entrenaments no ha baixat, al revés, ha pujat durant aquestes 3 setmanes. Però sí que és el que dius, que durant tota la temporada, com a molt hem tingut un cap de setmana de descans, com tots els equips, reglamentari per la competició, però ens vam trobar que abans dels dos últims partits de Lliga teníem 3 setmanes de descans. Però, bueno, molts equips els ha passat, ja que era coincidència amb els campionats de Catalunya de base, i com que hi ha moltes nenes que pugen a reforçar, doncs les categories sèniors han descansat.
2: A més, a vosaltres se us ajuntava la setmana que descansàveu, no? El cap de setmana que descansàveu, sí. I aquí doncs, es va fer una pausa, diguéssim, una mica massa llarga, potser tenint en compte doncs, que el que venia eren partits intensos. Deixa'm... Has parlat tu de les fases d'ascens. Ara tenim clar que el rival és el Sant Celoni, d'aquí a 2 setmanes, em sembla que és el 13 i 14 de juny. Explica'ns com funciona aquest play-off d'ascens.
5: Bueno, aquest play-off ens trobem que és un cap de setmana, que es juga a Sant Celoni, de fet, i en principi dissabte són encreuaments entre el segon i el tercer d'un grup i de l'altre, i al contrari. I llavors els guanyadors d'aquests fan un partit diumenge, diria, i el guanyador doncs, puja a Nacional. I acaben pujant 3 equips, els 2 primers de cada grup i el guanyador del play-off.
2: Per tant, això, dels 4 que us heu classificat, només en pujarà un.
5: Sí, en principi sí.
2: Clar, per això ens fixem en el Sant Celoni, però clar, a la vegada també ens hem de fixar en els altres rivals perquè en una hipotètica final doncs tornaríeu a trobar-vos o amb el Torrelles o amb l'Olot.
5: O amb l'Olot, sí.
2: No sé què sabeu de l'altre grup, no? Perquè el vostre grup ha estat molt ajustat en aquestes tres primeres places, però l'altre grup, el Salt, ha guanyat amb una diferència bastant important sobre el Sant Celoni i l'Olot, tot i que l'Olot i el Sant Celoni sí que han quedat amb tres punts de diferència. No sé si sabeu alguna cosa, si us han explicat alguna cosa, no, no ho sé, no sé quines sensacions teniu d'aquest primer partit, com a mínim, davant del Sant Celoni.
5: Bueno, no tenim referències gaire clares, però sí que tenim clar que a Olot, per exemple, hi ha una jugadora que havia jugat a Vilanova i moltes de nosaltres la coneixem, perquè havíem jugat amb ella, i sabem que, bueno, és com la Paola del nostre equip, però a l'Olot. És una exjugadora d'Obliga, ha fet molts gols, crec que 57, i, bueno, és diferencial en aquest sentit. I sobre el Sant Celoni, doncs, jo crec que és més un equip fort en general i més intens. No té cap jugador en especial que destaqui més, però destaca tot l'equip.
2: El que sí que destacarà sobretot el Sant Celoni és que juga a casa, no?, aquesta fase.
5: Sí. Nosaltres pensàvem que era una pista neutra, però es veu que no.
2: Bueno, això de les pistes em sembla que al final és el... Com que no hi ha masses voluntaris, el primer que es presenta, no?, i si a sobre doncs, té aquesta condició, doncs evidentment jugaran a casa i això es farà notar. Però no sé si això a vegades motiva una mica més quan arriba un partit d'aquestes característiques.
5: Bueno, jo tampoc m'ho miro gaire, però sí que és cert que la setmana passada, per exemple, vam anar a Olesa sabent que si ens guanyaven pujaven directes. Llavors ja esperàvem que el pavelló estigués ple i sincerament se'ns en va anar al partit a l'últim moment, però vam dominar nosaltres durant tot el partit. Llavors, podria ser que sí que ens motivi més? Sí. Però no és una cosa que hem parlat entre les jugadores.
2: Bueno, clar, i al final, doncs, els nervis, no?, la tensió i, evidentment, doncs, aquest soroll que es crea al voltant doncs, fa que en determinats moments pugui ser més complicat. Per tant, ara... Clar, ara teniu que descansar, no? Descanseu aquestes dues setmanes, aquest cap de setmana que ve i l'altre.
5: Sí, descansem fins aquell cap de setmana, no tenim res.
2: Entrenar, sobretot, no? I suposo que
5: sí.
2: Aquí el míster m'imagino que començarà a fer, o si no ho ha fet ja, a trobar informació del Sant Celoni, per on es pot doncs, fer més mal, i anar a jugar. Jo he parlat amb el club, escolta'm, que això és una festa, que a partir que l'objectiu evidentment està més que complert, que el que toca és gaudir-ho, disfrutar-ho i... Però clar, m'imagino que una vegada estàs aquí, no?
5: Ja.
2: El que diu el cos és, bueno, ja, però

0: sí, sí, però anem a guanyar, no? O anem a intentar-ho, sí, com a mínim.
1: Bueno, és el que dius, el club ens ha deixat molt clar que per ells està on més que assolit l'objectiu i que el que ens queda ara és un premi i que l'hem de gaudir, però clar, una vegada ja que dius, et trobes allà, doncs anem a intentar-ho tot i si es guanya, es guanya. I si no, doncs ja s'intentarà l'any que ve.
0: Uh-huh. I la moral com està l'equip? Perquè és veritat que en aquesta recta final, doncs, aquestes ensopegades amb Torrelles, amb Olesa, no, que és, no sé com arribeu a, en aquest partit decisiu, diria jo, perquè fins que no passeu aquest no hi haurà la final.
1: Bueno, bé, perquè al final són partits que s'han d'anar escapat per la mínima als últims moments. Contra el Torrelles no sé si va ser el falta de 3 minuts i contra l'Olesa va ser a falta de 2.5. Llavors, tenim d'Olesa, en quant a joc, ho vam fer molt bé. Llavors, ens quedem amb això. El play-off el teníem ja assegurat i ens queda una última bala, com a última oportunitat.
0: Clar, i a més, quan aquestes temporades són tan intenses i s'allarguen una mica més, no, de la fase, que és ara us heu de seguir entrenant i preparant, fa que la propera temporada quedi com lluny, no? Com que no s'ha parlat encara de la propera temporada perquè estàs centrat en la que toca, no? Hi ha equips que potser fa 3 o 4 setmanes ja que comencen a pensar ja en què passarà al setembre. No sé si això vosaltres se n'ha parlat o és això, és com una cosa que ja veurem.
1: Bueno, no... Clar, ara ens toca centrar-nos en el que ens queda i sí que sé que acaba molt tard. Jo crec que feia anys que no acabàvem tantar la temporada i retrasa tot el que dius de la temporada vinent, que bueno, al final és un punt a favor, però si vols anar a competir també s'ha de començar a parlar ja. Uh-huh. Llavors, hem fet petites pinzellades, però no ens hem adentrat gaire en això.
0: Clar, aquí, perquè un equip
1: és
0: que...
1: És més important el que ens queda ara, perquè és el que hi ha ara i no especulem amb el que passi al futur.
0: Però el que està clar és que era un equip en creixement, no? Un projecte, com deies tu, que s'havia reformat o un equip bastant nou, que evidentment quan es fa un equip es fa amb una progressió, no? Tot i que vosaltres potser us heu saltat un parell de caselles, no? I això fa que, bueno, ara una mica és, bueno, anem a per totes, anem a consolidar una altra vegada, anem a... Bueno, clar, ara és un moment que fins d'aquí 3 setmanes potser és difícil saber en quin punt, de quin punt partiu, no?
1: Bueno, com és el que dius, al final, a més, també ens vam trobar amb la incorporació d'un nou coordinador que ha portat el seu sistema de joc, hem fet canvi de sistema de joc, cosa que algunes jugadores el coneixíem, d'altres no, i s'havia de treballar molt bé, cosa que podíem fer estant a segona catalana, pas a pas, tranquil·lament, però, clar, vam haver de posar dues marxes més i tirar endavant, llavors hi ha conceptes que hauríem de tornar a tocar. I potser és el moment de començar per la temporada que ve. Uh-huh. Llavors, encara que passi el que passi, s'haurà de treballar per l'any que ve, igual.
0: Encara que no sabem on, no?
1: Exacte.
0: A veure...
1: Sigui on sigui, ho haurem de treballar igual.
0: Si seguim una mica el guió de la temporada passada, en principi hauríeu de pensar en primera catalana, no? Que és el que una mica... I després, si hi ha sorpreses d'aquestes grates, no? Doncs, bueno, doncs endavant. Perquè què suposaria per vosaltres jugar a la Nacional? Evidentment, pel club seria històric, perquè no ha tingut mai un equip femení en aquella categoria, però per les jugadores no sé si suposaria també un salt molt important el fet de poder jugar a la Nacional catalana.
1: Bueno, sí, sí. Amb l'experiència d'algunes jugadores de l'equip sabem que la Nacional Catalana és una categoria dura perquè al final jugues amb el hàndicap de que molts equips baixen jugadores d'Obliga i també pujan nenes molt bones, 117 i, bueno, sí, sobretot 117. Llavors, clar, per nosaltres seria bueno, un treball molt extra i, a més, potser dependríem de aconseguir alguna jugadora més.
0: Que obligaria a reforçar l'equip,
1: no? Som un equip molt jove i alguna d'experiència ens falta.
0: Bé, en tot cas, el que sí que us falta és viure l'experiència d'una fase d'ascens o d'una, no sé com li dieu, no sé si és una fase d'ascens, un play-off d'ascens, sí, unes eliminatòries, el que sigui, serà aquell cap de setmana, el 13 i el 14 de juny, el primer partit dissabte contra el Sant Celoni, que a més jugarà a casa, i a partir d'aquí, doncs, com diu el club, a gaudir-ho i ja en parlarem, no? En tot cas, tot està obert i per què no somiar en primer classificar-se per aquesta final i després ja en parlaríem. En tot cas, com no podia ser d'una altra manera, nosaltres, Judit, des d'aquí us desitgem molta sort, molts ànims.
1: Moltes gràcies.
0: I bé, doncs escolta'm, ojalà d'aquí unes setmanes puguem estar parlant d'aquestes coses que dèiem ara i si no, escolta'm, que en parlem igual d'aquesta experiència que haureu viscut amb aquesta fase d'ascens. Que vagi molt bé i molta sort.
1: Moltes gràcies.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
7: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
7: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
6: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

ったところ。

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La Conselleria de Salut de la Generalitat

0: entre el 2021 i el 2041. L'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Cassanyes han reclamat previsió a la Generalitat i que, per tant, engegui ara ja els tràmits per separar aquesta àrea bàsica de salut, pel que consideren que és l'increment i l'envelliment de la població que estan veient els dos municipis.
1: La nostra intenció, i em penso que és el que cal, és que se segreguin. Covelles tingui el seu i Cunit tingui el seu propi. Donat que la direcció, el responsable és el mateix, i llavors això és una cosa que és molt incompetent entre els mateixos treballadors, ja que tenen que anar d'una banda a l'altra.
2: Farem una carta conjunta, l'alcaldessa i jo, a la consellera de Sanitat, és que, sisplau, que ens anticipem als problemes. Ara que sembla que hi haurà pressupostos, és el moment d'anticipar-se als problemes. No podem estar esperant a que arribem als 20.000 habitants dels dos municipis per separar l'àrea, perquè això trigarà encara 5-6 anys. I aquí al Garraf, al Baix Penedès, a Cunit, a Cubelles, està creixent molt en població i necessitem que el govern s'anticipi. I en aquest sentit demanem aquesta sensibilitat, aquesta programació, aquesta planificació.
0: Igual que passa amb l'àrea bàsica de salut de Cubelles Cunit, hi ha altres àrees properes que són compartides entre dos municipis, com per exemple les Ribes Olivella o Roquetes Canyelles, això sí, que sumen menys població. L'última modificació d'àrees bàsiques de salut a Catalunya es va decretar l'any 2023, quan es va crear l'àrea bàsica de salut de Santpedor, que també inclou el municipi de Castellnou del Bages, i es van ampliar altres àrees, com la de Navarcles, Sant Fruitós de Bages, que va passar a incloure també Mura i Talamanca. Segons la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya del 1991, les àrees bàsiques de salut es delimiten atenent factors geogràfics, demogràfics, socials, epidemiològics i de vies de comunicació homogenis i compten, com a mínim, amb un centre d'atenció primària. Però no parla en cap cas la llei de quins són els criteris de població per crear-ne de noves. Els professionals de l'educació han tornat a fer vaga aquest dimecres. Els sindicats i la Generalitat, mentrestant, continuen negociant. La convocatòria de vaga d'aquest dimecres és per tot Catalunya i ha afectat les escoles i instituts de Cubelles, que, a més, recordem que tenen una altra convocatòria territorial pel Penedès i el Baix Llobregat, que serà aquest divendres. Els motius principals d'aquestes protestes els ha resumit recentment a Ràdio Cubelles Sònia Ruiz, directora de l'Institut Cubelles, que recordar també que van signar un manifest conjunt totes les direccions dels centres públics del Garraf.
3: No és només un conflicte salarial en quant a la retribució dels docents, sinó que va molt més enllà. Ve a ser una qüestió d'atenció educativa, de les ràtios, de la quantitat d'alumnes que tenim per l'aula i la necessitat de reduir-la per millorar l'atenció educativa. I un aspecte que, especialment aquí al Garraf, doncs, ve a tenir un relleu diferent de la resta de territoris del país, que ve a ser l'escola inclusiva. I això ja fa molts anys que anem demanant més recursos.
0: Els sindicats i la Conselleria d'Educació s'han reunit aquest dimecres novament per negociar. Aquest dimarts s'ha fet pública una proposta que inclou un complement salarial nou, que ha estat la primera proposta ben rebuda per representants dels treballadors. Segons ha informat l'Agència Catalana de Notícies, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha celebrat que la proposta que aquest dimarts els ha fet Educació està en el marc de la que ja van fer els sindicats la setmana passada.
4: Per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. Avui, per fi, hem pogut parlar en el marc de la proposta que nosaltres els hi vam fer arribar a fa uns dies, en tots els aspectes salarials situats en aquesta proposta. Avui el departament per fi ens ha portat una contraproposta d'aquesta proposta nostra. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord, i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar les negociacions.
0: Per la seva banda, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, diu que hi ha hagut elements d'acostament importants i ha explicat quina és la nova proposta del departament per situar un complement nou.
5: La nova proposta que ha fet el departament passa per situar un complement nou, en aquest cas un complement que pugui permetre l'any 2020,

0: 2026 de poder dur a terme cert increment retributiu per part dels docents. Explorarem en aquest cas, tenint en compte doncs, que l'any 2029, fruit d'aquesta acceleració en el cobrament del complement específic, de veure en aquest sentit si es pot incrementar també aquest nou complement que hem situat sobre la taula.
1: Els sindicats que donen suport a la vaga, que recordem que són l'USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, sostenen, però, que la proposta encara és insuficient per arribar a un acord i mantenen les peticions perquè Educació vagi més enllà. En aquest sentit, esperen que la conselleria tingui les seves reclamacions en les pròximes reunions.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

D'acord, adéu. I us asseguro que aquest grup no us defraudarà. Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com són això, gent!

altres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

Tinc roses on la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La Generalitat ha avisat que s'ha superat el llindar d'informació a la població pel nivell d'ozó troposfèric a Cubelles. Concretament, aquest dimarts, l'estació que mesura la qualitat de l'aire, situada al poliesportiu, ha registrat un valor màxim de 207 micrograms per metre cúbic d'ozó i, per tant, s'ha superat el llindar d'informació dues vegades, a les 4 de la tarda i a les 5 de la tarda. Això no és el primer cop que passa aquest 2026, ja que també havia passat prèviament durant el mes d'abril. En aquests casos, la Generalitat recomana a la població vulnerable que redueixi l'exercici físic intens, especialment a l'exterior, durant el període de superació del llindar d'informació d'ozó.

0: 9 i 10 d'abril a Cubelles, amb registres en aquella ocasió de 184 i 214 micrograms per metre cúbic d'ozó. D'altra banda, la Generalitat també anota el que són les superacions del valor objectiu a llarg termini per la protecció de la salut humana, que marca en aquest cas un llindar de més de 120 micrograms per metre cúbic d'ozó durant 8 hores. A Cubelles aquest altre valor s'ha registrat ja 9 cops en el que portem d'any, concretament els dies 21 i 24 de març, el 9, 10, 16, 17 i 18 d'abril i el 24 i el 26 de maig. Segons informa la Generalitat, les reaccions que condueixen a la formació i la destrucció de l'ozó són moltes i complexes, de manera que la concentració d'ozó en un lloc determinat depèn de diversos factors, com ara la radiació solar, la temperatura i, sobretot, la concentració de precursors. L'única manera efectiva de disminuir els nivells d'ozó superficial és evitant o reduint l'emissió dels seus precursors, els quals provenen majoritàriament del trànsit i de la indústries.
1: Aquest cap de setmana va finalitzar la lliga per al sènior femení del Club Patí Cubelles, que tanca aquesta lliga regular amb una excepcional tercera posició a la primera catalana, consolidant-se en una posició de promoció d'ascens amb 50 punts, a només 3 del líder i campió l'Olesa. Aquesta fita obre les portes a disputar el play-off d'ascens a la Nacional Catalana, la màxima categoria catalana de l'hoquei femení, un escenari del tot inesperat en l'inici del curs. L'evolució de l'equip ha superat qualsevol expectativa inicial, dissenyat originalment per competir fins i tot a segona catalana. Una reestructuració federativa d'última hora va col·locar les cubellenques a primera, amb un bloc pràcticament nou i un canvi de sistema de joc liderat per la nova coordinació. L'objectiu prioritari era simplement la permanència. No obstant això, el rendiment col·lectiu ha capgirat els plans de l'entitat. La pròpia capitana de l'equip, Judit Esteve, ho explicava així al Juguem Net de Ràdio Cubelles.
2: L'equip estava pensat per competir a segona catalana i sí que intentar aconseguir l'ascens, però al trobar-nos en primera catalana, l'objectiu inicial era mantenir la categoria i la temporada vinent pues, ja es veuria el què. Pues, hem tingut la sort de treballar bastant bé durant tot l'any i anar guanyant. Sí que és cert que els rivals també hi han hagut bastants de l'any passat i ja ens coneixíem entre nosaltres. Teníem un objectiu de punts fixat i just es va donar a l'acabar la primera volta o així. I llavors allà doncs, ja vam començar, no amb l'objectiu de pujar, però amb l'objectiu de seguir igual i arribar on arribéssim. I arribàvem a competir pel play-off, a l'ascens directe i l'ascens directe. Però en cap moment ens vam posar a l'objectiu de pujar ni arribar a cap banda.
1: Aquesta metamorfosi s'ha traduït en unes xifres espectaculars. El Patí Cubelles s'ha convertit en l'equip més golejador de la Lliga, amb una notable millora més defensiva en la segona volta, que ha estat clau per assegurar la tercera plaça en un frec a frec constant amb el Torrelles i l'Olesa, que es va acabar doncs, decidint en les darreres jornades de la temporada. Ara queda el repte del play-off a Sant Celoni. La darrera oportunitat d'ascens es decidirà el cap de setmana del 13 i el 14 de juny, precisament a Sant Celoni i contra el Sant Celoni. Les cubellenques s'enfrontaran a les anfitriones en una semifinal a partit únic, on la pressió ambiental serà un factor determinant, tot i que el club reitera que l'objectiu de la temporada ja està més que assolit i que la fase d'ascens s'ha d'entendre com un autèntic premi, però la plantilla no renuncia a res. El camí, però, no serà fàcil, ja que només un dels quatre equips participants en aquesta fase aconseguirà l'anhelat bitllet cap a la Nacional Catalana, és a dir, el guanyador d'aquesta fase final que es disputarà en un sol cap de setmana.
2: Bueno, aquest play-off ens trobem que és un cap de setmana, que es juga a Sant Celoni, de fet, i en principi dissabte són encreuaments entre el segon i el tercer d'un grup i de l'altre, i al contrari. I llavors els guanyadors d'aquests fan un partit diumenge, diria, i el guanyador doncs, puja a Nacional. I acaben pujant tres equips, els dos primers de cada grup i el guanyador del play-off. I sobre el Sant Celoni, doncs, jo crec que és més un equip fort en general i més intens. No té cap jugador en especial que destaqui més, però destaca tot l'equip. Bueno, és el que dius, el club ens ha deixat molt clar que

0: per ells està més que assolit l'objectiu i que el que ens queda ara és un premi i que l'hem de gaudir, però clar, una vegada ja que dius, et trobes allà, doncs anem a intentar-ho tot i si es guanya, es guanya. I si no, doncs ja s'intentarà l'any que ve.
1: La capitana cubellenca també ha analitzat un possible ascens cubellenc. Arribar a la nacional catalana, segons ella, suposaria un salt qualitatiu sense precedents per a la secció femenina del club, que mai ha militat en aquesta categoria. Des d'un punt de vista analític, el salt també exigiria una profunda reflexió de planificació esportiva. La nacional és una lliga altament exigent on competeixen jugadores d'experiència a la Hockey Lliga. Segons la capitana, el club es veuria obligat a reforçar una plantilla que, sobretot, destaca per la seva joventut, aportant d'aquesta manera veterania per poder consolidar el projecte en l'elit de l'hoquei patins català. Això, però, passa primer per guanyar aquesta fase d'ascens que es disputarà el 13 i el 14 de juny, on s'espera que el propi club faci una crida per acompanyar a les jugadores del sènior femení a disputar aquesta fase, primer de tot, dissabte, aquesta semifinal davant de les anfitriones, un Sant Celoni que lluitarà també per aconseguir el passe a la final.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
5: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
4: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Cultura, història, efemèrides, curiositats, esports, tant de Cubelles com d'arreu del món. I tot amanit amb música de diferents estils i èpoques. Això és Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

Hola, bon dia i bona hora. Benvinguts una altra vegada a Can 60. Salutacions cordials, com sempre, del Cinto Vela, a la part tècnica. I salutacions cordials a qui us parla. Confesso que això que acabo de dir no ho tinc gravat, encara que cada setmana digui el mateix, però clar, què hem de fer? Bé, avui continuarem parlant dels comerç i els oficis a Cubelles, segons un treball que vam fer a l'anuari 2022,

pinzellades sobre qui era Gilbert Keith Chesterton, que va néixer a Londres el 29 de maig de 1874 i va morir a Beaconsfield el 14 de juny de 1936. El Chesterton va ser un escriptor, filòsof, apologista cristià i crític literari. Chesterton va crear el detectiu de ficció Pare Brown i va escriure Fe apologètica. També es referia rutinàriament a si mateix com a cristià ortodox i va arribar a identificar aquesta posició cada cop més amb el catolicisme i finalment es va convertir des de l'anglicanisme. El Chesterton se l'ha conegut com el príncep de la paradoxa. Sobre el seu estil d'escriptura, Time va indicar: sempre que va ser possible, Chesterton va mostrar el seu punt de vista amb dites populars, proverbis, alegories, girant-los amb cura. Els seus escrits van influir en Jorge Luis Borges, que va comparar la seva obra amb la d'Edgar Allan Poe. I ara sí, ara comencem l'article aquest, repeteixo, signat per Joan Safont Plumet i aparegut al diari digital VilaWeb aquest passat 7 de maig. Comença l'article dient que Mr. G.K. Chesterton ha tornat de Barcelona, això entre cometes, comença, ha tornat de Barcelona a Londres i l'Observer d'avui, diumenge, li ha anat a fer unes preguntes sobre el viatge. Mr. Chesterton ha tornat encisat. Ha dit que el llibre que pogués fer sobre el seu viatge seria un pobre present per a l'hospitalitat rebuda. Hem de desitjar i demanar a Mr. Chesterton que escrigui aviat aquest llibre, no solament per l'enriquiment que això representarà per a la literatura anglesa, ans pel bé que pot fer per a tothom. No es pot pas desitjar un observador més intel·ligent i més honorable. Mr. Chesterton ho ha comprès tot. Barcelona li ha agradat i ha trobat que a la península hi ha pobles que dormen menys que altres. Els catalans, ha dit, donen molta més feina que la resta dels seus compatriotes. Ha trobat que a Catalunya hi ha un gran desig de neteja i d'higiene. Segons l'escriptor, aquest desig pot donar molts disgustos. Aquesta crònica, signada a Londres el 12 de juny de 1926, continua l'article, signada per Josep Pla, feia referència al retorn a Anglaterra de l'escriptor Gilbert Keith Chesterton, provinent del seu primer viatge a Catalunya, que acabava de posar per escrit les seves impressions a The Observer. D'aquell viatge fa 100 anys, i els chestertonians catalans, encapçalats per la professora Sílvia Collvinent, directora del Centre d'Estudis i Documentació, dedicat a l'assagista, novel·lista i pare de la paradoxa, en fan memòria com una fita destacada de la nostra història cultural en col·laboració amb el PEN Català, l'entitat que va fer possible la visita de Chesterton.

Després del retorn de Chesterton a Anglaterra, doncs nosaltres també hem viatjat a Anglaterra per escoltar els Rolling Stones amb un dels temes seus més romàntics, Lady Jane. Seguim amb l'article. Ara hi ve una entradeta que diu un escriptor admirat i diu que era un viatge llargament esperat pels intel·lectuals catalans, aquest de Chesterton, que havien descobert el polemista brandat arran de la Primera Guerra Mundial quan havia estat una veu clara i rotunda en la defensa dels aliats. La seva ploma no havia passat per alt a Antoni Rovira i Virgili, sempre atent a les qüestions de política internacional i amb un ull posat sobre les illes britàniques, que n'havia parlat a la revista Ibèria. Però, sobretot, va acabar seduint un altre dels noms propis de la redacció d'aquesta revista proaliada barcelonina, Josep Maria Junoy, el poeta que en la postguerra europea es convertí, com Chesterton, al catolicisme, mal que fos en una versió parisenca. Potser un dels qui més l'havien llegit era Joan Crexells, un dels escriptors més superdotats i ben informats de la Catalunya del seu temps, coneixedor de la llengua anglesa, que feu una llarga estada a Anglaterra poc abans de l'arribada a Catalunya de l'autor de L'home que fou dijous. Crexells havia estat, justament, un dels fundadors de la secció catalana del Pen Club, en un mític sopar al Ritz el 19 de febrer de 1922. Era la tercera delegació, després de l'anglesa i la francesa, d'aquesta associació internacional d'escriptors que volien refer els ponts intel·lectuals i guarir les ferides espirituals causades per la darrera guerra. La Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. A més de Crexells, s'hi havien afegit el poeta Josep Maria López Picó, un altre chestertonià, l'escriptor Josep Maria Millàs Raurell, l'antropòleg Josep Maria Batista i Roca i un jove professor d'anglès, el poeta John Langdon Davis, que havia arribat a Catalunya feia un any i preparava una antologia de poetes catalans per a traduir i publicar en anglès. Eren anys en què la cultura catalana mirava de treure el nas a Europa i fer-se conèixer, i el PEN esdevenia un canal predilecte de diplomàcia cultural, especialment en els temps foscos de la dictadura de Primo de Rivera. Per això, el 1924 ja s'havien fet gestions per fer venir Chesterton a Catalunya, però aquell seria l'any del poeta occità Paul Valéry i l'anglès encara trigà 2 anys més a posar els peus a Barcelona. Després d'un viatge per la península, a final d'abril va arribar a la ciutat acompanyat de la seva esposa, Francis, de la seva neboda Miss Rhoda Bastable i de Junoy, el seu guia durant aquella visita. Hostatjat a l'Hotel Majestic, de seguida va resultar un personatge popular. Carregat de diaris anglesos que comprava a la Rambla i que duia sota el braç, es passejava pels carrers sense parlar un borrall de català ni castellà i escrivia a les taules dels cafès, visitava l'Ateneu barcelonès i s'adormia als salons aristocràtics. El bigoti paradoxal, els ulls clars, l'alçada de més de 1,90 m, el volum prominent de la panxa i el barret amb què es cofava i la capa que l'embolicava el convertien en una figura que feia que els vianants es giressin i la canalla el seguís.

Ara la cançó que acabem d'escoltar ha anat a càrrec del grup de folk, que és Una matinada fresca. I seguim amb aquest article del diari VilaWeb sobre el centenari de la visita de Chesterton a Barcelona. Ara hi ha una altra entradeta que diu la morsa franciscana i diu que el 5 de maig va pronunciar una conferència, estem parlant del 5 de maig de 1926, va pronunciar una conferència a la Universitat de Barcelona i l'endemà el PEN el va homenatjar amb un sopar al Ritz. Josep Maria de Sagarra va immortalitzar aquell àpat en un dels seus articles a la publicitat, en què no s'estava de comparar-lo amb una morsa franciscana. Chesterton, va dir Sagarra, porta un frac de creixença, i un frac de creixença posat en una mola de carn com la seva ja és com si diguéssim un frac de l'altre món. La pitrera emmidonada de la seva camisa té valls i muntanyes, tot dependent ràpid com un tobogan. Aquesta pitrera blanca se la va tacant sistemàticament mentre menja. Ara és una gota de vi, ara és un grumollet de la salsa tàrtara del peix. Quan ha començat el sopar només hi havia la nota fosca del parlot que li fa de botó. A les acaballes les perles han criat que és un gust. Quan en Nicolau Dulwer li ha ofert el sopar d'una manera càlida i elegant, Chesterton resta en un correcte endormiscament. Qui sap quina mena de velles exòtiques llisquen per l'aigua blava dels seus ulls. Després ha parlat Chesterton. En aixecar-se, el tòrax i el centre s'han fet al·lucinants. Ens ha semblat que ens venia damunt de les estovalles la proa d'un gran vaixell. Al seu discurs, transcrit i traduït per Batista i Roca, Chesterton va assegurar: «Hauria desitjat passar desapercebut, però m'heu fet el gran honor descobrint-me». El PEN Club existeix per a crear una mena de república internacional de les lletres i crear un esperit de germanor entre els literats de tots els països. La unió dels pobles, fins ara, sols ha volgut dir la unió dels polítics, és a dir, de les persones menys representatives de cada poble. Si fossin els poetes els que s'apleguessin, els uns farien estimar la terra dels altres. Avui jo no he entès la vostra llengua, però sí que he comprès quant dolça i amable pot arribar a ser. El creador del Pare Brown encara allargà la visita un mes, amb una estada d'una setmana a Sitges, allotjat a l'Hotel Subur. Els Amics de les Arts, presidits per l'activíssim Josep Carbonell, li va donar la benvinguda amb una toia de clavells i organitzaren un àpat en honor seu. I va descobrir un poble que emblanquinava les cases i netejava els carrers, tal com esmentà a l'article de The Observer, però també li cridà l'atenció la relació entre pares i fills, tan diferent de la rigidesa eduardiana. Durant aquells dies va rebre les visites de Junoy i l'arquitecte Joan Francesc Ràfols, amb qui s'entenia amb tot el francès que podia saber un anglès de cap a peus com Chesterton. També va visitar Tarragona, la ciutat romana que l'impressionà i que s'escolà en els seus discursos abans de tornar a Barcelona. Abans d'anar-se'n, encara va tenir temps de convertir-se en una comparsa involuntària de la processó de Corpus. El pòsit que va deixar va ser profitós. López Picó, Junoy, Marià Manent, Pau Romeva i Maurici Serrahima van formar una renglera d'escriptors catalans que apreciaren en ell, especialment, el pensador i polemista a la seva manera catòlic. Publicat i traduït, Chesterton fou un dels primers contactes de les lletres catalanes amb la literatura anglesa. L'escriptor anglès encara va tenir temps de tornar a Catalunya 9 anys després, però això ja és una altra història. I fins aquí, doncs, aquest article sobre el centenari de la visita del gran escriptor Chesterton a Catalunya. Abans de passar a un altre tema, ara escoltem una cançó, com sempre fem habitualment, i ara he triat el Manu Chao amb el seu conegut tema Clandestino.

Bé, i ara parlaré d'un altre article que m'ha cridat l'atenció i que trobo que és interessant, doncs, per difondre. És un article aparegut a la revista Sapiens i signat per Antoni Casinos, que titula El primer submarí. Ja diu com a subtítol que el 23 de setembre de 1859 molts barcelonins es van aplegar al port de la capital catalana per veure l'Ictíneo 1, la primera embarcació amb capacitat de navegar sota l'aigua de forma autònoma construïda per Narcís Monturiol. I diu que davant d'un públic barceloní atònit, el matí del 23 de setembre del 1859, emergia de les aigües del port de Barcelona un estrany vaixell de fusta. I després d'obrir-se una escotilla, apareixia un home, Narcís Monturiol, l'enginyer de l'Ictíneo 1, el primer vaixell de navegació submarina amb propulsió autònoma. Segons la llegenda, l'enginyer figuerenc, després de presenciar la mort d'un recol·lector de corall, havia decidit dissenyar una nau capaç de submergir-se i recollir aquest preuat invertebrat. Construït a les drassanes de l'empresa Nuevo Vulcano, el submarí havia estat batejat amb el nom d'Ictíneo, una combinació de les paraules gregues ictis, peix, i naus, nau. Tenia unes dimensions de 7 metres d'eslora per 2,5 metres de mànega i 3,5 metres de calat. La seva cota d'immersió en proves era de 50 metres, tot i que estava dissenyat per assolir els 500. Per aquest motiu, com en els submarins moderns, disposava de dos cascos, un d'exterior de fusta, amb revestiment de coure i forma de peix, i un d'interior de pressió, amb una capacitat de 7 metres cúbics o per a 4 persones. Una de les característiques més innovadores de l'Ictíneo 1, que el distingia clarament d'altres submergibles de l'època, era la màquina generadora d'oxigen i els purificadors d'aire inventats per Monturiol. Mitjançant aquest enginy, es garantia la independència de l'atmosfera exterior i la consegüent supervivència a l'interior del submarí. Concretament, es podia arribar a assolir una autonomia d'aire respirable de fins a 6 hores. La propulsió es feia mitjançant la força humana, accionada per manetes per 3 o 4 homes.

roses i una bufanda amb un serrell així de llarg que li serveix d'espolsadors. M'engasta guants de pell de lila, mitjons de fil

cadena d'or xapada de llautó i un mocador de pegamoll amb xamanelles fuma el puro i em sal fumant, arrenta els peus.

I seguim amb aquest article sobre el primer submarí. La demostració pública, abans Montoriol ja havia fet gairebé 60 immersions a prova, va ser tot un èxit, però va generar dos pols d'opinió. D'una banda, va despertar la curiositat de l'opinió pública, però de l'altra, el submarí es va considerar poc útil. Un cas similar va ser el del submarí de l'inventor Robert Fulton. Tant l'almirallat britànic com la marina de guerra francesa el van considerar un mitjà poc honorable de fer guerra. Ara bé, la intenció de Montoriol era fer servir el submarí amb finalitats industrials, com ara la recol·lecció de corall, encara que no descartava del tot que tingués un ús militar. Malgrat tot, el figuerenc no va desistir en l'afany de perfeccionar l'invent i mitjançant una carta sol·licitant col·laboració popular que va publicar a la premsa, va recaptar una gran suma de diners amb la qual va fundar l'empresa La Navegació Submarina. I sota aquesta marca va dissenyar Ictinio 2, destinat a l'explotació industrial del fons marí i a la investigació científica amb finalitats pacífiques. L'article acaba aquí, però després hi ha un requadre en què diu com a la curiositat un preu molt alt. I sobre això, l'autor, l'Antoni Casinos, diu que segons Matthew Stewart, autor del llibre El somni de Montoriol, el capital de 2.000 duros que el català va aconseguir en la primera ronda de finançament equivalia a un dinar per a 25.000 persones. Aleshores, un menú costava 1,65 rals, o 16 vegades el salari anual d'un obrer. Ara bé, el total invertit en el projecte del submarí al llarg de tot el procés, uns 100.000 duros, era una suma enorme des de qualsevol punt de vista. S'haurien pogut comprar unes quantes fregates per a la marina, 160 quilos d'or o 125.000 parells de sabates.

Retiang la nuit, amb Johnny Holiday. Bé, i ara sí, anem amb el comerç i els oficis a Cubelles. La setmana passada vam parlar de carnissers i cansaladers i avui parlarem dels fusters. Un treball, repeteixo, aparegut a l'anuari 2004 del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell i realitzat pel Xavier Martínez i l'Antoni Pineda. Bé, diuen que l'ofici de fuster, qui treballa a la fusta on fa objectes, amb la matèria llenyosa dels arbres, és un dels més antics i més nostrats. Segons la tradició, el primer fuster reconegut va ser Noé en construir la seva famosa arca, quan Nostre Senyor li digué «Tu fes una arca de fusta de xiprer amb compartiments i que la fategela per dintre i per fora». La saviesa popular reserva alguns refranys per a l'ofici de fuster, com «La dona del fusteret, si pateix gana, no pateix fred». A més, segons Joan Amades, l'ofici de fuster no era gaire ben vist per la població, que els anomenava amb sobrenoms com pastaretes o picadors. El fuster era d'una importància cabdal en el món de la construcció. Els cabirons, vigues mestres i llumeres, així com les portes i finestres i llurs marcs, eren parts bàsiques de qualsevol casa o masia de Cubelles. Era una professió de lliure exercici molt important per a la comunitat, car el mobiliari de totes les llars era de fusta, com ara taules, cadires, llits o armaris. Els treballadors de la fusta tenen dos patrons de molt de pes. D'una banda, Sant Josep, marit de la Mare de Déu i pare putatiu de Jesús, que s'escau el 19 de març i és venerat per tots aquells que treballen la fusta. De l'altra, Sant Joan Baptista, nebot de Sant Josep i cosí de Jesús. Conta la tradició que Sant Joan treballava a la fusteria del seu oncle fins que un dia discutiren per una arengada de l'esmorzar. Sant Joan s'enutjà i obrí una altra fusteria tot especialitzant-se en fer mobles, pel que Sant Joan és el patró dels ebenistes, mentre que Sant Josep ha romàs com a patró dels fusters en general.

Acabem d'escoltar els Dire Straits amb el tema Walk of Life. I vinga, ara l'Antoni Pineda i el Xavier Martínez ens parlen de les fusteries que figuraven als registres municipals de Cubelles entre els anys 1890 i 1940. I comencen per la Fusteria Coll, una fusteria que es trobava al carrer Víctor Balaguer, anteriorment anomenat de la Riera, i va treballar fins poc després de 1890. Al davant de la gestió d'aquesta fusteria hi hagué Josep Coll i Adrià. Diuen que ja el 1890 arribaria fins al 1895, quan amb 65 anys sembla que es va jubilar. Segons els llibres de matrícules, ningú més continuaria amb l'ofici de fuster en la nostra vila. Això no obstant, s'ha documentat que el 1896 en Llorenç Armengol i Creus ja feia de fuster, segurament des de la boteria del seu pare. L'any 1891, quan Josep Coll tenia 60 anys, el metge de Cubelles li feu un informe exposant la seva mala salut i la seva dificultat per a treballar. Fusteria Armengol. La família Armengol, com veurem després, tenia un negoci de fabricació de botes, ofici molt lligat a la fusteria. El fet que en Llorenç Armengol i Creus, quan es casà als 23 anys el 1896, declarés ja l'ofici de fuster, fa suposar que devia exercir des del local del seu pare, que era alhora boteria i fusteria. El negoci de la plaça Balmes es trobava on avui hi ha una merceria. Unes taules per treballar i moltes fustes per tot definien la fusteria dels Armengol, que sovint treballaven al mig de la plaça de Balmes. A la fusteria hi treballà Llorenç, Armengol i Creus. Fill i germà de boters, va continuar amb un ofici lligat al de boter, com era el de fuster. Regidor de l'Ajuntament a la dècada dels 10, oficialment començà l'ofici l'any 1910. En aquell moment es traslladà fins a la plaça de Balmes, al número 4. Durant els primers anys compaginà la fusteria amb la feina de secretari municipal. El 1924, a banda de com a fuster, apareix en el llibre de matrícula com a posseïdor d'una màquina de raspar o de polir. La màquina funcionà oficialment fins al 1936, mentre que el seu ofici de fuster superà amb escreix el període estudiat. Durant les primeres dècades del segle XX, la seva esdevingué l'única fusteria de Cubelles. Jaume Pedro i Ramírez, germà de la flaquera Matilde Pedro, quan es casà amb 26 anys el 1920, declarà l'ofici de fuster. En Jaume Pedro treballava, i ho va fer fins més enllà del 1940, a la fusteria d'en Llorenç Armengol. La bona relació entre tots dos portà que l'any 1921 en Llorenç Armengol fos el padrí en el bateig de la filla d'en Jaume Pedro, la Maria Pedro i Avinyó.

Aquesta cançó que acabem d'escoltar, Cha Cha Cha, ha anat a càrrec de l'inoblidable Pere Tàpies. Bé, i per tancar, doncs, ja aquest recull, avui continuarem la setmana vinent, per tancar aquesta relació de fusters, diuen els autors que a banda dels Coll i els Armengol, altres fusters que van treballar a Cubelles van ser Josep Urgellès. Malgrat no aparèixer a les matrícules municipals, en el llibre de batejos de 1890 hi figura el senyor Urgellès com a veí del nostre poble i en qualitat de fuster. Artur, Pedro i Roig. En la relació dels Mossos de la Lleva de 1896 hi apareix l'Artur, Pedro i Roig amb la professió de carreter, possiblement una especialitat dins la fusteria. Per aquelles dates el mosso tenia 20 anys. Melitó, Artigas i Planes. El que seria pare del conegut botiguer de sabates i diaris Octavi Artigas figurava com a fuster en els llibres parroquials de 1928 i 1930. Molt probablement va desenvolupar la seva activitat a la fusteria dels Armengol. Més tard, regentaria una fusteria al carrer dels Horts entre els anys 1954 i 1975, que, amb altres propietaris, ha arribat als nostres dies. I d'aquí fins al final doncs anirem escoltant música, no gaire, perquè queda poc temps, i comencem ara amb l'aparició habitual dels Beatles, amb el tema Rain, una cançó que va sortir a la cara B del single en què al davant hi anava Paperback Writer.

Després d'aquesta peça de 1966, no anirà malament escoltar una mica de Rhythm and Blues amb la gran Aretha Franklin i la cançó Baby, I Love You.

Bé, i per tancar aquest programa d'avui, ara escoltem un altre grup nord-americà, The Cadillac Kings, amb la cançó Betty Lou.

0: Bé, i després de l'energia positiva que probablement ens ha portat del trepitant ritme d'aquesta cançó, tanquem aquest programa d'avui. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos i fins la primera ocasió. Adéu-siau.
1: Heu escoltat Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

0: Hàbits per estalviar energia. Fes servir bombetes de baix consum. Apaga els llums si no són necessaris. Quan hagis d'encendre el forn per cuinar, organitza't per aprofitar el forn amb altres elaboracions. Evita consumir combustibles fòssils. Passa't a l'energia renovable. Obre les persianes durant el dia perquè entri la llum solar. Tanca la calefacció d'habitacions que no utilitzes. Regula la temperatura de l'aigua de la caldera. Baixa la temperatura de l'aigua sense passar fred. No compris productes que, per ser produïts, requereixen un malbaratament de recursos.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo. I avui, DJ Romo, Weekend Night.
4: Benvinguts a la màquina del temps.
5: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Conza.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui serà de ple estiu, com ja ve sent aquests darrers dies, plenament assolellat, tot i que amb pinzellades de núvols prims i alts ara al matí, que només entrenyen una mica el cel, i cel clar la resta del dia, amb una temperatura que serà més alta i estarà entre els 17 i 18 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima avui podrà arribar i superar els 27, amb una humitat moderada. Vents en conjunt febles, de garbí, amb algun cop una mica més reforçat al centre del dia i fent que la mar estigui plana o arrissada al matí i amb una mica de marejol a la tarda. Per demà esperem un altre dia de rigorós estiu. Fins i tot demà les temperatures pugen més i entre demà i divendres són els dies que esperem que toquin sostre. Domini del sol, en cel clar la major part del dia i amb algun núvol baix a la tarda puntual, amb una temperatura que aquesta nit estarà entre els 18 i els 19 graus de mínima, mentre que la màxima estarà entre per sobre els 28 o costant-se els 29, amb una humitat moderada, vent feble, amb una mica de mestral a l'inici i final del dia, i de garbí al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejol a la tarda.
3: Ràdio Cubelles, notícies.

0: projecció també de creixement poblacional entre el 2021 i el 2041. L'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Cassanyes han reclamat previsió a la Generalitat i que, per tant, engegui ara ja els tràmits per separar aquesta àrea bàsica de salut, pel que consideren que és l'increment i l'envelliment de la població que estan veient els dos municipis.
1: La nostra intenció, i em penso que és el que cal, és que se segreguin. Covelles tingui el seu i Cunit tingui el seu propi. Donat que la direcció, el responsable és el mateix, i llavors això és una cosa que és molt incompetent entre els mateixos treballadors, ja que tenen que anar d'una banda a l'altra.
2: Farem una carta conjunta, l'alcaldessa i jo, a la consellera de Sanitat, és que, sisplau, que ens anticipem als problemes. Ara que sembla que hi haurà pressupostos, és el moment d'anticipar-se als problemes. No podem estar esperant a que arribem als 20.000 habitants dels dos municipis per separar l'àrea, perquè això trigarà encara 5-6 anys. I aquí al Garraf, al Baix Penedès, a Cunit, a Cubelles, està creixent molt en població i necessitem que el govern s'anticipi. I en aquest sentit demanem aquesta sensibilitat, aquesta programació, aquesta planificació.
0: Igual que passa amb l'àrea bàsica de salut de Cubelles-Cunit, hi ha altres àrees properes que són compartides entre dos municipis, com per exemple les Ribes-Olivella o Roquetes-Canyelles, això sí, que sumen menys població. L'última modificació d'àrees bàsiques de salut a Catalunya es va decretar l'any 2023, quan es va crear l'àrea bàsica de salut de Santpedor, que també inclou el municipi de Castellnou del Bages, i es van ampliar altres àrees, com la de Navarcles-Sant Fruitós de Bages, que va passar a incloure també Mura i Talamanca. Segons la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya del 1991, les àrees bàsiques de salut es delimiten atenent factors geogràfics, demogràfics, socials, epidemiològics i de vies de comunicació homogenis i compten, com a mínim, amb un centre d'atenció primària. Però no parla en cap cas la llei de quins són els criteris de població per crear-ne de noves. La Generalitat ha avisat que s'ha superat el llindar d'informació a la població pel nivell d'ozó troposfèric a Cubelles. Concretament, aquest dimarts, l'estació que mesura la qualitat de l'aire, situada al poliesportiu, ha registrat un valor màxim de 207 micrograms per metre cúbic d'ozó i, per tant, s'ha superat el llindar d'informació dues vegades, a les 4 de la tarda i a les 5 de la tarda. Això no és el primer cop que passa aquest 2026, ja que també havia passat prèviament durant el mes d'abril. En aquests casos, la Generalitat recomana a la població vulnerable que redueixi l'exercici físic intens, especialment a l'exterior, durant el període de superació del llindar d'informació d'ozó en la zona afectada. El llindar d'informació és la concentració d'ozó a partir de la qual una exposició de durada breu pot comportar un risc per la salut dels grups de població especialment vulnerables. Segons la Generalitat, són les persones amb malalties cardíaques o de l'aparell respiratori, els nadons, els nens en edat preescolar i les dones embarassades. Està fixat aquell llindar en una mitjana horària superior a 180 micrograms per metre cúbic i quan se supera aquesta xifra, el Departament de Transició Ecològica de la Generalitat publica un avís per informar la població, que és el que ha passat aquest dimarts a la tarda. Durant el 2026, aquest llindar ja s'havia superat prèviament els dies 9 i 10 d'abril a Cubelles, amb registres en aquella ocasió de 184 i 214 micrograms per metre cúbic d'ozó. D'altra banda, la Generalitat també anota el que són les superacions del valor objectiu a llarg termini per la protecció de la salut humana, que marca en aquest cas un llindar de més de 120 micrograms per metre cúbic d'ozó durant 8 hores. A Cubelles, aquest altre valor s'ha registrat ja 9 cops en el que portem d'any, concretament els dies 21 i 24 de març, el 9, 10, 16, 17 i 18 d'abril i el 24 i el 26 de maig. Segons informa la Generalitat, les reaccions que condueixen a la formació i la destrucció de l'ozó són moltes i complexes, de manera que la concentració d'ozó en un lloc determinat depèn de diversos factors, com ara la radiació solar, la temperatura i, sobretot, la concentració de precursors. L'única manera efectiva de disminuir els nivells d'ozó superficial és evitant o reduint l'emissió dels seus precursors, els quals provenen majoritàriament del trànsit i de les indústries. Els professionals de l'educació han tornat a fer vaga aquest dimecres. Els sindicats i la Generalitat, mentrestant, continuen negociant. La convocatòria de vaga d'aquest dimecres és per tot Catalunya i ha afectat les escoles i instituts de Cubelles, que, a més, recordem que tenen un altre

0: convocatòria territorial pel Penedès i el Baix Llobregat que serà aquest divendres. Els motius principals d'aquestes protestes els ha resumit recentment a Ràdio Cubelles Sònia Ruiz, directora de l'Institut Cubelles, que ha recordat també que van signar un manifest conjunt totes les direccions dels centres públics del Garraf.
1: No és només un conflicte salarial en quant a la retribució dels docents, sinó que va molt més enllà. Ve a ser una qüestió d'atenció educativa, de les ràtios, de la quantitat d'alumnes que tenim per l'aula i la necessitat de reduir-la per millorar l'atenció educativa, i un aspecte que especialment aquí al Garraf doncs ve a tenir un relleu diferent de la resta de territoris del país, que ve a ser l'escola inclusiva. I això ja fa molts anys que anem demanant més recursos.
0: Els sindicats i la Conselleria d'Educació s'han reunit aquest dimecres novament per negociar. Aquest dimarts s'ha fet pública una proposta que inclou un complement salarial nou, que ha estat la primera proposta ben rebuda per representants dels treballadors. Segons ha informat l'Agència Catalana de Notícies, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha celebrat que la proposta que aquest dimarts els ha fet Educació està en el marc de la que ja van fer els sindicats la setmana passada.
2: Per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. Avui, per fi, hem pogut parlar en el marc de la proposta que nosaltres els hi vam fer arribar a fa uns dies, en tots els aspectes salarials situats en aquesta proposta. Avui el Departament, per fi, ens ha portat una contraproposta d'aquesta proposta nostra. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord, i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar les negociacions.
0: Per la seva banda, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, diu que hi ha hagut elements d'acostament importants i ha explicat quina és la nova proposta del departament per situar un complement nou.
3: La nova proposta que ha fet el departament passa per situar un complement nou, en aquest cas un complement que pugui permetre l'any 2026 de poder dur a terme cert increment retributiu per part dels docents. Explorarem en aquest cas, tenint en compte doncs, que l'any 2029, fruit d'aquesta acceleració en el cobrament del complement específic, de veure en aquest sentit si es pot incrementar també aquest nou complement que hem situat sobre la taula.
0: Els sindicats que donen suport a la vaga, que recordem que són l'USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, sostenen, però, que la proposta encara és insuficient per arribar a un acord i mantenen les peticions perquè Educació vagi més enllà. En aquest sentit, esperen que la conselleria tingui les seves reclamacions en les pròximes reunions. Les obres de desmantellament de la dàrsena de la Tèrmica davant del passeig de la Marina de Cubelles han suposat la instal·lació d'una tanca metàl·lica de grans dimensions que inicialment va generar queixes entre els comerciants i veïns pel seu fort impacte visual. Per mitigar aquesta situació, l'artista urbà Beroc, conegut al municipi per altres intervencions com el mural de la Festa Major darrere l'Ajuntament o el del Poliesportiu, s'està encarregant aquests dies de la decoració de tota aquesta estructura provisional. La intervenció artística destaca per les seves grans dimensions, ja que té una llargada total estimada d'uns 360 metres, dividida en diferents trams de 36 metres de llarg i 2 d'alçada. El projecte busca transformar aquesta imatge grisa de la tanca en un paisatge atractiu que acompanyi els vianants i els clients dels establiments de restauració de la zona.
4: El que volien era platja, ¿vale? Però amb alguns que em comentàvem, home, a mi m'agradaria una tortuga marina i tal, dic, home, una tortuga marina ja no són platja, és en fons marí, per exemple. I diu, sí, en fons marí, com el blau és molt semblant i tal, doncs n'hi ha trams que fem fons marí en comptes de platja, però es tracta de donar colors blaus que donin amplitud i en contrast de colors més llampants, que faci més lluir la valla aquesta.
0: La temàtica escollida, de mutu acord amb els comerciants, està lligada a l'entorn de la platja de Cubelles i al mar. Beroc ha optat per uns tons blaus utilitzats de fons per donar una sensació d'amplitud i lluminositat, combinats amb un fons marí i representacions de coralls, de peixos, dofins, tortugues marines, entre altres, a petició dels veïns. En definitiva, aquests murals evoquen paisatges de platja i el mar, que ara queda amagat darrere de la tanca metàl·lica. Beroc, que està comptant amb l'ajuda, puntualment, del seu company Dani i també fins i tot en alguna ocasió del seu fill, ha explicat que el mètode de treball s'ha hagut d'adaptar. Tot i que utilitzen dissenys que han fet prèviament per ordinador, la pintura amb esprai s'aplica directament sobre la tanca i s'asseca en qüestió de minuts. Actualment, l'artista ja treballa en el quart dels 6 trams de tanca previstos. La resposta dels veïns i dels visitants del Passeig de la Marina durant aquests últims caps de setmana està sent molt positiva, segons l'autor dels murals, ja que estan agraint aquesta transformació d'una tanca que treu totes les vistes de la façana marítima durant el temps que durin els treballs, que seran aproximadament 2 anys.
5: Avui parlem amb una família de Cubelles, concretament amb la mare del Gerard, un nen que lluita contra el dèficit de piruvat quinasa. La Vanessa Romero és la seva mare i ens apropa avui a l'informatiu la realitat de conviure amb una malaltia rara, genètica, el dèficit de piruvat quinasa. Una condició que provoca que els glòbuls vermells del seu fill, el Gerard, es trenquin prematurament, fent-lo dependent de transfusions de sang periòdiques per sobreviure. Avui la Vanessa ens parla d'aquesta malaltia i fa també una crida a la donació de sang i a les malalties rares. De fet, el Gerard aquest any fa segon de primària al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova i la Geltrú, des d'on ell també participarà de la campanya de donació de sang que s'ha organitzat per dimarts 2 de juny. Vanessa Romero, la seva mare, ens explica com va rebre el diagnòstic i com és la convivència amb aquesta malaltia.
6: Sí, doncs mira, nosaltres som pares, el Francesc i jo, d'un nen que quan va néixer no ho sabíem, li van detectar als mesos una malaltia rara, poc comú, que consisteix, es diu, com bé has dit, dèficit de piruvato quinasa, i aquesta malaltia consisteix en que al Gerard se li trenquen els glòbuls vermells abans de temps, i això li crea una anèmia hemolítica, que se li diu. Degut a això, hi ha diferents graus de la malaltia. El Gerard està, en el seu estat és greu, i degut a això, pues, el nen necessita periòdicament transfusions de sang. Des que va néixer, les requeria cada 3 o 4 setmanes, després li han fet una petita intervenció quirúrgica i amb això hem aconseguit que se li allargui a 6 o 6 setmanes la transfusió de sang. Però el Gerard és depenent de la transfusió de sang.
5: La mare del Gerard, la Vanessa, també insisteix que és vital que la ciutadania entengui que un gest altruista com és donar sang amb només 15 minuts pot salvar moltes vides. També ha destacat el paper de les escoles, en el seu cas el Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, que impulsa iniciatives des de ben petits per ensenyar valors d'altruisme. Parla també d'aquesta iniciativa pedagògica on el mateix alumnat de segon de primària se sent involucrat en la campanya com el seu fill, el Gerard. De fet, ha estat el mateix alumnat qui ha creat el lema d'aquesta nova campanya que cada any celebren al centre. Tu també tens un superpoder perquè donar sang és donar vida per conscienciar la comunitat. Escoltem a Vanessa Romero.
6: A veure, jo el missatge que els donaria, sí que és veritat que quan això no ens ha tocat a prop, nosaltres, com a persones, som conscients de la importància que té la donació de sang. Però quan et toca un cas tan de prop, encara ho és més. Aleshores, te n'adones realment de la importància de donar sang i que donar sang, en aquest cas, salva vides. Tant la del meu fill, que com ja us he explicat, viu gràcies a això, sense això no podia viure perquè a dia d'avui no hi ha cap tractament que el pugui curar, sinó per la gent que ho necessita. Hi ha moltíssima gent que ho necessita.
5: Recordem que dimarts 2 de juny, de 3 a 2:15 del vespre, al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, on cursa segon de primària el Gerard, oferirà aquesta donació de sang, on doncs, aquesta família de Cubelles espera doncs, rebre el màxim volum de donacions per salvar vides com la del Gerard, que pateix aquesta malaltia rara genètica, el dèficit de piruvat quinasa.
7: Aquest cap de setmana va finalitzar la Lliga per al sènior femení del Club Patí Cubelles, que tanca aquesta Lliga regular amb una excepcional tercera posició a la Primera Catalana, consolidant-se en una posició de promoció d'ascens amb 50 punts, a només 3 del líder i campió l'Olesa. Aquesta fita obre les portes a disputar el play-off d'ascens a la Nacional Catalana, la màxima categoria catalana de l'hoquei femení, un escenari del tot inesperat en l'inici del curs. L'evolució de l'equip ha superat qualsevol expectativa inicial, dissenyat originalment per competir fins i tot a segona catalana. Una reestructuració federativa d'última hora va col·locar les cubellenques a primera, amb un bloc pràcticament nou i un canvi de sistema de joc liderat per la nova coordinació. L'objectiu prioritari era simplement la permanència. No obstant això, el rendiment col·lectiu ha capgirat els plans de l'entitat. La pròpia capitana de l'equip, Judit Esteve, ho explicava així al Juguem Net de Ràdio Cubelles.
8: L'equip estava pensat per competir a segona catalana i sí que intentar aconseguir l'ascens, però al trobar-nos en primera catalana, l'objectiu inicial era mantenir la categoria i la temporada vinent pues, ja es veuria el què. Pues, hem tingut la sort de treballar bastant bé durant tot l'any i anar guanyant. Sí que és cert que els rivals també hi ha hagut bastants de l'any passat i ja ens coneixíem entre nosaltres. Teníem un objectiu de punts fixat i just es va donar a l'acabar la primera volta o així. I llavors allà doncs, ja vam començar, no amb l'objectiu de pujar, però amb l'objectiu de seguir igual i arribar on arribéssim. I arribàvem a competir pel play-off, a l'ascens directe, a l'ascens directe. Però en cap moment ens vam posar l'objectiu de pujar ni arribar a cap banda.
7: Aquesta metamorfosi s'ha traduït en unes xifres espectaculars. El Patí Cubelles s'ha convertit en l'equip més golejador de la Lliga, amb una notable millora més defensiva en la segona volta, que ha estat clau per assegurar la tercera plaça en un frec a frec constant amb el Torrelles i l'Olesa, que es va acabar doncs, decidint en les darreres jornades de la temporada. Ara queda el repte del play-off a Sant Celoni. La darrera oportunitat d'ascens es decidirà el cap de setmana del 13 i el 14 de juny, precisament a Sant Celoni i contra el Sant Celoni. Les cubellenques s'enfrontaran a les anfitriones en una semifinal a partit únic, on la pressió ambiental serà un factor determinant, tot i que el club reitera que l'objectiu de la temporada ja està més que assolit i que la fase d'ascens s'ha d'entendre com un autèntic premi, però la plantilla no renuncia a res. El camí, però, no serà fàcil, ja que només un dels quatre equips participants en aquesta fase aconseguirà l'anhelat bitllet cap a la Nacional Catalana, és a dir, el guanyador d'aquesta fase final que es disputarà en un sol cap de setmana.
8: Bueno, aquest play-off ens trobem que és un cap de setmana, que es juga a Sant Celoni, de fet, i en principi dissabte són encreuaments entre el segon i el tercer d'un grup i de l'altre, i al contrari. I llavors els guanyadors d'aquests fan un partit diumenge, diria, per i el guanyador doncs, puja a Nacional. I acaben pujant tres equips, els dos primers de cada grup i el guanyador del play-off. I sobre el Sant Celoni, doncs, jo crec que és més un equip fort en general i més intens. No té cap jugador en especial que destaqui més, però destaca tot l'equip. Bueno, és el que dius, el club ens ha deixat molt clar que per ells està més que assolit l'objectiu i que el que ens queda ara és un premi i que l'hem de gaudir, però clar, una vegada ja que dius, et trobes allà, doncs anem a intentar-ho tot i si es guanya, es guanya. I si no, doncs ja s'intentarà l'any que ve.
7: La capitana cubellenca també ha analitzat un possible ascens cubellenc. Arribar a la Nacional Catalana, segons ella, suposaria un salt qualitatiu sense precedents per a la secció femenina del club, que mai ha militat en aquesta categoria. Des d'un punt de vista analític, el salt també exigiria una profunda reflexió de planificació esportiva. La Nacional és una lliga altament exigent on competeixen jugadores d'experiència a la Hockey Lliga. Segons la capitana, el club es veuria obligat a reforçar una plantilla que, sobretot, destaca per la seva joventut, aportant d'aquesta manera veterania per poder consolidar el projecte en l'elit de l'hoquei patins català. Això, però, passa primer per guanyar aquesta fase d'ascens que es disputarà el 13 i el 14 de juny, on s'espera que el propi club faci una crida per acompanyar a les jugadores del sènior femení a disputar aquesta fase, primer de tot dissabte, aquesta semifinal davant de les anfitriones, un Sant Celoni que lluitarà també per aconseguir el passe a la final.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
9: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
10: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
11: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
12: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
13: Bon dia, som el programa Tots els Colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
7: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
0: Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per...
12: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Bona nit, mainada.
1: Bona nit, Moisès.
0: Som a la Moxiganga. Doncs sí, amics i amigues, ja comença el programa familiar, el programa infantil que pots escoltar per la teva emissora municipal un cop per setmana i que dura un total de 30 minuts. També ens podeu escoltar, si voleu, des de la nostra pàgina web, lamoxiganga.cat, que allà hi trobareu un munt de coses. A lamoxiganga.cat hi trobareu totes les moxigangues que hem fet fins al dia d'avui, però també hi trobareu els nostres contes. Si teniu ganes d'escoltar contes, hi trobareu el gegant Avió i l'Arissó Bru, la rateta que es comprava a l'escaleta i en Patufet, però també hi trobareu, per exemple, versos perversos, contes de Roald Dahl que trobareu també narrats aquí a la Moxiganga, i a la dreta, a dalt de tot, hi trobareu els contes d'en Xesco Boix que estan narrats per en Pep Torra. Així que ja us veu de la nostra pàgina web, molt xula i moltes ganes de visitar-la. Vinga, va, que us explicarem una miqueta què farem avui, perquè avui, amics i amigues, ens visita el Pauet. El Pauet, que m'ha dit que avui ens farà una barca de paper. Ai, en fi, ja sabeu que el Pauet ens fa aquella secció que es diu Petits Científics i que sempre en fa una que l'altra de les seves. En fi, amics i amigues, ja veurem. Aviam què ens farà. Després escoltarem una cançó, atenció, perquè és novetat aquí a la Moxiganga, una nova cançó de la Tresca i la Verdesca que es titula Rau Rau, que és un concert familiar amb text i direcció de Jordi Palet, una col·lecció dels sons que fa el nostre cos. Tal com diu la Tresca i la Verdesca, si estem vius, per tant, sonem. Trobareu més informació sobre aquest espectacle a latresca.cat, a la seva pàgina web. Després d'en Pauet podreu escoltar aquesta fantàstica cançó. Després, sabeu que es vindrà després un nou capítol de Circ Petit. Atenció, perquè avui es titula El futur del Circ Petit. I acabarem la Moxiganga, com sempre, amb una cançó de bressol que voldrà dir que és el moment d'anar-nos en tots i totes cap al llit a dormir. Ja sabeu que mentre escolteu la Moxiganga, doncs és el moment d'anar-vos preparant per anar a dormir. Aneu sopant, eh? Us acabeu de dutxar i us poseu el pijama. Tot ben preparat, perquè quan nosaltres us diguem bona nit, aviseu el pare i la mare que vinguin i us faiguin l'últim petó de la nit. Doncs, amics i amigues, això és la nostra Moxiganga, el nostre programa de cada setmana que us fem a la vostra emissora municipal. I sempre que vulgueu, a la nostra pàgina web, lamoxiganga.cat. Amics i amigues, si esteu preparades, apugem el volum de la ràdio, obrim bé les orelles, perquè ara mateix comença la Moxiganga. Per cert, nois i noies, el meu nom, Moisès Bruc. Si esteu preparades i preparades, comencem amb la primera cançó i després amb tot això que us he explicat. El Pauet, la Tresca, Circ Petit i la cançó de bressol, aquí, a la Moxiganga. Vinga, no tanqueu la ràdio, que aquí estem. Som-hi!

0: Bona nit, Pauet.
1: Bona nit.
0: Què, com va tot?
1: Ui, que així me faig mal, eh?
0: Per què? Què ha passat?
1: Perquè m'he donat un cop amb el micro.
0: T'has donat un cop amb el micro?
1: Sí.
0: I llavors ens l'espatllaràs, el micro. Que aquí sí. La ràdio en tenim pocs, eh?
1: Ja.
0: N'has de comprar
1: perquè
0: més, tu, que ets
1: el fifi.
0: Clar, són pobres. Tots els diners te'ls quedes tu.
1: Sí.
0: Clar. No ens pots comprar més micros?
1: No.
0: Vaja. Pues
1: no.
0: Bueno.
1: Per què? Perquè sobre que veniu i us ho passeu bé.
0: Clar. Val.
1: Pues a sobre no. No us en donarem micros.
0: Val. Doncs ja parlarem. Amb un iogurt. Saps aquells invents que fas amb un iogurt i un fil?
1: Sí.
0: Doncs haurem de fer això.
1: Pues sí.
0: Val.
1: Pues un dia faré un invent amb un pot de... com d'un iogurt, eh?
0: Ah, ho faràs un dia?
1: Sí,
0: faràs un
1: per
0: petit...
1: fer la gallina.
0: De la gallina?
1: Sí, per fer la gallina.
0: Ah, sí, és veritat. Clar, va estivant, oi? Bé, sí. Ja ens ho faràs un altre dia,
1: però
0: aquest.
1: Però ja t'ho explicaré. No,
0: sí, perquè...
1: no deixis anar les sorpreses.
0: Val, no deixo anar les sorpreses. Val. Petits científics és la teva secció, oi?
1: Petits científics.
0: Molt bé, què vas fer el cap de setmana passat?
1: Pues me vaig anar al Canal Olímpic.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ah, i
1: que saps on està?
0: Sí, cap a Castelldefels, no?
1: Sí.
0: Allà tocant el mar.
1: Sí.
0: I què vas fer
1: allà? Des de les Olimpiades, eh?
0: Ho van fer de les Olimpiades, sí. Allà sí. Hi corrien, i nedaven i feien moltes coses.
1: I com em vaig a gastar molts diners...
0: Sí.
1: Pues ara ho llogo.
0: Ah, que és teu. És teu també?
1: Sí.
0: I què fas, que ho llogues?
1: Com la ràdio.
0: Ah, com la ràdio també. Vaja, sí que tens coses.
1: I l'antena.
0: L'antena també és teva?
1: Sí.
0: Home, però anem si li poses un...
1: I l'antena de la policia.
0: Aquella també?
1: Sí.
0: I què diuen per aquella? Digues, què diuen?
1: Diuen coses.
0: I no es poden saber?
1: No.
0: Val.
1: Només jo.
0: Ah, només tu.
1: Per la nit.
0: A la nit els escoltes?
1: Me'ls escolto, sí.
0: Carai, molt bé. Bueno, i què? I què m'explicaves del Canal Olímpic?
1: Pues que vaig anar, i vaig anar amb la nani.
0: Ah, vas anar amb la nani, carai.
1: I amb una amiga de la nani.
0: Ah, mira que bé.
1: I amb una amiga meva.
0: Carai, sí que era gent.
1: Sí, quatre.
0: Quatre, molt bé.
1: I vam menjar truita.
0: Truita de riu?
1: De patates.
0: Ah, truita de patates, vau menjar?
1: Sí, ostres. Que va fer la nani.
0: Carai, estava bona o què?
1: Sí, la vam portar amb una camanyola.
0: Ah, molt bé. I demà es va pujar una barca o no?
1: Sí.
0: Veus que bé?
1: Sí. Però a mi no m'agrada molt, eh?
0: No t'agrada anar amb barca?
1: Sí. Anar amb barca sí m'agrada, que no m'agrada és haver de demà.
0: Ah, tu ets molt comodon, vaja.
1: Per això li vaig dir a la nani que ho fes ella.
0: Home, en sèrio?
1: Sí.
0: I tu et vas posar allà sense fer res, prenent el sol?
1: Sí.
0: I la nani
1: sí.
0: Va dir que sí?
1: Jo amb les ulleres de sol.
0: Ah, anaves de riquet, no?
1: Sí.
0: Molt bé, i què, va funcionar l'invent o no?
1: No.
0: No,
1: perquè saps què passa?
0: Què passa?
1: Que si un gira per una banda i per l'altra banda no gira, pues la barca dona voltes.
0: Clar, és que s'ha de remar per les dues bandes, clar.
1: Sí.
0: Clar. Així és que no veu fer res, no? Més veu donar voltes.
1: No, al final vaig posar-me de mà.
0: Ah, molt bé. Bueno, et vas cansar molt?
1: Sí, una mica.
0: Bueno, escolta'm, fer-nos un petit científic, que se'ns acaba el temps.
1: Ah, vale. Pues parlarem d'una barca.
0: Ah, faràs una barca avui?
1: De com fer una barca, sí.
0: Ah, molt bé.
1: Mira, tu agafes una safata d'aquesta de Poder Pan.
0: Sí.
1: Saps d'aquestes que hi ha el tall?
0: Que hi ha al supermercat.
1: Que hi ha l'embotit?
0: Sí.
1: Pues amb unes tisores. I tu agafes i la talles com si fos una fetge.
0: Ah, val.
1: Vale.
0: Així és grossa.
1: Com si fos una B baixa.
0: Com si fos una B baixa. Una fletxa en forma de B baixa, val?
1: Sí, com una B baixa.
0: Vale, ja t'entenc.
1: Vale?
0: Sí.
1: I llavors agafes un cubell amb aigua.
0: Val.
1: I necessites també un comptagotes.
0: Un comptagotes?
1: D'aquesta que te poses gotes als ulls.
0: Ah, i a l'orella també.
1: Sí.
0: Val.
1: I llavors a dintre del comptagotes poses aigua i xabó.
0: Caramba, sí que hem de posar-hi coses, val?
1: I llavors poses el vaixell a dintre del cubell amb aigua.
0: Vale, ho posem a dins, sí.
1: I llavors sura.
0: Sura el vaixell?
1: sí.
0: Val.
1: Home, clar, no jurarà el cubell.
0: No, el cubell el tens a terra, clar, és veritat. Clar. Sí, sí, sí. I llavors, el comptagotes...
1: El vaixell no se mou.
0: No es mou, no?
1: No, com quan estàvem amb la nani.
0: Que tampoc es mouria, eh? Val.
1: I llavors, tu agafes el comptagotes i li poses una gota al darrere.
0: Sí.
1: Al darrere.
0: Al darrere del vaixell.
1: Sí, i surt dispara cap endavant.
0: I surt dispara cap endavant?
1: Sí.
0: Caram, quina cosa més estranya,
1: no? Ha tornat un altre cop al micro, eh?
0: És que al final ens l'espatllaràs, eh?
1: Sí, i surt dispara cap endavant, perquè, clar, perquè el sabó amb l'aigua fa que es floti i fa que tiri endavant.
0: És una reacció.
1: Sí.
0: Ah.
1: Són les molècules que s'escapen.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I fa com si fos una membrana elàstica.
1: Com si l'empenyessis.
0: Vale. Caram, que xulo, no? Haguessis necessitat un comptagotes molt gran, tu, allà, per això.
1: No, un comptagotes de les orelles.
0: No, dic per fer-ho a tu, allà al canal olímpic.
1: Allà sí.
0: Allà sí, eh? Sí. Necessitaries...
1: Però vaig treure la força del braç i vaig començar demà, i vam anar corrents cap endavant.
0: Molt bé. Després de menjar la truita, això, no?
1: Després de menjar la truita,
0: clar.
1: Sí.
0: Molt bé, Pauet. Doncs m'ha agradat molt la secció d'avui, eh?
1: T'ha agradat?
0: Sí. Voldràs tornar d'aquí un mes?
1: Vale.
0: Vale, doncs t'esperem aquí a la Moixiganga, eh?
1: Molt bé.
0: No hi faltis, eh?
1: Apa, adeu.
0: Adeu.
2: La Moixiganga.
3: Sempre que vulguis, a lamoixiganga.cat.
4: Hola, som la Tres Clavardesca i volem saludar a tota la Moixiganga. Us dediquem aquesta cançó. És nova i es diu Rau Rau, i estem segurs que tota la Moixiganga també té un bon Rau Rau a dins. Esperem que us agradi, una abraçada forta i fins aviat.

0: banderes i banderoles de tots colors, un cercle de carruatges tronats i al vell mig una gran carpa tota ratllada de blanc i vermell. Benvinguts al Circ Petit.
1: El futur del Circ Petit.
2: Voleu conèixer aquest petit circ? Doncs veniu, apropem-nos-hi. Caram, la Sibila és al mig de la pista amb la seva bola de vidre. Escoltem a veure què diu.

0: Doncs sí, estimadíssim públic. Jo, Sibil·la Picamoixons, sóc capaç d'endevinar el futur a tothom. I saben quin és el futur més difícil d'endevinar? El dels infants, ja que tenen tota una vida per davant. Així doncs, em faria falta un voluntari.
1: Jo, senyora bruixa, jo, senyora dels moixernons, jo puc sortir, potser que jo, sí, a que sí? Sí, sisplau, per favor, venga, va, que em fa molta il·lu.
0: A veure, i qui ets tu? La teva cara em sona.
1: Jo sóc el Pauet, que no te'n recordes. Jo sóc... és que a mi m'agrada molt el circ i el meu pare, doncs, m'aporta moltes vegades a veure'l.
0: D'acord, va, un vinga, maco, acosta't. A veure, dóna'm les mans. Tanco els ulls. Esperit del circ petit. Quin és el futur que li espera a aquest mal andando?
1: Escolti, senyora, si no obre els ulls, no veurà què diu la bola, eh?
0: Vols callar, Marrec? M'estic concentrant.
1: Ai, sí, perdoni, eh? És que com la veia amb els ulls tancats.
0: Ara sí, esperit del circ petit, mostra'm el futur d'aquest bailet. I ara sí, miro la bola, eh? I veig... Oh, no pot ser!
1: Què passa? Què és el que està veient? Què seré jo quan sigui gran? Què faré? Que seré futbolista?
0: Ai, em temo que no.
1: Ja ho sé, la bola aquesta diu que seré bomber.
0: No, tampoc. Tot i que les idees ja les hi tens, ja, maco.
1: Doncs vinga, aviam, que què és el que seré? Per què fa aquesta cara? Com si hagués vist un fantasma. No em digui que seré banquer, eh? O encara pitjor, em dedicaré a fer política. El meu pare...
0: No, res d'això.
1: A veure, aviam, deixa'm mirar la bola, doncs.
0: No, deixa'm estar la meva bola. No la toquis.
1: A veure què diu.
0: Estigues quiet, que la trencaràs.

0: Soc lliure!
1: Ai, ara sí que l'hem feta bona! S'ha tornat a escapar l'esperit!
2: Esperit? Quin esperit?
1: Ai, l'esperit del Sir Petit!
3: D'això, potser és millor que deixem això per un altre dia. Amb la bola trencada sí que no farem pas res de bo. Moltes gràcies, Sibila! Un fort aplaudiment!
4: Doncs aquesta sí que ha estat una actuació ben accidentada. Després, la Sibila, en Pauet i l'Esperit entren cap dins de les cortines. Allà els esperen la resta d'artistes del Sir Petit.
5: Ostres, Sibila, avui t'has superat. Quin número!
1: Sí, has estat fantàstica.
0: Però pots saber qui fa aquest nen aquí?
2: Jo vull saber que ha vist aquesta amb la seva bola.
1: Ai, mare meva, quin desastre!
6: Sí, oi? Com ho farà sense la bola? I a sobres, amb aquest esperit, per aquí rondant?
1: El problema de la bola, rai! I l'esperit tampoc és un problema. Quan la tingui arreglada de nou, l'esperit anirà dins de pet. El problema és el que pugui xerrar.
2: Per què? Per què?
0: Jo sóc el teu futur, petit. I crec que t'agradarà de saber-ho.
2: Ah, sí? Quin és? Digues! Què faré quan sigui gran?
1: Fes el favor de callar, esperit de la punyeta!
5: Sibila, com et poses? Només és un nen que vol saber què serà quan sigui gran.
0: Quan siguis gran, Pauet, seràs artista. Artista del Sir Petit.
2: Uau! Això és fantàstic!
5: Això vol dir que aquest nano es quedarà aquí per sempre?
1: De moment no, perquè encara és un marrec, però em temo que el veurem més sovint del que ens pensem.
2: Això és fantàstic! I on és aquella noieta que és tan guapa i que fa poemes?

0: Vaja, Marta, em sembla que aquest noiet parlava de tu.
1: Uf, si no me'n parlis, que no ens passi res.
0: Així sembla que tard o d'hora el Pauet s'acabarà incorporant a la família del Sir Petit, oi?
1: Si l'Esperit no s'equivoca, sembla que sí.
0: Doncs que no us passi res. Per cert, ja saps com ho escriuràs això al teu diari?
1: Uf, doncs no sé ni per on començar. A veure, provem. Futur. Saber el resultat d'un equip pot semblar divertit. On viuré més endavant? Què faré quan sigui gran? Saber el futur ben mirat pot ser un xic delicat.

Circ Petit és una idea original de Moisès Bruch i Joan Cirera. Guió i direcció, Joan Cirera. Amb les veus de Moisès Bruch, Jordi Canal, Joan Cirera, Mònica Torra i Jordi Terrades. Muntatge musical, Moisès Bruch. El control, Carles Cerqueda. Amb els equips tècnics de Ràdio Sant Quirze.

Arribats a aquest punt de la moixiganga, ara sí que és el moment d'anar-nos-en a dormir. Arriba la cançó de bressol i avui porta aquest mateix nom, cançó de bressol. Una cançó que ens diu que dormim tranquils i feliç. I guaita el paradís. El paradís són els somnis, eh? Vinga, va, tots cap al llit, a dormir.

Molt xula aquesta cançó de Bressol, i ara sí, amics i amigues, és l'hora d'acabar la moixiganga, és l'hora d'anar-nos-en tots i totes cap al llit, cap a dormir. La setmana que ve tornarem amb una nova moixiganga i moltes, moltes ganes de passar-nos-ho molt bé escoltant la ràdio. Avui hem pogut escoltar el Pauet, que ens ha fet un invent amb una barca de paper o de Porespan, i hem seguit també un nou capítol de Circ Petit. El futur del Circ Petit es titulava avui. Amics i amigues, si us ha agradat aquesta moixiganga, la podeu tornar a escoltar a la nostra pàgina web, lamoixiganga.cat. La podeu escoltar tantes vegades com vulgueu.

I ara sí, doncs, que nosaltres ens anirem, ens direm bona nit i sobretot la setmana que ve no hi falteu aquí a la Moixiganga, perquè ja ho sabeu, que sí? Sabeu que aquí a la Moixiganga passem llista? Doncs apa, bona nit a tothom i molt bona setmana. Adeu!

0: Bona nit a tots.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Hola amics, què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country. És per mi un plaer un dia més estar aquí amb tots vosaltres per passar i gaudir d'aquesta bona estona escoltant música country. La música que només s'escolta aquí, com sempre dic i em repeteixo, i m'omple de satisfacció el fet de repetir-me. Això de que només s'escolta aquí a Ràdio Cubelles i al 107.5 FM. Bé, avui farem un programa, penso que entretingut. Posarem algunes cançonetes, algunes, no gaires, algunes cançonetes en espanyol, és a dir, en castellà, perquè m'entengueu. Però bé, ja les podrem anar escoltant durant el desenvolupament del programa. Doncs, com sempre dic, i no pot ser d'una altra manera, comencem!

Ai, molt bé. Bueno, hem començat amb un molt bon cantant, que és el George Strait, i la cançó que ens ha cantat era el Narix Is Young. I ara, a continuació, escoltarem el Magic Rose, que ens cantarà Preachers and Duchess.

Molt bé, sí senyora, molt bé. Vinga, i ara escoltarem una altra senyora, Tina McPrice, que ens cantarà Two More Bottles of Wine.

Molt bé, perfecte. Sí, senyor, vinga. Ja l'escoltarem una parella, una col·laboració d'aquestes que fan ells de tant en tant. Aquests cantants country, que sí que s'ajunten, un home i una senyora, i fan músiques, i fan bones músiques. Vinga, i aquesta parella concretament és l'Emilow Harris i la Ronnie Cromwell, que ens cantaran Bull Rider.

Sí. Bueno, està bé, no? Bueno, ja, després n'escoltarem una altra d'aquesta parella, va. I ara a continuació escoltarem el Travis Tritt, que ens cantarà Tak Me, Tak Is Haises.

Bueno, perfecte, no? Bé, aquestes cançonetes que van sonant, a vegades són una mica llargues, però és el que hi ha, eh? Com també n'hi ha que són curtes. Vinga, i ara farem allò que us he comentat al principi. Farem una mica de música d'aquí, música del país, música castellana o espanyola, en principi, no? I llavors, doncs, escoltarem tres cançonetes que penso que, bueno, aviam si us agraden. Aquesta primera que escoltarem és de la cantarà El Caballo Dorado i el títol de la mateixa és Me Vale. Aviam si és veritat que Me Vale.

Bueno, no està malament, no? Eh? Bueno, almenys li han posat tot el carinyo i tota la voluntat del món, va. I ara escoltarem una cançó que és molt i molt coneguda, però bueno, aviam aquesta versió, a veure com surt. Aquesta cançoneta ens la canta el Richie Valens i el títol de la mateixa és La Bamba.

Bueno, em direu, per què has posat la bamba si això de country no en té res? Però saps què passa? Que la gent que balla amb línia, la gent que balla música country amb línia, doncs aquesta cançó la ballen, perquè, bueno, se'ls hi dona bé, tenen un ritme que és ràpid o és engrescador, etc. No ho sé, però bé, jo sé que ho ballen i, per tant, doncs mira, aquí està, no? Vinga, i ara tornem a escoltar el Caballo Dorado, que ens cantarà una cançó que és com una espècie d'anatomia, perquè m'entengueu, és una manera de distingir les diferents parts del cos. Aviam si la disfrutem, va. Aquesta cançó que ens canta el Caballo Dorado es titula Te quiero con el corazón. Anem-hi.

Pam, pam. Bé, algú dirà, home, per què no poses músiques d'aquí si trobem més músiques o més cantants o més grups que fan música country, que són d'aquí? Però és que és veritat, no hi ha nivell, per dir-ho d'alguna manera. No em motiven, perquè aquestes músiques nacionals de, o que parlen o canten en castellà, doncs no sé, tenen una manera de fer que no em porta. Llavors jo crec que no val la pena haver-hi bones músiques que venen de fora, doncs que posi músiques nacionals, eh? Jo crec que no val la pena. Poder vosaltres, els que escolteu aquest programa, poder tenir una altra opinió, podeu pensar que val la pena posar músiques d'aquí, però jo veig que no hi ha nivell, per mi, eh? Per la meva manera d'entendre. Vinga, i ara a continuació escoltarem el que us havia comentat al principi, l'Amy Lou Harris i la Rodney Cromwell, que ens cantaran Checks the Falling.

Bé, el comentari que he fet jo abans no era per censurar ni criticar res, al contrari, jo valoro també les músiques que es puguin fer per aquí. El que passa que en aquest programa a mi m'agrada posar músiques que tinguin una bona audició, una bona gravació i que tinguin qualitat. I llavors doncs, trobes que les músiques que es graven per aquí, algunes, doncs falta això. Qualitat, a lo millor, Bé, que llavors em diuen que sóc molt mala persona perquè critico massa. No, jo intento ser una mica coherent amb el que comento, Vinga, a continuació escoltarem el Dobie Brothers, que ens cantaran Listen to the Music.

de músic. Molt bé. Perfecte. Sí, senyor. Doncs vinga, ara a continuació escoltarem el Nickelback, que ens cantarà Afternoon.

Vinga, som-hi. Anem avançant, va. I ara a continuació escoltarem altra vegada The Dobbies Brothers, que ens canten Bad Full Believer.

mireu, com aquell qui no vol la cosa, com sempre dic, hem arribat ja al final del programa d'avui. Espero i desitjo, doncs, que us ho hàgiu passat bé, que us hagi agradat aquestes músiques, sobretot aquestes musiquetes castellanes que he posat, que d'alguna manera, doncs, de tant en tant també hem d'anar posant alguna cosa d'aquesta gent, perquè també s'han d'anar recordant que també fem músiques d'aquest tipus per aquí, o encara que siguin sud-americanes o mexicanes, vull dir, també va bé, no? Bé, doncs res més, amics meus, qui us ha parlat, sento veure, ha sigut un plaer, un dia més estar aquí amb tots vosaltres, i em despedeixo fins la propera setmana, esperant i desitjant que sigueu bons, i sigueu bons. Adéu-siau.

0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: Vine a Carrefour Market Cubelles, estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem, sempre les millors promos. Carrefour.
2: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
3: Ràdio Cubelles.
2: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: I tornem a l'espai Compartim la platja amb la natura amb Xavier Pedro del GPEC. Bon dia, què tal?
1: Bon dia.
0: Tornem de nou, Xavier, aquí a la ràdio, i avui parlem doncs de taurons, de meduses i aquelles pors d'estiu. En tot cas, quan parlem de taurons, no sé, ens hem de preocupar quan entrem al mar?
2: Gens, jo diria que gens, no cal preocupar-se. A mi no m'ha mossegat mai cap tauró. El risc podem dir que és molt, molt, molt baix, no? Sobretot, bueno, aquí al Mediterrani, potser en altres zones del món igual és una mica més elevat, no, el risc, però aquí al Mediterrani no cal que es preocupem, i aquí a Cubelles podem entrar a la platja sense... No cal que hi pensem, no? En aquest tema, el tema dels taurons.
0: Uh-huh. Per tant, podem estar tranquils, no?
2: Sí, tant. Bueno, els taurons són una d'aquelles peces que són essencials per l'equilibri ecològic. Molts estan a dalt de tot de la cadena alimentària, i bueno, que si no hi ha aquesta peça, doncs la cosa deixa de funcionar, no? La majoria d'espècies mediterrànies no representen cap tipus de perill pels humans. N'hi ha algunes que podrien ser més perilloses, però no les trobarem a prop de costa ni cal patir-hi. Uh-huh. Fins i tot, bueno, a vegades ara encara està més controlat, i davant de la presència d'un tauró, si algú avisa socorristes, doncs, o a l'Ajuntament, ràpidament tancar la platja i tot això. Però bueno, fins i tot no els interessem massa, podríem dir.
0: Val. Perquè clar, parlem de taurons, però a vegades els que són més petits tenen...

0: els usuaris i usuaris que hi ha a la platja, doncs, i sortiu de l'aigua i, bueno, esperem, marxarà i ja està. Bueno.
1: I ja venen els al crab, no? Suposo que a vegades quan un tauró és arrossegat, una tinturera, diguem-ho així, petita.
0: A vegades quan, sí, sobretot quan no poden sortir de l'aigua o perquè ha passat alguna cosa així o perquè està ferit o malmès o alguna cosa així. I bueno, però bueno, ja també és, a vegades és normal, que es puguin acostar una mica més i bueno, n'hi ha més dels que ens, tot i que són els taurons així en general, i els cetacis també són, estan, les seves poblacions estan molt marmades i van a la baixa, però bueno, a vegades és, l'altre dia estàvem a Torredembarra i estàvem mirant cap al mar per mirar i vam veure una aleta, ostres, és un dofí. No, al final vam veure que tenia dos aletes i era un tauró que era, i era força gran i duria estar a uns, no sé, posar-li 300 o 400 metres de distància de la costa. I sí, pues mira, va ser molta casualitat, això va ser la setmana passada mateix. I bueno, pues n'hi ha més, no es veiem, estan per allà, no s'acosten massa i en cas de que fins i tot pots nedar tranquil·lament, perquè hi ha molta gent, no?, que va nedar per la platja i van nedant més enllà de les boies fins i tot, i jo no he escoltat cap notícia de que els hagi mossegat cap tauró. O sigui que amb això, sobretot, tranquil·litzar i que canviem aquesta imatge de que són dolents, i sobretot canviar-ho perquè són bons, fins i tot, perquè, bueno, ajuden a regular aquest equilibri.
1: Les meduses, que a vegades també ens fan una mica de por, per la reacció, no?, que pot, vaja, que a vegades diem, ostres, m'ha picat una medusa, no?
0: Clar, sí, a vegades, bueno, al mar a vegades ja tenim aquesta... No és el nostre hàbitat, diguéssim, no? Estar dintre de l'aigua, estem en un espai que és diferent, i a vegades hi ha la gent com més endins entra al mar, més por té o més por tenim, no? Tenim aquest respecte perquè és una cosa que no coneixem, que no veiem, o sigui, la nostra visió dintre de l'aigua no arriba massa lluny i hi ha poca llum i això... I bueno, suposo que són pors que tenim ja, que ens venen heredades de
1: pares a fills
0: d'anys enrere, etc.
1: Sí, sí.
0: I ens imaginem, doncs, que ens pot passar el pitjor, no? Entre taurons, entre meduses i tot això. És cert que, bueno, segons quines meduses, que si tens una picada d'una medusa, doncs pica i fa mal, no? Igual que a vegades, doncs, una abella que et pot picar i fa mal si et pica una vespa, però bueno, les meduses en si, elles no és que et vulguin atacar per res del món, sinó elles tenen uns filaments que podríem dir que són aquestes putetes que veiem, però que són uns filaments que els ajuden a desplaçar-se també, i és curiós perquè només pica la última cèl·lula d'aquests filaments que són urticants. És com, diguéssim, que és com una punxeta, no?, que se't clava i se't queda a dintre de la pell. Doncs és com si fos un cactus, no?, per exemple, d'aquests que tenen les punxetes molt molt molt molt molt primes. Doncs només les últimes cèl·lules d'aquelles puntes, i això, a vegades fins i tot hi ha meduses que estan mortes, es descomponen i aquests filaments queden surant a l'aigua, i llavors si toca aquesta última cèl·lula sí que et pot punxar, no?, i ser urticant. Però bueno, les meduses que tenim per aquí tampoc és que siguin meduses que són mortals per nosaltres. I bueno, doncs cal anar en compte, sobretot, pues, a vegades si en veus moltes i hi ha alguna plaga, bueno, doncs això va i el dia següent ja no hi són i ja està.
1: Anem cap a aquella secció de mite o realitat, no? Farem una pregunta, no? Fer pipi sobre una picada de medusa ajuda?
0: Vale, això és un mite.
1: És un mite, eh?
0: Exacte. Això diré que és un mite, perquè el que pot fer és que

0: que t'empitjori la irritació. Això sí que és una cosa que jo havia sentit i et deia, bueno, tant amb això com les picades de les vespes també es deia. I bueno, no, el que es recomana, doncs, el que s'ha de fer és aigua de mar, no aigua dolça, que això a vegades també tenim embolic, perquè quan són dos termes dius, ara jo no me'n recordo quin és el que em van dir, aquest o aquest. Doncs aigua de mar, perquè és l'hàbitat on estàs. Si no estàs aportant una cosa que és diferent al teu cos, llavors reaccionarà encara pitjor. Val?
1: Què més hem de fer? És a dir, tenim la picada, hem d'observar?
0: Bueno, sí, veure també si podem dir com era, si hem vist la medusa, saber com era. La majoria de vegades igual ni l'hem vist, perquè pot passar això que deia, doncs que fins i tot que estigui morta hi hagi trossos per allà sobrant.
1: Però també pica, no? Encara que estigui morta, pica igual, no?
0: Sí, justament t'ha de tocar...
1: Els tentacles.
0: Sí, just t'hauria de tocar aquell tros de tentacle que pica, però podria, a vegades pica menys. Però bueno, si podem saber com eren les meduses, doncs bé, si no, i això, doncs ens tirem aigua de mar per calmar una miqueta, no ens hem de fregar, perquè si no el que fem és clavar-nos més encara els filaments que puguem tindre clavats a la pell, val? Perquè clar, el nostre instint doncs, ens pica una cosa i rasques, no? Doncs evitar això i retirar els tentacles, si t'han quedat així enganxats o el que sigui, doncs poder-los retirar en compte, treure-les i aplicar fred, diuen.
1: Val.
0: Sobretot, doncs, aplicar això.
1: Fred local.
0: Anar al lloc més proper on podem aconseguir una mica de gel o així, i posar-ho amb la samarreta, amb la tovallola o el que sigui, perquè això ens calmarà sobretot aquesta picor i evitarà que ens entrin aquestes ganes de rascar-nos.
1: Les meduses, és a dir, no sé si abans o ara hi ha més meduses per la calor, no sé, si ha canviat, quan veiem moltes meduses és per alguna qüestió concreta o...
0: Ja, sí que n'hi ha zones que sí que es mouen en funció de la temperatura de l'aigua, que es desplacen elles, sobretot aprofitant les corrents, i segons com vinguin les corrents les aportaran més o menys, però sí que van també algunes en relació al seu cicle vital i tot això, doncs van en relació a l'escalfament de l'aigua. O sigui, pot ser que en certes zones n'hi hagin més, però el que pot passar és que vagin apareixent fins i tot noves espècies que no se'n veien tant abans i altres que vagin desapareixent i abans eren més sovint aquí. O sigui, pot fer que s'alterin els canvis, no? L'escalfament de les aigües globals.
1: Qui es menja les maduixes? És a dir, perquè n'hi hagi més o menys? Potser els depredadors ara n'hi ha més o menys? Com funciona això?
0: El depredador més conegut de les maduixes són les tortugues marines, oi? Que són les úniques, bueno, tenen aquesta capacitat de que, bueno, per elles és un aliment fàcil de caçar perquè no es mouen massa ràpid i bueno, és com la seva proteïna que tenen per poder-se alimentar. Hi ha una cosa que volia parlar-vos també de les barquetes de Sant Pere, que són les barquetes de Sant Pere.
1: Què són? Sí, vegades, perquè no l'he escoltat mai, eh?
0: A vegades arriben a les platges de cop, a la sorra de la platja, sobretot trobem mortes, que podríem dir que s'assembla? O sigui, fan això de la mida d'una moneda de 2 euros, més o menys, així, rodones, i és una espècie que es diu veleta, perquè a dalt seu, quan estan dintre de l'aigua es desplacen perquè tenen com una aleta, diguéssim, i això els hi fa com de vela. Elles van surant per damunt de l'aigua i a vegades, clar, la gent ens avisa això, que bueno, han arribat un munt de meduses a l'aigua i això. Les barquetes de Sant Pere no piquen ni fan res i, bueno, això, a vegades doncs arriben i es van desplaçant i són veritat. Estan formades com per cada barqueta d'aquestes està formada per diversos organismes, o sigui, com un conjunt d'animals que viuen en aquella zona. Són molt curioses. També n'hi ha unes que s'assemblen bastant, que aquelles sí que poden causar irritació, però bueno, és que meduses és tot un món que bueno, mira, podríem dedicar un programa només a meduses,
1: no?
0: igual que estaurons, que també un dia podríem repassar fins i tot també quins, abans que em preguntes per les tintoreres i tot això,
1: quines espècies, no?
0: Sí, quines espècies hi ha per aquí, i bueno, per poder tindre quatre d'això, per poder anar identificant i saber si es pot passar alguna cosa, no es pot passar res. Que això, com a conclusió general, és que no ens hem de preocupar pels taurons, no ens hem de preocupar tampoc massa per les meduses que tenim per aquí, i bueno, dintre d'aquestes pors, bueno, no cal que tinguem por a la mar. Sí que respecte en temes de corrents i això, ja se sap que hi han algunes platges on és més freqüent que hi mori, que hi hagi gent que es pugui ofegar perquè hi ha certes corrents, no?, que es provoquen allà, doncs bueno, si sabem que aquestes platges doncs també es poden evitar i ja està, bueno, on amb més cura, doncs no entra tan a dins, i fer cas sobretot de les banderes de serveis de socorrisme o de diferents avisos que ens puguin donar el nostre ajuntament o sí, perquè bueno, és per la nostra seguretat, no per res més.
1: Doncs queda dit, tanquem aquest programa dedicat a taurons, meduses i pors d'estiu, que són vàries, en tot cas, tranquil·litat. Avui el Xavier Pedro del GPEC ens ha apropat tot això i bé, ja ens has dit, estigueu tranquils amb els taurons, amb les meduses i amb, com dèiem, aquestes barquetes en pera, que tampoc són perilloses, no?
0: A gaudir de la platja, que és un lloc ben bonic i un espai natural.
1: Doncs queda dit, recordem, GPEC, que té també els seus canals per si us voleu posar en contacte, recordem-ho, no? Té pàgina web.
0: Té una pàgina web que és gpec.cat i xarxes socials, que ja s'hi van penjar diferents coses, i bueno, animar a tothom que ho segueixi i a participar també amb l'entitat.
1: Moltes gràcies i fins la propera.
0: Moltíssimes gràcies, encantat d'estar aquí. Adeu.
1: Adeu.

0: Benvingudes i benvinguts al nostre podcast. Som Laurem i jo, l'Aïria, dues estudiants del Grau Superior d'Educació Infantil. I avui venim a parlar d'un tema que, sincerament, ens apassiona i que creiem que és essencial en qualsevol aula. Com cuidar les emocions dels infants i també les nostres, com a futures docents.
1: Exacte, perquè moltes vegades, quan pensem en educació, ens venen al cap coses com el currículum, les fitxes, les activitats o els objectius. Però ens oblidem d'una cosa que és absolutament fonamental, les emocions. Les emocions són la base de tot l'aprenentatge. Si un infant no està bé emocionalment, no pot aprendre.
0: Exacte. I això és una cosa que totes hem vist a les pràctiques. Quan un infant entra a l'aula nerviós, enfadat, trist o desconnectat, no hi ha manera que es concentri. I no és només perquè no vulgui, és perquè el seu cervell no està disponible per aprendre.
1: I el mateix ens passa a nosaltres. Si estem a classe amb estrès, amb presses, amb malestar, això es nota. Els infants ho perceben tot. Són com antenes emocionals.
0: Per això, avui volem compartir eines molt pràctiques i molt reals. Ioga, respiració, meditació, música, contes, dinàmiques senzilles... I també com tot això connecta amb la intel·ligència emocional i amb metodologies com Waldorf, que hem estudiat i viscut de prop.
1: I sobretot, volem donar idees que qualsevol docent pot aplicar, encara que no tingui experiència prèvia. No cal ser un professor de ioga, ni terapeuta, ni res especial. Només cal tenir ganes de crear un espai més tranquil i més humà.
0: Haurem... Quan diem cuidar les emocions a l'aula, de què estem parlant exactament?
1: Doncs mira, cuidar les emocions vol dir moltes coses. Vol dir ajudar els infants a reconèixer què senten, posar-hi nom, expressar-ho d'una manera adequada i aprendre a gestionar-ho. Però també vol dir crear un ambient emocional segur on els infants sentin que poden ser ells mateixos.
0: I això no és només calmar-los, no és fer-los callar o fer-los estar quiets.
1: Exacte. No és controlar les emocions, sinó acompanyar-les. És molt diferent. Quan un infant plora, no volem que deixi de plorar perquè sí. Volem entendre què li passa, validar-ho i donar-li eines perquè pugui gestionar-ho.
0: I això té un impacte brutal a l'aula. Quan els infants se senten escoltats i compresos, hi ha menys conflictes, més cooperació, més respecte i més capacitat d'atenció.
1: I aquí vull remarcar una cosa molt important. Els docents també necessitem cuidar les nostres emocions, perquè si nosaltres no estem regulades, no podem regular ningú.
0: Totalment. Quan una mestra entra a classe amb calma, amb presència, amb serenitat, l'aula ho nota. És com si tot es posés al seu lloc.
1: I això és el que busquem amb el ioga i la meditació, crear espais de calma compartida.
0: Hi ha metodologies que quan tenen molt en compte aquesta part emocional, per exemple, Montessori i Waldorf.
1: Sí, totes dues tenen una cosa en comú. Posen a l'infant al centre. No només es fixen en el que aprèn, sinó en com se sent mentre aprèn.
0: Nosaltres ens centrem sobretot en Waldorf, perquè l'hem estudiat molt i hem vist una escola.
1: I va ser una experiència molt reveladora. A les escoles Waldorf es dona molta la importància al ritme, al moviment, a la calma i a la creativitat i la connexió emocional.
0: Haurem, te'n recordes que la mestra ens explicava que cada dia comença un ritual tranquil, música suau, moviments lents, respiració o una cançó?
1: Sí, i això és molt semblant al ioga, encara que no sempre li diguin així. Fan moviments suaus, estiraments, respiracions, moments de silenci...
0: I això fa que els infants entrin en un estat emocional molt més equilibrat. No comencen el dia corrent, cridant o fent activitats exigents.
1: Imagina una classe que comença amb llum tenue, una cançó suau i un moviment circular on tots els infants es donen la mà.
0: Sense presses, sense crits, sense un va, ràpid que comencem.
1: Els infants entren en un estat de calma natural i això canvia completament el clima d'aula.
0: També treballen molt les emocions amb contes, música, art i moviment.
1: Tot això ajuda els infants a expressar el que senten d'una manera segura i creativa.
0: En canvi, en altres escoles, això no sempre es prioritza.
1: I nosaltres creiem que hauria de canviar, perquè cuidar les emocions és essencial per aprendre.
0: Ara sí, entrem en el tema central, ioga i meditació.
1: El ioga no és només fer posturetes, és respirar, moure, escoltar el cos, notar com estem. És una manera de tornar al present.
0: I la meditació és aprendre a parar, encara que sigui un minut. És donar-nos permís per respirar i observar.
1: Amb els infants, el ioga es converteix en joc. Animals, arbres, muntanyes, històries. I la meditació es converteix en petites pauses. Escoltar un so, notar la panxa, observar una ploma, sentir el cor...
0: Crec que ara és un bon moment per fer una petita pràctica, perquè qui ens escolti pugui entendre-ho de veritat.
1: Sí, fem una meditació guiada, molt senzilla, d'aquestes que es poden fer a l'aula amb infants. Som-hi! Primer de tot, busca una postura còmoda. Seu amb l'esquena recta, però relaxada. Els peus toquen el terra. Les mans descansant sobre les cames. Si et ve de gust, pots tancar els ulls o simplement mira un punt del terra. Respirem junts. Inspira pel nas, molt a poc, i deixem anar l'aire per la boca, com si ho féssim una espelma. Ho fem un altre cop. Inspirem i deixem anar. Ara, deixa que la teva respiració torni sola, sense forçar-la. Només observa com entra i surt l'aire. Imagina que tens un globus dins la panxa. Quan inspires, el globus s'infla. Quan expires, el globus es desinfla. Ho fem 3 vegades més. Inspira, el globus creix. Expira, el globus baixa. Inspira, expira, última vegada. Inspira, expira. Ara porta l'atenció al teu cos. Nota com estan les espatlles. Si estan una mica tenses, deixa que caiguin cap avall. Com si es funguessin. Nota la mandíbula, potser està apretada. Deixa-la anar suaument. Nota la panxa, el pit, les cames, els peus. Tot el teu cos es va relaxant, com si fossin plastilina que es fan amb la cadira. Ara imagina que estàs en un lloc el que et fa sentir bé. Pot ser una platja, un bosc, una muntanya o un lloc inventat només per tu. Mira els colors d'aquest lloc, escolta els sons, nota l'aire a la pell. És un lloc segur. Un lloc tranquil, un lloc on pots tornar sempre que ho necessites. Fem una última respiració profunda. Inspirem. I deixem anar. Quan estiguis preparada, obre els ulls a poc.
0: Uau, quina sensació més agradable, Aurem. I això que només han estat uns minuts. És increïble com una pràctica tan senzilla pot canviar l'energia.
1: Sí, i imagina això amb els infants. Els ajuda moltíssim a centrar-se, a baixar revolucions, a reconnectar amb el seu cos i, sobretot, els dona eines que poden utilitzar fora de l'aula.
0: I ara que hem viscut aquesta pràctica, crec que és un bon moment per parlar de la part més realista, les dificultats. I com ho podem fer?
1: Primer, a poc, no cal fer una sessió de 20 minuts. Els infants, menys és més.
0: Activitats curtes. Un minut de respiració, 2 minuts de moviment, 30 segons de silenci.
1: Crear un ambient tranquils, llums suaus, música, una veu calmada.
0: Adaptar-ho a l'edat. A mi 3 serà més lluc. A mi 5 més consciència corporal.
1: I sobretot fer-ho dinàmic i divertit.
0: Però no tot és tan fàcil.
1: No tots els centres ho prioritzen. Falta formació, temps, espai.
0: I a vegades es pensa que això és perdre el temps.
1: Quan en realitat es guanya qualitat educativa.
0: Quan es fa, es nota molt.
1: Infants més tranquils, més concentrats, més connectats amb el seu cos.
0: Millor convivència, menys conflictes.
1: I un clima d'aula molt més agradable.
0: Al final, no es tracta de fer-ho perfecte.
1: Es tracta d'oferir moments de calma i presència.
0: Com a futur esteix, és part del nostre paper.
1: Educar emocions és educar persones.
0: I ara sí, arribem al final d'aquest espai que hem compartit amb vosaltres. Esperem que us hagi agradat i, sobretot, que us hagi fet reflexionar una mica.
1: Perquè al final, educar no és només ensenyar continguts. És acompanyar, escoltar i tenir com se senten els infants en cada moment.
0: Ens agradaria que us quedéssim amb una eina senzilla, amb una idea senzilla. No cal fer grans canvis. A vegades, petites coses és com una respiració, una pausa o un moment de calma. Ja podem marcar la diferència.
1: I també recordar que nosaltres, com a docents, necessitem cuidar-nos, perquè quan estem bé, això es transmet a l'aula.
0: Perquè el que realment queda no és només el que aprenen,
1: sinó com es senten mentre aprenen.
0: Bueno, moltes gràcies per escoltar-nos i per compartir aquest moment amb nosaltres.
1: Ens escoltareu aviat.

0: Una setmana més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova, que sempre ens porta consells, consells interessants. Avui he de reconèixer que quan m'ho ha dit he pensat, estem parlant de peus o de Fórmula 1, però
1: sí, sí.
0: Plaques de carboni.
1: Plaques de carboni. Bon dia primer a tothom.
0: Bon dia. Jo em sonava a Fórmula 1, sí, sí. Una peça d'aquestes...
1: Per això, porto temes interessants, que hem parlat de molts temes ja, i per no repetir-nos, que al final la podologia dona, però tampoc hi ha tants temes, jo intento treure coses noves.
0: Vinga, què són les plaques de carboni?
1: Plaques de carboni o les famoses plaques de carbono. No sé si tothom coneix la fibra de carboni, que avui en dia és molt famosa, sobretot amb el tema dels cotxes. Realment es fa servir plaques de la fibra de carbono es fa servir per moltes coses avui en dia.
0: Pesa poc, no?
1: Sí, al final és un material que és superdur, és superflexible, superresistent, però bàsicament la idea és que pesa molt poc i és molt resistent. Per això, per exemple, cotxes de competició, tot el que és el xassis, tota l'estructura es fa de fibra de carbono. Per exemple, peces de l'espai, peces de... La tecnologia màxima per alleugerir pes i ser resistent és la fibra de carboni, ¿vale?
0: I té aquest patró, no?
1: Sí,
0: aquest patró negre i gris a quadradets,
1: sí, que a mi m'encanta, perquè sí. A mi m'encanta el món de l'automobilisme i amb també el fibra de carboni forjat, n'hi ha que tenen fils de titani entremig... inclús si vas a Dubai, llocs així super exclusius, fan fibra de carboni amb trossos de diamants, amb trossos de... és una bogeria.
0: Luxe. Però i a tot això, què té que veure amb el calçat?
1: Sí, perquè ara tothom estarà pensant, i ara què ve tot això? Doncs en principi, no sé si els oients hauran vist per internet o a la tele, que hi ha calçats avui en dia que porten com una cosa, que és això, la placa de carboni, ¿vale? I no és més que una estructura que va dins de la sola del propi calçat, i que el que fa és que siguem més eficients corrent, ¿vale? Sobretot amb el que és la propulsió. Penseu que al final nosaltres quan trepitgem, normalment el normal és entrar en la zona del taló, ¿vale? I enviar el pes cap endavant i propulsar-nos. Però què passa? Depèn del peu que tinguem, i en general es perd força, no? Es perd eficàcia, perquè el peu al final flexiona algunes parts, se'n va cap a dins, la típica pronació o aplanament, o té massa pont i està tirat cap a fora, o no hi ha prou flexió, no hi ha prou... Bueno, al final s'ha anat buscant amb el temps la forma com d'augmentar el rendiment, no? Igual que parlàvem pels cotxes, no? Pues li pots ficar que tingui el motor més gran, o que tingui el turbo més gran, o que fer millores perquè sigui més eficient, doncs amb el calçat el mateix. Haureu vist que hi ha calçats que són més rígids, calçats que són més tous, calçats que són més plans, que són més alts de darrere, etc. Doncs aquesta famosa placa de carboni, això ho podreu veure per internet, o inclús si entreu al meu Instagram, jo fa poc vaig penjar un vídeo sobre això, i es veu una sola desmuntada, com ensenyen les plaques, que de fet hi ha diversos tipus, n'hi ha senceres, n'hi ha en forma com si fossin branquetes, no? Com si tingués una mini placa a cada dit, i normalment sol anar amb tota la longitud del peu, ¿vale? Us heu d'imaginar com si a dins de la pròpia sola nosaltres no veuríem res, però si la desmuntéssim hi hauria una mena de placa allargada que va des del taló fins a la part dels dits, i que és rígida però flexible, òbviament, no? Al final el que busca és que tu, quan apliques força, aquesta placa es doblega, es tensa i fa com un efecte molla, no? Llavors tu, quan has de propulsar-te, t'ajuda a alliberar més potència. I inclús han tret calçats de competició, que valen una pasta, valen igual 300 euros, però són calçats que porten aquestes plaques, que t'ajuden amb el rendiment, i que inclús en alguns àmbits s'ha dit que és com injust o és trampa portar aquesta placa, ¿vale? Perquè al final és com... Si tu, per exemple, competeixes en una marató i hi ha gent que va descalça i tu portes això, doncs t'està donant un percentatge extra. És com si fossis... un 10% més potent, no?, entre cometes. Llavors, pues, hi ha una mica de controvèrsia amb això.
0: Entenc que no es poden treure i posar.
1: No.
0: Sí, van posar dins de les bambes i...
1: Sí, suposo que algun model, ja et dic, no sé tots els models que hi ha, òbviament, ni molt menys, però segurament hi ha models que es pot desmuntar i canviar-la, si se't trenca o el que sigui, o pots anar a un sabater igual i t'ho pot desmuntar. però en principi són plaques que van integrades dins del calçat. I com que la fibra de carboni normalment és cara, qualsevol petita peça que facis de fibra de carboni és cara, doncs per això són calçats que són més cars.
0: Que anava a preguntar per aquí, perquè sí. Anava a dir, home, amb totes aquestes coses que has dit, ara tots volem unes bambes amb plaques de carboni.
1: Jo no ho he provat mai, eh?
0: Ja. Però clar, deuen ser cares,
1: sí,
0: no?
1: Sí, de fet. Es va fer un experiment per batre el rècord de la marató, per baixar d'una hora la marató, que són 41 quilòmetres més o menys. O sigui, imagineu-vos fer 41 quilòmetres en menys d'una hora, una barbaritat. I es va aconseguir, a part de que la persona que corria tenia una envoltada de gent, que li tallava l'aire, que li feia com rebufo, o sigui, una història super heavy. Doncs a part portava un calçat que era el més modern que hi havia en aquell moment i portava aquesta mena de placa. A part són un calçat que és com molt amortiguant, que té com fa com una mena de pendent la part de davant, i portaven aquestes famoses plaques de carboni. Però són calçats que, per exemple, estan fets per durar només 300 quilòmetres i valen 300 euros. O sigui que et pagues un euro per quilòmetre, entre cometes. O sigui, imagineu-vos. I ara, tot això ha anat evolucionant. Ara hi ha molts calçats que tenen les plaques de carboni i no valen tants diners, però realment, si ho penseu, podria ser una placa de plàstic. Poses una placa de plàstic que també faci aquest efecte rebot i és suficient. Però la fibra de carboni pesa molt poc, rebota més i, bueno, al final doncs, s'ha tirat per aquí.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí, sí. Clar, no sé si això també afavoreix el tema lesions. No sé si té alguna cosa o simplement és bàsicament aquest rebot i aquesta cadència més ràpida.
1: Sí, no, en principi no tinc entès que hi hagi lesions associades amb això. El que sí que podria passar, i això ja són teories meves per altres estudis que s'han fet amb altres tipus de calçat, és que el fet de que tu no hagis de treballar tant el peu o el cos per propulsar-te, no? Perquè és com que aquesta placa fa que eviti que tu hagis de fer tota la feina, doncs sí que si només portessis això amb el temps, el més probable és que hi hauria músculs que es tornarien dèbils. I llavors, quan volguessis córrer sense aquesta famosa placa o amb un calçat més tou o descalç, hi haurien músculs, per exemple, que no s'haurien desenvolupat prou, s'haurien afeblit. Per exemple, si nosaltres per propulsar necessitem que treballin els flexors, no? Els músculs que flexionen el peu cap a baix per agafar-nos i impulsar-nos, doncs si tenim alguna cosa que fa que això no sigui tan necessari, doncs anem perdent aquesta funció. I al final, amb el temps, doncs, pot deixar de funcionar igual de bé. El que passa que normalment aquest calçat es fa servir per coses molt puntuals, no és per cada dia, és per només per sortir a córrer per el rato que surtis aquell dia, etc. Vale? O sigui que tampoc és tan greu.
0: Que això és per competició, no? Entenc.
1: Vull dir, sí, una cosa... o amateur, si tu tens ganes de provar-ho. Jo ahir, per exemple, vaig sortir a treure el gos i hi havia uns nois, uns xavals molt joves que parlaven de que s'havien batut el seu rècord, que havien fet els 5 quilòmetres en menys temps i no sé què. Però si tu mateix et vols autopicar amb tu mateix i autosuperar-te, doncs, bueno, també ho pots provar al final, si tens els diners per comprar-t'ho.
0: hi ha més tecnologia darrere, o sigui, a banda d'aquestes plaques, hi ha altres coses que dius, això va avançant, o també quan surten aquestes coses hi ha el dubte sempre de si és més el fet de dir...
1: El que diuen el postureo, no?
0: Exacte, que el que realment després pots aprofitar, o el que dèiem, a lo millor jo que no corro, ja, per exemple... Ja. A lo millor la diferència entre portar plaques de carboni són els 400 euros que m'he gastat de més.
1: Mira, jo la veritat que no et sabria dir, perquè jo no ho he provat realment. Jo sé que la gent que ho ha provat diuen que sí, que es nota. Després també inclús s'ha il·legalitzat, vull dir que suposo que s'han fet estudis, ja, en algunes curses és il·legal, vale? Això és molt nou, per això, vull dir, no, és algo molt recent, vull dir que encara jo crec que falta fer molta normativa... però bueno, és coses que es podrien implementar en altres esports i clar, al final és com una espècie de trampa, no?, entre cometes, que és com dir, bueno, tampoc fa tanta ajuda, però amb un esportista que va per mil·lèsimes de segon, si guanyes com la Fórmula 1, no?, a vegades per un 0,1 segon guanya o l'altre, pues igual si això et millora, pues clar, el tema de lesions no s'ha parlat realment. Amb el tema del calçat, ara ho hem parlat altres cops, del calçat barefoot, que és aquest calçat tan respectuós, Vull dir, ara estem en un boom molt sobre el canvi de calçat, de calçats més amples, més anatòmics, més plans, però de cop i volta surt això, que és tot el contrari, calçat com més rígid, no?, que fa com trampa, que és antinatural. Estem una mica aquí, però no per tema de lesions, realment no és normal que lesioni un calçat així.
0: De fet, sempre se n'ha parlat, no? Ara, quan has dit això, m'he recordat dels banyadors.
1: Sí.
0: Els banyadors de quan venen les Olimpiades i aquestes coses, que si sí, el cos sencer, que si no... Que, sí, sí. Bueno, aquestes coses, no?
1: Que clar. Si vas a filar prim, tot importa al final. Si vas bueno, d'anar... Si,
0: una dècima...
1: Clar, si tu nedes jo tenia entès també que els nedadors, per exemple, han d'anar super depilats, no? Sí. Perquè inclús algun pèl pot crear una microfricció de... O sigui, per mi és brutal, però bueno, si ells ho miren, serà que és veritat, no?
0: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Bé, la tecnologia en el món de l'esport, en aquest cas avui l'Adrià ens ha volgut portar aquestes peculiars plaques que es poden posar a les soles de les bambes i que, evidentment, doncs, això cadascú, si ho vol provar, doncs ja sap el que ha de fer. Primer, gastar-se els quartos.
1: Sí, sí, sí.
0: I després veure si són efectives o no. En tot cas, com sempre, Adrià, qualsevol cosa, poden buscar el vídeo a l'Instagram, jo ho he fet en un moment, l'he buscat aquí en un moment, poden buscar Adrián Podólogo a l'Instagram, ja trobeu tots els vídeos que fa l'Adrià, que moltes vegades són els temes que també parla aquí, però ja doncs, teniu algun recurs d'imatge, alguna cosa, una cosa més visual. I com sempre, si necessiteu res, teniu qualsevol dubte, doncs podeu visitar-lo al Centre Liacs a Vilanova, l'Adrià Carné, i el seu equip allà us atendran i us
1: oferiran. Sí, cada cop anem creixent més l'equip ja.
0: Molt bé, això és bo.
1: Sí, contents.
0: Adrià, fins la setmana que ve, que vagi bé.
1: Molt bé, fins la setmana que ve, moltes gràcies.
2: Ràdio Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Un. Righteous. This one for the people here. Doncs molt bona tarda, estem aquí al tercer programa de Piles al Vent amb els meus convidats de sempre, el Nogui.
2: Hola, bones.
1: El Jordi Lora.
3: Bona tarda.
1: I el Nil.
4: Molt bones.
1: I avui portem el primer convidat d'aquest petit projecte de membre de Tronc. És a dir, avui escoltareu més el Jordi Lora que els altres dos, que tampoc parlar molt no en saben. No, avui portem de convidat el David Marfil, vicepresident dels castells de la Foix de Cubelles i segon dels castells de la Colla. Bona tarda, David, com estàs?
5: Bona tarda, què tal? Segon i lateral.
1: Toma!
2: Toma, ens hem assabentat i ens has dit convidats, eh?
1: Sí, és veritat. Plata? Col·laboradors. Bueno, David Marfil, com vols més que et diguem, en aquest cas?
5: Marfil, no? Com em diu a la Colla, com que hi havia tants Davids al principi, no vaig poder aconseguir que em diguessin Dave, que és com em diuen els meus amics, i es va quedar Marfil, que no m'agrada, però al final m'he acostumat.
1: Bueno, pues, si et sembla bé, Marfil, comencem amb les típiques preguntes que fa el nostre col·laborador Nogui, Marc Nogueira Nogui, per conèixer una mica primer el convidat que portem al dia d'avui, i després ja seguim amb les preguntes típiques de castells.
2: Vale, són unes preguntes més per saber com ets tu a nivell personal, i després unes sense sentit, però respon a que tu creguis i ja està, vale? Per començar, la que estem fent a tots els convidats i per posar una miqueta en context, a veure si pot ser que el nostre trasfons com a persona ens ha portat als castells, voldríem saber de què treballes, de què volies treballar a petit, si estàs treballant de què volies, i si creus que aquest treball que tens ara o que volies en un principi és el que ha pogut d'alguna manera encaminar-te al món dels castells.
5: Bé, jo treballo com a enginyer informàtic, com a cap de projecte d'un equip d'informàtica. Quan era petit, no sé per què, però m'agradava molt la paleontologia, els dinosaures, les èpoques antigues. I realment, doncs, evidentment, el fet de la meva feina no m'ha portat a fer castells, evidentment. No té cap relació.
2: Vale. Creus que la teva feina es podria, a dia d'avui, ficar dintre del món casteller en algun àmbit?
5: De fet, ja ho estem, en algun àmbit ja el tenim, no? Com per exemple l'aplicació que tenim, l'Absistència o l'Aleta, que també és molt coneguda, no? En l'àmbit universitari, doncs clar, ara doncs, la tecnologia s'aplica a tots els àmbits i també en el món casteller, tot i que és una tradició molt antiga i molt analògica, entre cometes, la tecnologia i la informàtica, les estadístiques, la informació, tot ajuda a millorar.
2: Vale. Ara passaré una miqueta més al que és el tema castells. Et preguntaria, quina és la primera diada o primer record que tu tens així de dir m'estan fent sentir els castells? És a dir, no de veure una diada i veure, sinó de dir, ostres, això em porta a sensacions, em porta a pensar.
5: Jo, tot i que fins que no vaig conèixer la Colla, no vaig estar físicament en una diada, havia vist els castells abans, evidentment, doncs per la tele, algunes vegades, no? Ja, i no sé, la veritat és que em costa molt recordar quan va ser la primera vegada que veient castells per la tele em vaig emocionar, però del cert ho és. Jo quan veia castells m'emocionava. És una tradició catalana que és molt nostra, que és pràcticament inigualable en el món, tot i que després te n'adones que ja existeixen els govindes i coses més o menys semblants, però el que fem aquí amb els castells és molt emocionant, és un espectacle brutal, visualment molt estètic, i ja des de petit, que jo recordo quan ho veia per la tele, era una cosa que m'agradava i m'emocionava.
2: Seguint per aquest camí, què va ser el que et va fer venir a una colla a castells?
5: Doncs pura casualitat, anàvem caminant la meva dona, els meus fills i jo per la plaça de la Vila un dia, i la colla acabava de fer una diada, això era, crec que va ser el juny, sí, el juny del 2024. I resulta que entre les persones que marxaven, que anaven a fer un sopar a la plaça del mercat, hi havia una parella que tenia en comú amb nosaltres que el seu fill anava al mateix institut que la nostra filla. I parlant, doncs van dir, què feu? No sé què, nosaltres anem a sopar allà a la plaça de la Vila. Voleu venir o què? Ens agafeu unes pizzas o el que sigui i sopem allà. I nosaltres, com que no teníem cap pla en aquell moment, vam dir, vale. Vam anar cap allà, ens vam asseure a la taula a sopar amb tota la gent que havia vingut de fer aquesta diada i ens van començar a parlar dels castells, no? Aquesta persona va ser l'Abram, vale? Amb la seva dona la Susana i també la Judit, a qui m'envio un record, perquè jo crec que gràcies a ells ens van enganxar, no? Ens van fer que volguéssim provar un dia, anar un divendres a l'assaig, i des d'aleshores, doncs, aquí estem.
2: Molt bé, ara passaré a fer unes preguntes més fora de castells, més sense sentit, però que ens ajuden per saber una miqueta com són els nostres convidats. La primera és el moment exacte de començar la diada i només tens un mocador. On te'l poses? Mà dreta, mà esquerra o a la faixa?
5: A la faixa, sens dubte.
2: Si fossis un gelat, de quin sabor series i per què?
5: Hòstia. De vainilla, tu.
2: Vale. Dins del que és una fauna de la colla, quin animal creus que series?
5: Tortuga.
2: Vale. Quin tipus de pedra creus que series?
5: Ostres, quin tipus de pedra? Són preguntes rares, eh?
2: Sí, sí.
5: Perdó. No ho sé. Un ull de tigre.
2: Vale. I ara, agafant la pregunta que va fer l'última convidada, què és el que amb els anys has canviat d'opinió des de que vas néixer fins ara?
5: És una pregunta molt profunda i filosòfica, eh? Sí. Amb els anys, què és el que més he canviat amb el temps?
2: O sigui, què has canviat d'opinió des de que vas néixer?
1: De petit odiaves el color negre i ara és el color que utilitzes sempre per vestir.
2: Clar, alguna cosa així.
1: Si pot ser més filosòfic el que tu creguis que puguis explicar aquí.
5: No se m'acut. Et diria que abans no m'agradaven les verdures i ara sí.
2: Vale, bueno, mira. Perfecte.
1: Doncs ara, si vols, et sembla bé, passem als àmbits més casteller. I ja que has explicat com vas entrar a la colla, que va ser per una família que anava a la classe de la teva filla a l'institut, és una pregunta que de moment, mira, ha sorgit així que els tres convidats que han vingut i han fet la mateixa perquè els tres teniu fills. Tu que ets segon i també la lateral dels castells, creus que és la importància de quan tu estàs a un castell o estàs a la pinya, sigui tronc o alguna cosa, i tens la teva filla a dalt, et sembla que és més important per tu aquest castell per estar a la teva filla dalt, si no, com creus tu que enfoques aquest castell?
5: No apretaré més pel fet que estigui la meva filla al castell. Apretarem sempre igual perquè hi ha canalla, no? Llavors la canalla, pues, evidentment, els que estan a dalt es juguen al seu pellejo i realment els castells són molt seriosos i s'han de prendre amb molta cura i has de donar sempre al 100%. Però això no treu que quan saps que està pujant la teva filla doncs tinguis també una cosa pensant en ella, però sí. no per això deixes de fer més o menys en el castell.
1: Doncs ara ja has explicat tu que ets lateral i ets segon dels castellers del Foix de Cubelles. És una pregunta que aquí els meus companys discreparan amb mi, però tu què prefereixes ser? Tronc o pinya? I ens embardem una
5: jo
1: mica.
5: Jo tinc molt bons records de pinya, perquè és quan vaig començar. I realment es viu el castell d'una manera sensiblement diferent a quan estàs al tronc. Hi ha com més camaraderia, perquè ja tens molta més gent al voltant i és diferent, no? En canvi, en el tronc, com que estàs més exposat, et sents com més responsable, no? Si hi ha alguna cosa li passa al castell, és les probabilitats de que es fixin en tu per saber si realment l'errada o l'encert prové de tu o no, és molt més elevada, no? Llavors sí. Estàs més exposat, però et diria que m'agrada més ser segon que lateral.
3: Perquè és que el programa s'ha celebrat molt. Perquè abans de continuar i de seguir parlant d'emocions i de sentiments de quan estàs de segon, com definiries la posició de segon? O sigui, quina és la feina, pels que no saben de castells, quina és la feina que fa els segons i què creus que és el més important a l'hora de ser segon?
5: Doncs et diria que és, bueno, podria, com de manera molt fàcil, no? Com se sol dir, recórrer a les quatre característiques del lema casteller, no? Força, equilibri, valor i seny, no? S'ha de tenir molta força, evidentment, perquè entre els baixos i nosaltres som qui més pes suportem, però diria que el més important seria mantenir la forma, mantenir la posició, no? Això és el més important. Llavors has d'estar sempre pendent de que, o almenys el que jo he après fins ara, que tampoc és que porti molt de temps, però amb totes les indicacions de, també de l'Àngel, que ens fot molta canya als segons, això també s'ha de dir, L'Àngel amb els segons ens fot moltíssima canya, molt més que els terços, i això
4: ho saps. Calleu, no parleu, mireu endavant, vinga, va, no sé què.
5: Doncs és això,
1: escolta.
5: Correcte. És mantenir la forma, no? Com que no estem acostumats tampoc a treballar l'equilibri perquè ens subjecten de tot arreu, necessitem doncs, potser millorar en aquest aspecte. Quan no hi ha tantes mans, és on patim una miqueta els segons, en comparació als terços, quan els terços baixen a fer de segons, no necessiteu masses mans, no? Això ho diu sempre l'Àngel.
1: Sí, estem acostumats a, no estar, a que no ens toquin, i clar, és diferent la pressió que...
5: Fins i tot a vegades dieu que quan us toquen, encara diguéssim, ho patiu una miqueta
1: més. Jo ho pateixo, a mi quan em toca la pinya no estic acostumat i pateixo els castells. Com has dit que els segons i baixos, en aquest cas tu segon, sou els que més pes suporteu del castell de 5, castell de 6, castell de 7, castell de 8, tu creus que els segons necessiten una preparació física externa a la mateixa activitat que castellera? Tu t'entrenes d'alguna manera? Fas alguna activitat física per millorar amb aquesta posició?
5: Per descomptat que sí, jo crec que sí. Evidentment, quan comences i et posen a provar i tal, doncs per fer castells de 6 o possiblement només que estiguis mitjanament bé és suficient, no? Però si vols aspirar una miqueta més a pujar un pis, no? Fer castells de 7 i amb certa solvència, allò que no es vegis patir, jo crec que la condició física és molt important i penso que la nostra colla, la majoria que estem en aquestes posicions, o anem al gimnàs o fem alguna activitat esportiva per mantenir-nos més o menys bé. Tampoc cal ser
1: qualsevol atleta, no? com gent de la vella, de
5: les
1: joves,
5: sí, són unes màquines i són uns berracos impressionants, no? Però a aquest nivell jo crec que sí que és important, per descomptat, treballar la forma física. Sí, sí.
1: Tenir algun mínim d'activitat física fora del món dels castells.
5: Jo crec que
1: no?
5: És molt important. Ajuda molt.
1: Després, una altra pregunta que també hem fet a tots els convidats. Quina creus que, ja sigui de tronc, en el teu cas, o també comptant que vosaltres us toca la pinya, quina és la posició que més importància, quina és la posició que més t'ajuda amb la teva funció de segon? El baix...
5: Per mi els laterals.
1: Els laterals? Hòstia, jo em sabia que tiraria més per les agulles. Explica una mica per què els laterals.
5: Perquè les primeres mans, evidentment, i tenim aquí el Nogi, no? Que és un primeres mans boníssim, a més, són vitals, no? Perquè t'estan apuntalant i segurament són els que més força estan fent, no? També són alts, són gent forta, però només són ells. Un primeres mans, primeres. No? En canvi, els laterals estan duplicats, tens un per cada banda. I a mi, jo crec, és una opinió personal, quan les forces no són simètriques, és quan jo pateixo, i em torço o se me'n va una cama cap a un costat o el que sigui, no? Llavors per mi, potser per això estic més pendent dels meus laterals que no del primeres mans. Amb el primeres mans jo crec que sempre pot jugar a seure una miqueta més o menys, però els laterals, bueno, ja et dic, no sé si són manies meves, però per mi són més importants, per mi personalment.
1: Dins d'això, clar, ho has dit indirectament, has de tindre una comunicació amb els laterals, amb els primeres i tal. Ens deien els dos anteriors convidats, ens deien que la seva comunicació era més física que verbal. En el teu cas, la comunicació física és més complicat perquè tu estàs per un pis sobre seus. Com creus que és aquesta comunicació? Si a l'estar a diferents alçades és més complicada, no? Com et comuniques tu amb els membres de la pinya perquè et facin més, menys pressió d'un costat, de l'altre?
5: L'ideal és aprendre's els noms, no? Saber qui tens abans de pujar, saber qui tens darrere, primeres, i al lateral, a l'esquerra i al dret. Per només dir dos paraules. Nom, i després o apreta o afluixa. Pepito, apreta. Pepito, afluixa. Això seria el més directe, no? Però moltes vegades, pels nervis o el que sigui, t'ha oblidat qui puja, o han fet uns canvis a última hora, i has d'estar mirant i tal, i llavors també aquí s'ha de dir que les agulles ajuden moltíssim. L'agulla sempre és una miqueta el transmissió de comunicació entre la part de baix i la part de dalt. I llavors ens ajuden molt les agulles quan la comunicació potser no és del tot fluida, doncs les agulles entren en joc i amb les seves indicacions tot ajuda. A més, la dislèxia també juga amb les passades, perquè quan estàs en una posició diuen apreta a l'esquerra, apreta, i moltes vegades apreta el de la dreta, no?
1: Clar, perquè estan en diferents posicions.
5: Sí. Llavors l'agulla, en aquest sentit, sobretot si són experimentades, com el Lolo, com l'Oriol, etcètera, ajuden molt a corregir ràpidament el que necessita el castell.
3: Sí. Ara canviant bastant de tema, com va ser en el moment que tu comences a fer proves de segon? T'ho proposen a tu, proposes tu, dius que t'agradaria, o ve l'Àngel, com ens va venir a tots, i tu has de fer això.
5: És això últim, Jordi. Jo crec que és el que passa el 90% de les vegades, no? Que estàs allà tan tranquil, fent el que estaves fent sempre des que vas entrar a la colla, més o menys, no? I estàs a gust fent allò, i dius, vale. I de cop i volta et diuen, Marfil, vine aquí. I què passa? Posa't aquí, va. I, bueno, ho hem viscut jo crec que tots, no? I de cop i volta veus com se't van pujant al damunt i dius, ostres, experimentes una cosa nova, no?
3: Sí.
5: I la veritat és que és emocionant. La primera vegada és emocionant.
3: I quin... Recordes el teu primer castell a plaça?
5: I tant.
3: I quin va ser i com va
5: caure.
3: Ser?
1: Ostres, bona estrena.
5: Va ser... I tant, me'n recordaré tota la vida. Va ser... I de fet no sabia ni que pujava. Jo anava aquella diada a fer lo de sempre, no? Pues lateral, etcètera, no? Això va ser el 2024 a l'Arbós, al local de Minyons de l'Arbós, quan vam fer el segon 4 de 7,
1: sí.
5: Vale? Que vam sortir amb el 4 de 7, si no recordo malament,
1: sí.
5: I jo estava fent-li de lateral amb el l'Oreig, que hòstia, pujava de segon.
1: Anava jo dalt, a terç, sí, de l'Oreig.
5: Doncs això, sí. Que no portava agulla, deia, no fa falta que passava agulla. I la jornada doncs estava anant molt bé, després vam fer la torre de 6, me'n recordo, que va sortir molt bé també, i em diuen que haig de pujar al 3 de 6 amb agulla. I havia fet 2-3 proves a l'assaig, o bueno, potser alguna més, però no gaires més, eh?
3: Mm.
5: I jo, què? Com? O sigui, el cor em va començar a bategar a tope. I bueno, pues, primer intent, desmuntat, vale? Tremolava, no sé quantos. Segon intent, amb algun canvi per allà al pom a nivell de terços també,
1: sí,
5: també desmuntat, i acabo dient, ostres, què passa? Ja no sé si això és per culpa meva o què, no? Jo que et comences a ratllar, sí, i a menjar el cap pensant que tu ets el culpable, no? I a la tercera va caure.
1: Jo me'n recordo també molt d'aquesta diada, perquè me'n recordo, va ser una mica com l'altre dia,
3: sí, va la diada ser una diada rara,
1: perquè me'n recordo que els plans de la diada, fer el 4 de 7, 3 de 6 amb agulla i 4 de 6 amb agulla, que me'n recordava perquè jo m'estrenava el 4 amb agulla de segon, i això va, el que si tu, va ser 4 de 7, vam fer un intent desmuntat de 3 de 6 amb agulla, un altre intent desmuntat de 3 de 6 amb agulla i un intent de 3 de 6, i em diu, hòstia, com m'aixequem aquesta diada? Doncs pues vinga, va, fem la torre de 6 i un pilar de 5.
3: I

0: només segons al terra, terços, quarts, dos al cotxe d'enxaneta. I la pregunta que venia amb això era: què prefereixes tu? Com estàs assaig? Fer un castell net, és a dir, poder-lo passar tot, o fer un castell amb pinya assaig?
1: És una bona pregunta, eh? M'agraden les dues, eh? M'agraden les dues. No et sabria dir, eh? No et sabria dir. Pregunta difícil, eh? Em quedo en que m'agraden les dues, 50%. No em mullo.
2: I quina creus que és més important a l'hora de preparar castells per les diades?
1: Jo crec que les dues són importants, també. I, de fet, una colla com la nostra, que és petita, que normalment sempre necessita efectius per poder muntar les pinyes a l'assaig, saps, no, Jordi, que fem, sí, sobretot abunden molt més les proves netes que no les que van en pinya. Sí. I en canvi, doncs, els resultats després de diada són bons, no? Fins aleshores. Sí. Doncs quasi que et diria que
0: per igual. I aquí aprofitem el que fem sempre, és que la gent que estigui escoltant aquest programa de ràdio que pugui vindre a fer proves. Quins dies?
3: Dimarts i divendres a partir de les 7:30 a la sala sociocultural.
0: Bueno, seguim una mica amb la línia dels castells. Quin castell creus que és el més especial per tu que hagis fet a plaça, o quin és el castell que més t'agrada? Hòstia, m'agrada aquesta torre de 6 que em feia a tal lloc, el 3 de 7 de tal, el 2 de 6, el... no ho sé.
1: El... Fàcil. El 4 de 7, el segon, tercer 4 de 7 que vam fer, el primer a Cubelles, l'any passat.
0: Sí.
1: Doncs aquest, perquè portàvem molts intents desmuntats del 4 de 7.
0: Sí, la temporada. Des de
2: 9, exacte, 9.
1: Sempre per algun detallet, allò que dius, me catxis la mar, no? Hem estat a punt una altra vegada a poder fer-lo, i hi havia moltes ganes de poder-lo fer, i a més fer-lo a casa per primera vegada, doncs recordaré com que és que el que més m'agrada va ser aquell, llavors, el de Cubelles, la temporada passada.
0: La meva camisa també ho recordarà, perquè des d'aquell dia li falta un botó.
1: La teva camisa?
0: La meva camisa, el va arrencar el Magí, el nostre company.
3: La teva camisa?
0: Sí,
3: la meva camisa. Aquella camisa és teva, Pol? Diu aquí a ràdio.
0: Segon pregunta.
1: Que per cert, Pol, anaves amb el cabell de color blau.
0: Sí,
2: sí, sí, sí. Anàvem els tres a la mateixa rengla. Sí, segon, terç i quart d'aquell 4 a 7.
1: I el teu, era el teu primer.
2: Era el meu primer.
0: Sí. Sí.
1: El meu
0: primer.
1: Et vas posar molt nerviós quan vas veure que l'Iu començava a travessar.
2: Jo vaig plorar tot el castell.
0: Sí.
1: Sí, sí.
0: Bueno, doncs, pues, ara que has dit això, el 4 a 7, tu li tens ganes, aquest 4 de 7, ja que encara aquesta temporada no l'hem pogut estrenar?
1: Sí, clar. Sí, de fet, jo ho deia, no? L'estàvem deixant una miqueta de banda a principi de temporada. Estaven enfocant tant amb el 3 de 7, que el tenim superbé i estem molt a sac amb ell, però pensava, ostres, estem deixant de banda una miqueta el 4 de 7. Ara l'estem tornant un altre cop, ja de fa més de setmanes, i alguns mesos, a treballar a l'assaig. I sí, evidentment, hi ha ganes de poder portar-lo a plaça.
0: A part d'aquest 4 de 7, un altre castell que també tinguis ganes de portar, que s'estigui treballant un assaig, castell que li tinguis ganes, tu?
1: Home, tot i que el veig encara una miqueta llunyà, però sí que és cert que amb el, això és un tòpic, no? però és veritat, al final tot el que es treballa, tot el que es va assajant, mica en mica es va progressant i va sumant cada cop un passet més, i allò que semblava que estava molt llunyà ja no ho està tant. És el 3 de 7 amb agulla. Cada cop anem fent passos, no? I és una realitat que no sembla tan ciència-ficció o tan llunyana. Llavors et diria aquest, no? El 3 de 7 amb agulla.
2: I tu penses que castells com aquest, que encara no hem estrenat en tota la nostra història, poden arribar al llarg d'aquesta temporada, a mitjans de temporada, a finals de temporada? Creus que poden acabar arribant?
1: El 3 de 7 amb agulla podria arribar a final de temporada, sí. Jo crec que sí, que podria arribar. Si seguim així, perquè cada cop que l'assagem anem un passet més enllà, no? I per tant, al final això és matemàtic. Si acabes assajant i practicant, és possible que arribis al destí. La qüestió és caminar fins a aquest destí.
0: És el que has dit tu, em sembla un tòpic, però clar, el que ens falta per portar aquest castell a plaça són mans.
2: Sí. Jo sí, crec que sí. Tots venen assaig dimarts i divendres a 7:30, jo crec que podem acabar arribant, o sigui, és qüestió de gent i ens falta això.
0: Una pregunta més, bueno, personal o més enfocada als oients, una persona, tu estàs a una plaça castellera, una persona que veus, estàs fent la tatiada i veus que una persona molt

0: mirant molt bé els castells, amb molt bons ulls i tal, com li diries tu de que s'apuntés, ja sigui a la nostra colla, esperem que sí, o qualsevol altra colla? Què li diries tu per convèncer, per intentar convèncer aquesta persona que vingui a fer castells?
1: Pues li diria que és potser no li diria així, no? Però al meu cap li desitjaria dir, t'ho juro, vine, és com una droga això. O sigui, al final això és que t'enganxa. No sé què té, no t'ho podria explicar, però si vens, t'asseguro que t'enganxarà. És com una droga. És a dir, quan estàs a dins, tot el que és veure tanta gent amb un objectiu en comú i que treballa a la vegada com un equip, és molt especial. I si a més li sumes que el que està fent és una cosa espectacular, una cosa estètica, una cosa que a més este ser risc, no? Que això també doncs, li dona aquest romanticisme que té una mica els castells, no? de que és una activitat també que té el seu perill, entre cometes, ben calculat i ben estudiat, no? I està, estadísticament sabem que fins i tot és més segur que fer qualsevol altra activitat esportiva, però hi ha una alçada, no? que realment crida molt l'atenció i fa que tinguis esglais al cor. Doncs tot això sumat, almenys a mi, és el que jo crec que fa que l'activitat castellera, quan la proves, t'enganxi.
2: Tu també, Marfil, ets vicepresident de nostra colla. Què destacaries d'aquesta tasca i de feina de vicepresident?
1: Bueno, pues jo crec que al final dona una miqueta igual que sigui una colla castellera. Si estàs en una funció directiva o estàs en una junta, no? Una junta d'una associació qualsevol. Al final, ser vicepresident o vocal o el que sigui, qualsevol dels membres d'una junta estan per funcionar i per intentar donar el millor a la colla, no només en l'àmbit social, sinó en l'econòmic, en molts aspectes, molts àmbits diferents. No? Això sí que no li diria a un aficionat.
0: Que es posi no dins.
1: Que sí, que l'ajunta això no. Diria, una... Tu vine a fer castells, que t'agradarà.
0: És una feina que tant tècnica, junta, qualsevol petit equip que hi hagi dins perquè funcioni la colla, és una cosa que no es veu, és un treball que no es veu i que porta realment moltes hores darrere, i a part de les hores d'assaig, és una cosa que porta molt darrere.
1: Clar, perquè és que, bueno, és que no es paga, no? Has de treure el temps teu personal
0: d'on trobis,
1: d'on el tinguis, si és que el tens, i dirà endavant, no? Llavors, bueno, pues, evidentment és un sacrifici, moltes vegades no té recompensa, no? Però bueno, al final sempre ha d'haver algú que estigui dirigint i estigui organitzant una associació amb tanta gent, no?
2: Per mi el que feu, o sigui, és que em sembla de valorar tots els quatre, perquè a més els tres tècnica i un junta, em sembla de valorar el que feu a tots, tant a la junta com a la tècnica, perquè dediqueu moltíssimes hores.
0: Després et volia fer una pregunta, que és la pregunta d'abans, has dit un terme molt que té molt a veure amb els castells, que és l'àmbit social. Tu creus que amb una colla petita o gran, més a les petites, també té una vessant molt, s'ha part de fer la tradició, de fer esport, de fer castells, tu creus que és molt important la part social, la part després o abans dels castells?
1: És la més important de totes, sens dubte. La part social és la més important de totes, més que la part castellística.
0: Bueno, és...
3: Bueno, i la part social ajuda l'abans i el després, però tirant encara més enrere, el dia d'abans, les nits... has notat alguna diferència de quan feies pinya, quan feies tronc, a nivell de pressió o alguna cosa? Perquè abans comentaves que el segon al final nota com una pressió més gran al ser més visible i no treballar com tant en conjunt, sinó que és com es pot veure més la funció que està fent. Vas notar alguna diferència?
1: Diferència social entre fer estar a la pinya o estar...
3: Diferència de les emocions que senties tu a la prèvia, a la diada, o inclús a la...
1: Ah, sí, sí, clar. Tens una miqueta més de nervis, no? Quan saps que has de pujar a un castell, com que el que dèiem abans, no? Com que estàs més exposat, evidentment doncs, és com si tinguessis un plus de responsabilitat, i això fa que potser els nervis, no, estiguin allà una miqueta més vius, no? Que si simplement estàs, bueno, simplement no retiro aquesta paraula, perquè totes les posicions són bàsiques, i sense una posició en concret un castell no es pot fer, que si estàs a la pinya, que estàs, diguéssim, més camuflat, no, per així dir-ho. Llavors, pues, bueno, sí, hi ha una miqueta més de nervis quan saps que puges.
4: Vale, per tancar aquesta fase del programa de preguntes, vull obrir el meló, que es va obrir el primer dia sense voler i que ara ja obriré tots els dies. S'ha parlat molt de cultura, s'ha parlat molt de treballar-se com a segon de fer esport, i la pregunta, i el meló és obligatori al món casteller, què creus, tots sabem que tenen les dues vessants, però què pesa per tu més a una colla de castells?
0: Te la poso tot,
4: el món cultural o el món esportiu? Què és més, un esport o cultura?
0: Te la poso més complicada. Anem 3 a 3. La votació d'aquest de cultura i tradició va 3 a 3.
4: O sigui, aquí, ara mateix, hi ha dues persones que creuen que és esport i dos que creuen que és cultura.
2: O sigui, dos que saben i dos que no.
1: Evidentment que té de les dues, això està claríssim, no? Sí. Llavors és una espada de Damocles, no? Tengo que ir pa un lado o pa otro, blanco o negro, no? Sí. Haig de decidir-me, no? Sí. Cultura.
4: Per què diries que és cultura? O sigui, quin...
1: Perquè, per exemple, els castellers de tronc, val? Hem dit que cal, bueno, és, sobretot en colles grans, està bé físicament i has de, doncs, desenvolupar-te una miqueta com un esport, no? Fent activitat física complementària, tal, tal, tal. Però és que la pinya i els castells que hi ha més enllà, les que estan al tronc, potser en les posicions que més pes suporten, són majoritaris, són moltes més persones, no? I la majoria d'elles no es dediquen a fer esport.
0: Ja està. 4-3.
1: Qui guanya?
0: Tradició. Bueno, cultura. Cultura, tradició.
2: Per ara.
0: Sí. Queden molts convidats a veure com acabem aquesta minissecció que s'ha creat al nostre programa. Ara, si vols, per acabar la mini entrevista que hem tingut amb el David Marfil, de com a la seva posició de segon, si vols et fem una bateria de preguntes que li hem fet a tots els convidats i al final de la temporada farem una... Bueno, farem un rànquing a veure qui... Una mica competició, no? Dins dels castells, ja que també tenim el concurs, doncs el nostre concurs és aquest, la bateria de preguntes. Vinga, si et sembla bé, tinc preparades, sempre dic, tinc preparades 33. No et passis, perquè no podrem fer més.
1: Resposta si vols, ràpida, no?
0: Sí. Comencem amb 3, 2, 1, ja. Quants anys porten fent castells?
1: Dos.
0: Posició actual?
1: Segon i lateral.
0: Colla castellera preferida que no sigui la teva?
1: Vilanova, Bordegassos.
0: Plaça que t'agradaria actuar?
1: Vilafranca.
0: Diada preferida?
1: Sant Vicenç dels Horts.
0: Castell que t'agradaria fer i no has fet?
1: La Torre.
0: Posició que mai faries?
1: Que mai faria? Crossa?
0: Les teves tres colles preferides?
1: Vendrell, Bordegassos i Minyons.
0: Colla vella o colla joves de baix?
1: Les joves.
0: Primer castell que recordes haver carregat?
1: 4 de 6, crec.
0: Castell que més t'ha emocionat?
1: El 4 de 7.
0: Moment castell que mai oblidaràs?
1: El 4 de 7 a Cubelles.
0: Pinyatron o canalla?
1: Et diria que la canalla, perquè sense ella no fem res.
0: Castell preferit per... Pam, ha acabat el temps amb 13 preguntes responses.
1: Poques, no?
0: De fet, la campana està 13, 12... De moment estem dins del temps. Bueno, doncs Marfil, moltes gràcies per estar, per haver pogut trobar un petit temps, aquesta via tan ocupada que tenim tots, per vindre al nostre programa i esperem que siguis escoltant els altres i que això pugui durar molts més programes. Moltes gràcies i ara seguim amb la segona secció d'aquest programa.
1: Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
0: Bueno, pues ja hem escoltat la petita entrevista que hem fet amb el Marfil. Ara, si us sembla bé, tenim uns petits talls de entrevistes que van fer els nostres corresponsals que van anar l'altre dia a la diada de Llunàtics a les Places de les Neus, que va ser el dijous 21, si no vaig errat.
2: Sí.
0: I bueno, si us sembla bé, que us expliquin una mica ells el que escoltarem i passarem a posar tots els àudios dels caps de colla de les colles universitàries.
4: Doncs va ser una diada força interessant. Bastant fluida, es va fer una miqueta llarga el tram final per diverses proves d'un 4 a 7 que finalment, per desgràcia, no va sortir, però que sincerament, no sé què opina el Nil, que també és el que estava amb mi veient les proves i la diada, crec que estava molt més a prop de la sensació que dona tantes proves. O sigui, jo crec que va ser no sé si falta d'impuls, falta de confiança o falta de tenir clar el que s'anava a fer per acabar coronant aquest 4-7 que és el que buscava Unatics.
3: Sí, sobretot en les primeres proves, la sensació que tenia tant jo com la gent que està al meu voltant, tu estaves una mica més lluny, però pensàvem que altres passarien, i quan vam veure que va baixar, inclús no me'n recordo ara si era a Cotxadora o a Enxaneta.
4: Enxaneta, diria.
3: Que es va quedar com preguntant què estava passant, per què s'estava baixant.
4: Sí, jo també va haver un moment que vaig estar amb Mario Marco, cap de colla de bordalassos, que el teníem per allà al costat, i fins i tot la gent que estava amb ell de bordalassos ho tenien bastant clar. Veien alguna falla, alguna errada de col·locació d'alguna posició, però és que et diria que la segona vegada que ho intenten, quan ja ha acabat la diada, rotllo al final, jo et diria que estava clavadíssim. El nostre company Unai Estivi, que després escoltarem unes declaracions seves, ell mateix també ho tenia molt clar. O sigui, cada vegada que va sortir de les proves ho tenia claríssim de que estava molt bé.
2: És perfecte. Que van arribar a col·locar acotxador i dosos i Enxaneta a l'esquena dels dosos. O sigui, és que van estar molt a prop en diverses ocasions.
0: Bé, doncs, si us sembla bé, posem la primera entrevista, que és amb el Jan Safon Castells, cap de colla de Unatics de la UPC.
5: Moltes gràcies, Safon. Ara els companys del programa de ràdio de Covella et faran una pregunta.
6: Vale. I per finalitzar aquesta entrevista, que ha sigut una miqueta més seriosa, ara la part més de conya, he anat preguntant a tots els caps de colla i la pregunta és obligatòria. Qui fa les millors post-festes de
7: Unatics?
6: Unatics?
7: 100%. I què t'han dit els altres?
6: La gran majoria ha dit Unatics i Marracos.
7: Marracos, qui t'ho ha dit?
6: Marracos han dit ells mateixos, vale. I la resta de colla s'ha dit.
7: Sí, és que jo t'ho dic, jo no he anat mai a Marracos, llavors no puc dir-t'ho. Però sí, diuen que està bastant bé. Però bueno, avui els demostrarem que també sabem fer postdiades tan bones com els CES i ei, a gaudir-la, perquè al final, escolta, els anys són els que són, però la feina està feta i ens mereixem també fer una mica de festa i atacar-la la setmana que ve.
6: Moltes gràcies i a gaudir-la.
7: A tu, merci.
0: Vale, doncs, com heu vist aquesta petita entrevista, després sí que hi haurà una entrevista més seriosa del que els va passar la diada. Nosaltres el que ens agrada és preguntar com us va explicar els castells universitaris, no només són castells, sinó també són el post que hi ha després, que són les animacions. I bueno, hem volgut fer aquesta pregunta, el nostre company Nogui li ha volgut fer aquesta pregunta.
4: I bueno, també... O sigui, sí que la resta de colles sí que tenim una mica més d'anàlisi de la seva diada, però clar, en aquesta el nostre company Unai va fer pel seu propi programa, que està a Canal Blau, de Blau amb Blau Castells, o Castells amb Blau.
0: Sí.
4: I clar, tampoc li xafaré ara l'entrevista que va fer ell en primícia. Sí que la resta sí que parla una miqueta i en general jo crec que totes les colles van sortir molt contentes d'aquesta diada.
0: I us he de dir, com ha dit el Safon, el Jan Safon, que les millors animacions sí que són les de Unatics, que jo he estat a un parell i sí que són les de Unatics. Bueno, si us sembla bé, ara passarem a la següent entrevista, que li fem una entrevista al cap de colla de Xurigués i ara us la posem i podreu escoltar una mica la seva versió de la diada.
8: El Marc, cap de colla de Xurigués, com has vist la diada?
9: Bé, hòstia, els Llunàtics venien amb una aposta molt ambiciosa. Sembla que quan jugues amb aquests castells de vegades passen aquestes coses que per detalls no acaben de sortir. Llavors, dintre el que cap ha sigut prou àgil, a part d'aquests incidents, que tot i tenir tres intents desmuntats, crec que ha sigut prou àgil, no ha sigut gaire feixuga. I bé, animo els Llunàtics a que ho segueixin intentant, perquè són castells complicats però molt xulos.
8: A nivell de futur, quins creus que podrien ser els vostres objectius?
9: Ui, a nivell de futur és complicat, perquè les temporades universitàries és molt any a any i aquest any ja ens queda una diada on la gent està d'exàmens, llavors ja hem fet la feina, com així dir. I a nivell de l'any que ve és molt complicat, perquè mai saps qui es queda, qui marxa, si vindrà molta gent nova, si no... Però a nivell de Xurigués, aquest any venim del millor any de la nostra història. La setmana passada vam fer el primer 3 de 8 de la colla i ens hem convertit en colla de 8, que mai ho havíem fet. Hem fet 6 5 de 7 aquesta temporada, hem fet una temporada extraordinària i sembla ser que la temporada següent hauria de baixar una mica aquesta corba. Jo espero que no baixi molt, perquè tenim castellers molt capacitats, hem fet molta feina tant a Pinyes com a Tronc com a Folres. Llavors, jo em fa molta il·lusió la temporada que ve. Jo no seguiré com a cap de colla, perquè les temporades van molt marcades any per any, però tinc moltes ganes de que la gent s'ho passi bé, perquè aquest any m'he apretat molt, per tant l'any que ve que sí, més escoltar la colla, un any més social, un any més divertit. No et diria això, perquè jo aquest any m'ho he passat com un nen petit, però no sé, amb una altra filosofia jo el plantejaria.
8: Esperem que sigui així. I a nivell safareig, què creus que... De safareig, una mica més de Coti. Què creus que té les millors animacions?
9: Hòstia, doncs mira, un dels factors que ens va decantar per anar a unes diades o una altra, i de fet per venir aquí, va ser que Llunàtics fa una de les millors animacions del món casteller universitari, i hòstia, Marracos també fa molt bones animacions. Llavors jo a Llunàtics li tinc molta estima, perquè va ser una de les primeres animacions que hi vaig anar com a casteller, el meu any de novato, i crec que va ser de les millors també, tipus, la millor, m'atreviria a dir. I Marracos sempre té molt de nom i jo crec que mai defrauden, perquè són uns putos bojos.
0: Perfecte, ara que heu escoltat l'entrevista amb el Marc, cap de colla de Xurigués de la Universitat de Girona, una mica el Jordi farà repàs dels castells que van poder fer aquí a la plaça de les Neus de Vilanova i la Geltrú.
2: Doncs Xurigués va fer la millor actuació que es va veure aquella tarda a Vilanova. Van obrir de 4 a 7 descarregat, l'únic castell de 7 que es va veure. Després també van fer 4 a 6 amb l'agulla i 2 de 6. I van acabar amb un pilar 4.
0: Doncs perfecte, després d'aquest repàs de Xurigués, passem amb la següent entrevista de Penjats.
6: Bueno, estem aquí amb els cocaps de colla de Penjats del Campus. Us presenteu vosaltres.
10: Hola, sóc la Ruth Tomen.
11: I el Carles Pons.
6: M'agradaria que em diguéssiu una miqueta com ha anat la diada, com l'heu vist, i sensacions de cara a l'any que ve o a les properes que teniu.
10: Bueno, nosaltres avui veníem a disfrutar, com de moment totes les diades, érem poques mans, molts novatos, això està molt bé perquè hem pogut estrenar. També important perquè hem fet un 4 de 6 en conjunt amb Marracos, que hi havia segons que ens interessava provar-los per de cara a la nostra diada, que és la setmana que ve. I hem sortit amb molt bones sensacions, molt bon ambient, que he penjat sempre que hem sortint ni que fem piles de 3 o el que sigui, amb bon ambient, i és el que ens emportem.
12: I de cara a l'any que ve, doncs, bueno, les universitàries van com van, cada any és un canvi de cicle, cada any surt molta gent i entra molta gent nova, i bueno, expectatives de lo que passarà l'any que ve.
6: Hi ha una miqueta del món universitari de castells, que vam parlar a l'últim programa. Qui creieu que són els que fan les millors dinàmiques després de les diades?
12: Doncs nosaltres creiem, sempre ho hem parlat a la nostra colla, que les millors animacions i festes sempre han sigut a Lleida, els Marracos, però de Llunàtics se'n parla molt bé, d'aquí de Vilanova, i avui ho descobrirem, si, com és l'animació d'aquí.
10: Aviam què tal, però sí, Marracos.
12: Però sobretot Marracos.
6: Sí. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
10: Igualment, gràcies.
0: Perfecte, hem escoltat els cocap de colla de Penjats, de la Ruth i el Marc. No dic els noms perquè ara mateix no em sortiran. Els hem escoltat, com han dit ells. L'altra pregunta que hem fet a totes les colles és qui creus que guanya l'animació, i han dit també que Marracos i Llunàtics. Jo crec que de moment la balança està empatada, a veure si en les següents entrevistes les desempatem aquesta cosa. Si us sembla bé, la segona entrevista fem, ja que estem parlant molt de les animacions, si us sembla bé parlem amb la gent dels Marracos de la Universitat de Lleida.
8: Bé, doncs estem aquí amb l'Ivan i volíem preguntar una mica com has vist la diada.
13: Doncs molt bé, la veritat, molt bon rotllo, colles amigues, i guai que Llunàtics hagi pogut plantejar castells tan top.
8: I a cara a futur, com veus la vostra colla?
13: Doncs bé, ara se'ns ha acabat ja la temporada, la setmana que ve tenim l'última diada, i bueno, sempre l'estiu va bé per descansar, i espero que la gent al setembre doncs, ho agafi amb moltes ganes i puguem mantenir el nivell d'aquest any, que ha estat molt bé.
8: I a nivell de festes, com, Qui creus que té les millors festes?
13: Absolutament Marracos, això és una veritat. Les festes de Lleida i de Marracos són les millors. I res, animar tothom a que vingui a les nostres festes perquè ho comprovin.
8: Moltes gràcies.
13: Vinga, que vagi bé.
8: Que vagi bé.
0: Doncs ja hem escoltat l'Ivan, cap de colla de Marracos. Ara, si us sembla bé, passem amb l'última colla que va assistir a aquesta diada, que estem parlant de Passareis.
2: Passareis.
0: Del Tecnocampus de Mataró i...
2: De Manresa, no?
0: Mataró. Passareis és... Sí? No, això és Penjats. Falta Passareis, que és del campus de Mataró. Res, ara es posem amb l'entrevista amb el seu cap de colla.
6: Bueno, pues som aquí amb la Elia de Passareis, cap de colla, i m'agradaria preguntar-te com has vist la diada.
14: Doncs jo he vist una diada bastant àgil, tot i al final haver-se allargat, però bueno, és el que té al final una diada. És una diada que crec que la majoria de colla ens quedava una mica lluny, però jo crec que a la plaça s'ha vist bastant de germanor, amb l'ajuda de les pinyes i tot el que fos necessari, perquè hi havia colles que ens faltava més gent. I bueno, això, al final jo crec que cada colla ha anat a portar una mica el que podia amb la gent que han pogut arrossegar, i llàstima Llunàtics, però felicitar-los igualment per la diada que han fet, i això.
6: Com veieu de cara a futur la colla?
14: Sí. Bueno, nosaltres encara hem de fer la nostra diada la setmana que ve, i bueno, tenim moltes ganes d'intentar tornar a repetir Castells de Set, recuperar la torre, recuperar el 5, i de cara a l'any que ve ens agradaria que entrés molta gent, molts novatos, que es quedessin, sobretot que els d'aquest any continuessin. Jo crec que marxa poca gent aquest any, així que esperem que continuïn tots els altres, i esperem poder repetir tot el que hem fet aquest any, jo crec que és possible, i anar un pas més, per què no?
6: I per endinsar-nos una miqueta al món dels castells d'universitaris, volem saber quina és per tu la colla que millor fa les dinàmiques de després de les diades.
14: Ens diria nosaltres, però potser seria mentir una mica. Jo crec que Marracos està bastant alt, per no dir top 1. I després també m'agradava molt Xoris quan ho feien a l'aire lliure, bastant top també.
6: Moltes gràcies.
14: A vosaltres. Adéu.
0: Doncs després d'aquest resum de totes les colles universitàries que van poder gaudir de la diada de Llunàtics de l'UPC a la plaça de les Neus a Vilanova i la Geltrú, una mica, bueno, parlar d'això de les animacions, que ens vam centrar a explicar l'anècdota de la setmana passada i d'allò, de que molta gent va dir Marracos de Lleida. Altra gent va dir Llunàtics, però molta gent va dir Marracos. Jo crec que perquè després de l'animació que van viure la setmana passada, jo crec que podien canviar d'opinió. Què us sembla ara si parlem de la diada que tenim aquest cap de setmana?
4: Anem, parlem-hi.
2: Doncs anirem fins als Monjos a celebrar la segona diada de Quarts Amunt, que són uns companys de Ràdio L'Arbós, que també, com nosaltres, tenen un programa sobre castells, i celebren la seva segona diada, i serem 5 colles convidades, que ara el Pol ens les dirà.
0: Tenim, per primer comencem amb la colla de casa, no de casa dels Monjos, sinó del programa de ràdio, que és Castellers de l'Arbós. Seguim amb Bous de la Bisbal, Chiquelos i Chiquelas del Delta, colla castellera d'Esquerra de l'Eixample, i nosaltres, Castellers del Foix, que estarem allà a Santa Margarida i els Monjos, per viure la segona diada de Quarts Amunt. Si us sembla, parlem amb un dels presentadors de Quarts Amunt, que és el Gerard, un company nostre, i li hem fet unes petites preguntes d'aquesta diada i de les iniciatives de ràdio que estem vivint nosaltres.
15: Per la primera pregunta, Quarts Amunt aposta per recuperar places on abans hi havia molta tradició castellera. Com va sorgir, explica una mica com va sorgir aquesta idea i què significa per vosaltres portar castells a llocs així com aquest cap de setmana, Santa Margarida i els Monjos.
16: Bueno, doncs per nosaltres, Quarts Amunt ens dona la possibilitat de fer coses que de moment eren inimaginables, doncs que s'han de derivar la ràdio com a nivell d'experiments que fem. Vam fer el primer gran esdeveniment a Sant Jaume dels Domenys, que vam portar castells de Inés del Vendrell, que va ser la primera actuació de la història organitzada per un mitjà de comunicació. Però com que som uns autèntics bojos, vam dir, doncs no hi pot haver una sense dos. Llavors, la resta de raó de fer és, al final, tot i que les colles també vulguin venir al programa i tot això, és donar veu i notorietat a les colles per aquí tots. I el fet de recuperar places castelleres és un afegit més, no? Llavors, el fet de poder portar colles a un nivell baix o mitjà, importants del Penedès, doncs creiem que aquests són els manxos aquest dia 31 i en un superdiados.
15: Perfecte. Bueno, com es pot veure al cartell i que podem veure les xarxes de Quarts Amunt, aquesta diada es comparteixen places, colles molt diferents entre si, com Minyons de l'Arbós, Bous de la Bisbal, Xiqueros i Xiqueres del Delta i Castellers del Foix, bueno, Escardats de l'Eixample i tal. Sí. I preguntar-te què busqueu a l'hora d'escollir aquestes colles perquè participin a la diada. Una mica de visibilitat per les colles, ja que són colles que igual heu compartit plaça altres cops, què busqueu vosaltres per portar aquestes colles?
16: Bueno, per nosaltres, les colles que convidem a actuar han de ser colles que entenguin la filosofia de Quarts Amunt. I totes les colles que han vingut, des de Castellers, que és tradicional, diguéssim, són colles que entenen la filosofia nostra i se la recolzen, que és castell sí, però després fer xarxa, fer comunitat entre les colles i festa i diversió, no? Llavors, les 5 colles que veniu aquest dia 31 són colles que són de sintonia de Quarts Amunt, que esteu, com he dit, en sintonia amb nosaltres, colles amigues, i que creiem que a part de que fotreu bons castells allà, molt bona diada, doncs castell sí, festa també, després dinar popular, recepta i bàsicament fer xarxa de comunitat.
15: Perfecte, bueno, ara canviem una mica més el nivell de l'entrevista i era preguntar-te tema personal, que després de programa, bueno, tants programes que has fet, d'entrevistes a colles castelleres, a fotògrafs, etc. a Quarts Amunt, quina creus que una anècdota així que més t'hagi sorprès o més t'hagi agradat descobrir d'aquest món dels castells?
16: Hòstia, és bona aquesta pregunta, tio. És que hem fet moltíssims programes i... Hòstia, quedar-me amb un és complicat. És molt complicat. I jo... El tema és que, clar, quan tu entres a Quarts Amunt, allò és com un univers paral·lel. Tenim la sort que tenim patrocinadors que ens donen de menjar i de beure. Llavors, clar, quan entrem a plató, normalment ja no sabem ni què diem. Llavors, fem un programa així una mica sobre la marxa. A la gent li agrada i ens escolta. Jo, mira, un dels programes més guapos que hem fet fins ara, la primera entrevista post-Santa Úrsula amb el Jaume Galofré, que van venir 15 hooligans de Llavalls, 15 persones amb un plató de vídeos, imagina't.
15: Sí.
16: I allà va sortir de tot i més. Jo recomano, si voleu escoltar-lo, que aneu a Spotify de Quarts Amunt i recupereu el programa de Jaume Galofré.
15: Perfecte. Bueno, i ara una altra pregunta per la importància dels programes així de comunicació castellera. Creus que programes de ràdio com Quarts Amunt o com el que estem ara, el projecte que estem impulsant nosaltres aquí a Ràdio Cubelles, creus que poden, com poden ajudar el món dels castells i a la gent que no els viu tant des del dia a dia?
16: Bueno, partim de la base que més del 75% de castellers que hi ha avui en dia formen part de colles de 6 i de 7. I més del 80% de castells que són castells de 6 i de 7. I els grans mitjans generalistes, si vols puc dir noms, no hi ha cap mena de problema.
15: No, cap problema.
16: I que castells, per exemple, inclús la xarxa, que ara sembla que comença a despertar, o per exemple, amb els dos només parlen de les mitjans. I sembla que castells només en facin 5 o 6. Hi havia la iniciativa amb un mac, allà, la nova d'Intent Valid, que bueno, van passar històries i al final el programa va desaparèixer, amb l'utilització de certa persona. Programes així realment fan créixer molt castellà, durant 25 colles fa dies i me'n acordaré de castells i sembla que castells només en facin 6 o 7. Si es tracta que hi hagi programes com el vostre, que fem de colles petitones, i apropar la població autòctona de cada poble, de cada barri. Crec que és molt, molt necessari. Estima que no hi hagi més.
15: Perfecte. Ara, així, una pregunta per acabar. Ja que nosaltres el que fem és a cada programa definim una posició i expliquem una posició del castell, sigui com pinya o tronc, et volia fer una pregunta així una mica més perquè tu puguis explicar. Si haguessis de definir el teu programa Quarts Amunt com si fos una posició d'un castell, quina seria i per què creus que seria aquesta?
16: Ja, però molt bones preguntes, tio. damunt seria la pinya sencera del castell. Al final estan tots aquests programes que busquen Tic Fàcil i parlen de les grans colles, perquè queda molt guai fer 30 déus i castells en nou queden superguai, i són grans castells, no els hi trec cap tipus de mèrit, però la gran pinya castellera, diguéssim que som les colles, estic bé cada dia per sortir a plaça i fer el que puguem, però és la gran majoria del món casteller. Llavors jo per amunt ho definiria com la pinya sencera d'un castell, bàsicament perquè agrupem el gran gruix dels castellers.
15: Doncs perfecte, Gerard, moltes gràcies per poder estar aquests 6 minutets amb nosaltres i més endavant ja està. A veure si podem fer algun programa conjunt o qualsevol cosa que vinguis tu als nostres estudis i poder gravar alguna cosa més guai i més llarg.
0: Doncs ara que hem escoltat la petita entrevista que li hem pogut fer al Gerard, des d'aquí donar-li les gràcies per poder respondre les nostres preguntes i volem demanar primer de tot disculpes als oients, ja que l'entrevista s'ha pogut gravar malament, ja que l'hem gravat des d'una trucada del mòbil, i també des d'aquí més endavant poder portar el Gerard i que ens respongui les preguntes aquí en el nostre estudi, que jo crec que li fa il·lusió i nosaltres encara molta més. Si us sembla bé, companys, fem un petit sondeig de la diada d'aquest cap de setmana que viurem el dia 31 a Santa Margarida dels Monjos, així una mica un flash ràpid de què farem nosaltres i de la diada que serà. Si et sembla bé, comencem per tu, Jordi.
2: Jo crec que arriba una data al calendari que teníem bastant marcada. Sí, crec que els monjos era especial per diversos motius i crec que arriba i arribem en un molt, molt, molt bon moment. O sigui, hem descarregat 3 vegades el 3 de 7 i a 3 dies consecutives. Sí. Hem fet la torre 3 vegades també. Sí. Jo crec que ara el pas següent tots tenim clar quin hauria de ser. Sí. I jo crec que si som gent, si som colla, jo crec que hi podem anar. Crec que pot ser la setmana indicada per arribar.
0: No, per totes, no?
3: Jo a nivell de tècnica no puc afegir res més perquè ja sabem que el Jordi en sap prou més que jo, però diria que per la gent que dubti si entrar de Cubelles sobretot o del voltant a la nostra colla, diria que és un molt bon dia per anar-nos a veure, inclús a provar, encara que sigui de pinya. Sí. Perquè crec que podran veure molt bones coses i veure l'ambient que hi ha en una diada.
0: Perfecte, bueno, des d'aquí jo el que vull comunicar és que, com una de les coses molt importants que jo crec que hem de remarcar, una cosa important que la cita era important al calendari és perquè el nostre cap de colla és d'aquesta població de Santa Margarida dels Monjos, i jo crec que la colla, ell mateix té moltes ganes, però tota la colla té moltes ganes de poder anar allà i a fer-li un petit, diguem, un petit homenatge al nostre cap de colla, que des del principi de la colla ha estat cap de colla dels castells de Foix de Cubelles, i volem fer una bona diada per això. Des d'aquí també dir que tothom, tota la gent que vulgui venir a provar, ara mateix quan esteu acabant d'escoltar aquest programa de ràdio, agafeu la camisa i els texans, la faixa, i veniu cap a la sala sociocultural.
2: I si no teniu camisa i texans, veniu igualment, perquè jo crec que aquesta és la setmana indicada perquè us traieu aquesta por i aquests dubtes i vingueu a ajudar-nos, que és una setmana en la que necessitem molta ajuda.
0: Doncs això, ara mateix estarem assajant a la sala sociocultural, fins ens quedaria una horeta i mitja, i també, si no podeu avui dimarts, també podeu vindre el divendres a partir de les 8 i mitja si voleu venir a l'assaig general, i si no podeu venir amb la vostra canalla a partir de les 7 i mitja a l'assaig cultural. I ja si ens escriviu a la mateixa Instagram de Castells del Foix, ens escriviu un missatget i us expliquem una mica el que heu de portar. Si teniu aquesta petita por, us expliquem una mica el que heu de portar i si voleu venir també només a la diada, també us convidem a que vingueu, a que feu pinya, perquè volem portar grans castells i volem portar una bona diada.
2: I si voleu anar però no teniu com anar, també escriviu-nos que buscarem la manera perquè,
0: no us preocupeu,
2: perquè tothom pugui anar diumenge als monjos i tots estiguem allà fent una bona diada.
0: Doncs moltes gràcies per aquest tercer programa de Pilars al Vent, Gràcies a Ràdio Cubelles per donar-nos aquest espai i gràcies a la gent que ens està escoltant per seguir, animem a que segueixin escoltant, ens segueixin escoltant i que vinguin a l'assaig. Righteous. This one for the people here. Pilar Solvay!

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Ràdio Cubelles.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui serà de ple estiu, com ja ve sent aquests darrers dies, plenament assolellat, tot i que amb pinzellades de núvols prims i alts ara al matí, que només entrenyen una mica el cel, i cel clar la resta del dia, amb una temperatura que serà més alta i estarà entre els 17 i 18 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima avui podrà arribar i superar els 27, amb una humitat moderada. Vents en conjunt febles, de garbí, amb algun com una mica més reforçat al centre del dia i fent que la mar estigui plana o arrissada al matí i amb una mica de marejol a la tarda. Per demà esperem un altre dia de rigorós estiu. Fins i tot demà les temperatures pugen més i entre demà i divendres són els dies que esperem que toquin sostre. Domini del sol, en cel clar la major part del dia i amb algun núvol baix a la tarda puntual, amb una temperatura que aquesta nit estarà entre els 18 i els 19 graus de mínima, mentre que la màxima estarà entre per sobre els 28 o costant-se els 29, amb una humitat moderada, vent feble, amb una mica de mestral a l'inici i final del dia, i de garbí al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejol a la tarda.
0: Ràdio Cubelles, notícies. La Conselleria de Salut de la Generalitat està estudiant el creixement de la població per fer efectiva la separació de l'àrea bàsica de Cubelles i Cunit. Aquesta és la resposta que ha donat ara per ara la Conselleria a Ràdio Cubelles després de la petició pública que han fet l'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Cassanyes. Concretament, la resposta és aquesta, i és que estan estudiant el creixement de la població per fer efectiva la separació de centres. Des de la Conselleria també han concretat que actualment l'equip d'atenció primària Cubelles Cunit està format per 70 professionals i que la dotació de professionals en cas de separar-se es farà tenint en compte la projecció també de creixement poblacional entre el 2021 i el 2041. L'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Cassanyes han reclamat previsió a la Generalitat i que, per tant, engegui ara ja els tràmits per separar aquesta àrea bàsica de salut, pel que consideren que és l'increment i l'envelliment de la població que estan veient els dos municipis.
3: La nostra intenció, i em penso que és el que cal, és que se segreguin. Cubelles tingui el seu i Cunit tingui el seu propi. Donat que la direcció, el responsable és el mateix, i llavors això és una cosa que és molt incompetent entre els mateixos treballadors, ja que tenen que anar d'una banda a l'altra.
4: Farem una carta conjunta, l'alcaldessa i jo, a la consellera de Sanitat, és que, sisplau, que ens anticipem als problemes. Ara que sembla que hi haurà pressupostos, és el moment d'anticipar-se als problemes. No podem estar esperant a que arribem als 20.000 habitants dels dos municipis per separar l'àrea, perquè això trigarà encara 5-6 anys. I aquí al Garraf, al Baix Penedès, a Cunit, a Cubelles, està creixent molt en població i necessitem que el govern s'anticipi. I en aquest sentit demanem aquesta sensibilitat, aquesta programació, aquesta planificació.
0: Igual que passa amb l'àrea bàsica de salut de Cubelles Cunit, hi ha altres àrees properes que són compartides entre dos municipis, com per exemple les Ribes Olivella o Roquetes Canyelles, això sí, que sumen menys població. L'última modificació d'àrees bàsiques de salut a Catalunya es va decretar l'any 2023, quan es va crear l'àrea bàsica de salut de Santpedor, que també inclou el municipi de Castellnou del Bages, i es van ampliar altres àrees, com la de Navarcles, Sant Fruitós de Bages, que va passar a incloure també Mura i Talamanca. Segons la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya del 1991, les àrees bàsiques de salut

0: del poliesportiu ha registrat un valor màxim de 207 micrograms per metre cúbic d'ozó i, per tant, s'ha superat el llindar d'informació dues vegades, a les 4 de la tarda i a les 5 de la tarda. Això no és el primer cop que passa aquest 2026, ja que també havia passat prèviament durant el mes d'abril. En aquests casos, la Generalitat recomana a la població vulnerable que redueixi l'exercici físic intens, especialment a l'exterior, durant el període de superació del llindar d'informació d'ozó en la zona afectada. El llindar d'informació és la concentració d'ozó a partir de la qual una exposició de durada breu pot comportar un risc per la salut dels grups de població especialment vulnerables. Segons la Generalitat, són les persones amb malalties cardíaques o de l'aparell respiratori, els nadons, els nens en edat preescolar i les dones embarassades. Està fixat aquell llindar en una mitjana horària superior a 180 micrograms per metre cúbic i quan se supera aquesta xifra, el Departament de Transició Ecològica de la Generalitat publica un avís per informar la població, que és el que ha passat aquest dimarts a la tarda. Durant el 2026, aquest llindar ja s'havia superat prèviament els dies 9 i 10 d'abril a Cubelles, amb registres en aquella ocasió de 184 i 214 micrograms per metre cúbic d'ozó. D'altra banda, la Generalitat també anota el que són les superacions del valor objectiu a llarg termini per la protecció de la salut humana, que marca en aquest cas un llindar de més de 120 micrograms per metre cúbic d'ozó durant 8 hores. A Cubelles aquest altre valor s'ha registrat ja 9 cops en el que portem d'any, concretament els dies 21 i 24 de març, el 9, 10, 16, 17 i 18 d'abril i el 24 i el 26 de maig. Segons informa la Generalitat, les reaccions que condueixen a la formació i la destrucció de l'ozó són moltes i complexes, de manera que la concentració d'ozó en un lloc determinat depèn de diversos factors, com ara la radiació solar, la temperatura i, sobretot, la concentració de precursors. L'única manera efectiva de disminuir els nivells d'ozó superficial és evitant o reduint l'emissió dels seus precursors, els quals provenen majoritàriament del trànsit i de les indústries. Els professionals de l'educació han tornat a fer vaga aquest dimecres. Els sindicats i la Generalitat, mentrestant, continuen negociant. La convocatòria de vaga d'aquest dimecres és per tot Catalunya i ha afectat les escoles i instituts de Cubelles, que, a més, recordem que tenen una altra convocatòria territorial pel Penedès i el Baix Llobregat, que serà aquest divendres. Els motius principals d'aquestes protestes els ha resumit recentment a Ràdio Cubelles Sònia Ruiz, directora de l'Institut Cubelles, que recordar també que van signar un manifest conjunt totes les direccions dels centres públics del Garraf.
1: No és només un conflicte salarial en quant a la retribució dels docents, sinó que va molt més enllà. Ve a ser una qüestió d'atenció educativa, de les ràtios, de la quantitat d'alumnes que tenim per l'aula i la necessitat de reduir-la per millorar l'atenció educativa. I un aspecte que, especialment aquí al Garraf, doncs ve a tenir un relleu diferent de la resta de territoris del país, que ve a ser l'escola inclusiva. I això ja fa molts anys que anem demanant més recursos.
0: Els sindicats i la Conselleria d'Educació s'han reunit aquest dimecres novament per negociar. Aquest dimarts s'ha fet pública una proposta que inclou un complement salarial nou, que ha estat la primera proposta ben rebuda per representants dels treballadors. Segons ha informat l'Agència Catalana de Notícies, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha celebrat que la proposta que aquest dimarts els ha fet Educació està en el marc de la que ja van fer els sindicats la setmana passada.
2: Per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. Avui, per fi, hem pogut parlar en el marc de la proposta que nosaltres els hi vam fer arribar a fa uns dies, en tots els aspectes salarials situats en aquesta proposta. Avui el Departament, per fi, ens ha portat una contraproposta d'aquesta proposta nostra. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar les negociacions.
0: Per la seva banda, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, diu que hi ha hagut elements d'acostament importants i ha explicat quina és la nova proposta del departament per situar un complement nou.
3: La nova proposta que ha fet el departament passa per situar un complement nou, en aquest cas un complement que pugui permetre l'any 2026 de poder dur a terme certa

0: increment retributiu per part dels docents. Explorarem en aquest cas, tenint en compte doncs, que l'any 2029, fruit d'aquesta acceleració en el cobrament del complement específic, de veure en aquest sentit si es pot incrementar també aquest nou complement que hem situat sobre la taula.
1: Els sindicats que donen suport a la vaga, que recordem que són l'USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, sostenen, però, que la proposta encara és insuficient per arribar a un acord i mantenen les peticions perquè Educació vagi més enllà. En aquest sentit, esperen que la conselleria tingui les seves reclamacions en les pròximes reunions. Les obres de desmantellament de la dàrsena de la Tèrmica davant del passeig de la Marina de Cubelles han suposat la instal·lació d'una tanca metàl·lica de grans dimensions que inicialment va generar queixes entre els comerciants i veïns pel seu fort impacte visual. Per mitigar aquesta situació, l'artista urbà Beroc, conegut al municipi per altres intervencions, com el mural de la Festa Major darrere l'Ajuntament o el del Poliesportiu, s'està encarregant aquests dies de la decoració de tota aquesta estructura provisional. La intervenció artística destaca per les seves grans dimensions, ja que té una llargada total estimada d'uns 360 metres, dividida en diferents trams de 36 metres de llarg i 2 d'alçada. El projecte busca transformar aquesta imatge grisa de la tanca en un paisatge atractiu que acompanyi els vianants i els clients dels establiments de restauració de la zona.
2: El que volien era platja, ¿vale? Però amb alguns que em comentàvem, home, a mi m'agradaria una tortuga marina i tal, dic, home, una tortuga marina ja no és en platja, és en fons marí, per exemple. I diu, sí, en fons marí, com el blau és molt semblant i tal, doncs n'hi ha trams que fem fons marí en comptes de platja, però es tracta de donar colors blaus que donin amplitud i en contrast de colors més llampants, que faci més lluir la valla aquesta.
1: La temàtica escollida, de mutu acord amb els comerciants, està lligada a l'entorn de la platja de Cubelles i al mar. Beroc ha optat per uns tons blaus utilitzats de fons per donar una sensació d'amplitud i lluminositat, combinats amb un fons marí i representacions de coralls, de peixos, dofins, tortugues marines, entre altres, a petició dels veïns. En definitiva, aquests murals aboquen paisatges de platja i al mar, que ara queda amagat darrere de la tanca metàl·lica. Beroc, que està comptant amb l'ajuda puntualment del seu company Dani i també fins i tot en alguna ocasió del seu fill, ha explicat que el mètode de treball s'ha hagut d'adaptar. Tot i que utilitzen dissenys que han fet prèviament per ordinador, la pintura amb esprai s'aplica directament sobre la tanca i s'asseca en qüestió de minuts. Actualment l'artista ja treballa en el quart dels 6 trams de tanca previstos. La resposta dels veïns i dels visitants del Passeig de la Marina durant aquests últims caps de setmana està sent molt positiva, segons l'autor dels murals, ja que estan agraint aquesta transformació d'una tanca que treu totes les vistes de la façana marítima durant el temps que durin els treballs, que seran aproximadament 2 anys.
3: Avui parlem amb una família de Cubelles, concretament amb la mare del Gerard, un nen que lluita contra el dèficit de piruvat quinasa. La Vanessa Romero és la seva mare i ens apropa avui a l'informatiu la realitat de conviure amb una malaltia rara, genètica, el dèficit de piruvat quinasa. Una condició que provoca que els glòbuls vermells del seu fill, el Gerard, es trenquin prematurament, fent-lo dependent de transfusions de sang periòdiques per sobreviure. Avui la Vanessa ens parla d'aquesta malaltia i fa també una crida a la donació de sang i a les malalties rares. De fet, el Gerard aquest any fa segon de primària al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova i la Geltrú, des d'on ell també participarà de la campanya de donació de sang que s'ha organitzat per dimarts 2 de juny. Vanessa Romero, la seva mare, ens explica com va rebre el diagnòstic i com és la convivència amb aquesta malaltia.
4: Sí, doncs mira, nosaltres som pares, el Francesc i jo, d'un nen que quan va néixer no ho sabíem, li van detectar als mesos una malaltia rara, poc comú, que consisteix, es diu, com bé has dit, dèficit de piruvat quinasa, i aquesta malaltia consisteix en que al Gerard se li trenquen els glòbuls vermells abans de temps, i això li crea una anèmia hemolítica, que se li diu. Degut a això, hi ha diferents graus de la malaltia. El Gerard està és, en el seu estat és greu, i degut a això, pues, el nen necessita periòdicament transfusions de sang. Des de que va néixer, les requeria cada 3 o 4 setmanes, després li han fet una petita intervenció quirúrgica i amb això m'ha aconseguit que se li allargui a 6 o 6 setmanes la transfusió de sang. Però el Gerard és depenent de la transfusió de sang.
3: La mare del Gerard, la Vanessa, també insisteix que és vital que la ciutadania entengui que un gest altruista com és donar sang amb només 15 minuts pot salvar moltes vides. També ha destacat el paper de les escoles, en el seu cas el Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, que impulsa iniciatives des de ben petits per ensenyar valors d'altruisme. Parla també d'aquesta iniciativa pedagògica on el mateix alumnat de segon de primària se sent involucrat en la campanya, com el seu fill, el Gerard. De fet, ha estat el mateix alumnat qui ha creat el lema d'aquesta nova campanya que cada any celebren al centre. Tu també tens un superpoder, perquè donar sang és donar vida per conscienciar la comunitat. Escoltem a Vanessa Romero.
4: A veure, jo el missatge que els donaria, sí que és veritat que quan això no ens ha tocat a prop, nosaltres com a persones som conscients de la importància que té la donació de sang. Però quan et toca un cas tan de prop, encara ho és més. Aleshores, te n'adones realment de la importància de donar sang i que donar sang, en aquest cas, salva vides. Tant la del meu fill, que com ja us he explicat, viu gràcies a això, sense això no podia viure, perquè a dia d'avui no hi ha cap tractament que el pugui curar, sinó per la gent que ho necessita. Hi ha moltíssima gent que ho necessita.
3: Recordem que dimarts 2 de juny, de 3 a 2 quarts de 8 del vespre, al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, on cursa segon de primària el Gerard, oferirà aquesta donació de sang, on doncs, aquesta família de Cubelles espera doncs, rebre el màxim volum de donacions per salvar vides com la del Gerard, que pateix aquesta malaltia rara genètica, el dèficit de piruvat quinasa.
5: Aquest cap de setmana va finalitzar la lliga per al sènior femení del Club Patí Cubelles, que tanca aquesta lliga regular amb una excepcional tercera posició a la primera catalana, consolidant-se en una posició de promoció d'ascens amb 50 punts, a només 3 del líder i campió l'Olesa. Aquesta fita obre les portes a disputar el play-off d'ascens a la Nacional Catalana, la màxima categoria catalana de l'hoquei femení, un escenari del tot inesperat en l'inici del curs. L'evolució de l'equip ha superat qualsevol expectativa inicial, dissenyat originalment per competir fins i tot a segona catalana. Una reestructuració federativa d'última hora va col·locar les cubellenques a primera, amb un bloc pràcticament nou i un canvi de sistema de joc liderat per la nova coordinació. L'objectiu prioritari era simplement la permanència. No obstant això, el rendiment col·lectiu ha capgirat els plans de l'entitat. La pròpia capitana de l'equip, Judit Esteve, ho explicava així al Juguem Net de Ràdio Cubelles.
6: L'equip estava pensat per competir a segona catalana i sí que intentar aconseguir l'ascens, però al trobar-nos en primera catalana, l'objectiu inicial era mantenir la categoria i la temporada vinent doncs, ja es veuria el què. Doncs hem tingut la sort de treballar bastant bé durant tot l'any i anar guanyant. Sí que és cert que els rivals també hi ha hagut bastants de l'any passat i ja ens coneixíem entre nosaltres. Teníem un objectiu de punts fixat i just es va donar a l'acabar la primera volta o així. I llavors allà doncs, ja vam començar, no amb l'objectiu de pujar, però amb l'objectiu de seguir igual i arribar on arribéssim. I arribàvem a competir pel play-off, a l'ascens directe i l'ascens directe. Però en cap moment ens vam posar l'objectiu de pujar ni arribar a cap banda.
5: Aquesta metamorfosi s'ha traduït en unes xifres espectaculars. El Patí Cubelles s'ha convertit en l'equip més golejador de la Lliga, amb una notable millora més defensiva en la segona volta, que ha estat clau per assegurar la tercera plaça en un frec a frec constant amb el Torrelles i l'Olesa, que es va acabar doncs, decidint en les darreres jornades de la temporada. Ara queda el repte del play-off a Sant Celoni. La darrera oportunitat d'ascens es decidirà el cap de setmana del 13 i el 14 de juny, precisament a Sant Celoni i contra el Sant Celoni. Les covellenques s'enfrontaran a les anfitriones en una semifinal a partit únic, on la pressió ambiental serà un factor determinant, tot i que el club reitera que l'objectiu de la temporada ja està més que assolit i que la fase d'ascens s'ha d'entendre com un autèntic premi, però la plantilla no renuncia a res. El camí, però, no serà fàcil, ja que només un dels quatre equips participants en aquesta fase aconseguirà l'anhelat bitllet cap a la Nacional Catalana, és a dir, el guanyador d'aquesta fase final que es disputarà en un sol cap de setmana.
6: Bueno, aquest play-off ens trobem que és un cap de setmana, que es juga a Sant Celoni, de fet, i en principi dissabte són encreuaments entre el segon i el tercer d'un grup i de l'altre, i al contrari. I llavors els guanyadors d'aquests fan un partit diumenge, diria, per... i el guanyador doncs, puja a Nacional. I acaben pujant tres equips, els dos primers de cada grup i el guanyador del play-off. I sobre el Sant Celoni, doncs, jo crec que és més un equip fort en general i més intens. No té cap jugador en especial que destaqui més, però destaca tot l'equip. Bueno, és el que dius, el club ens ha deixat molt clar que per ells està més que assolit l'objectiu i que el que ens queda ara és un premi i que l'hem de gaudir, però clar, una vegada ja que us trobes allà, doncs anem a intentar-ho tot i si es guanya, es guanya. I si no, doncs ja s'intentarà l'any que ve.
5: La capitana covellenca també ha analitzat un possible ascens covellenc. Arribar a la Nacional Catalana, segons ella, suposaria un salt qualitatiu sense precedents per a la secció femenina del club, que mai ha militat en aquesta categoria. Des d'un punt de vista analític, el salt també exigiria una profunda reflexió de planificació esportiva. La Nacional és una lliga altament exigent on competeixen jugadores d'experiència a la Hockey Lliga. Segons la capitana, el club es veuria obligat a reforçar una plantilla que, sobretot, destaca per la seva joventut, aportant d'aquesta manera veterania per poder consolidar el projecte en l'elit de l'hoquei patins catalana. Això, però, passa primer per guanyar aquesta fase d'ascens que es disputarà el 13 i el 14 de juny, on s'espera que el propi club faci una crida per acompanyar a les jugadores del sènior femení a disputar aquesta fase, primer de tot, dissabte, aquesta semifinal davant de les anfitriones, un Sant Celoni que lluitarà també per aconseguir el passe a la final.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
7: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
8: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
9: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
10: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
11: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
5: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
1: Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per...
10: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

Hi ha més males notícies. Va plegar el Pellicer, però sembla que el Barça ja tira. I en l'amor, vell amic, doncs sovint no ens va bé, però hi ha gent, molta gent que ens estima.

se li dona molt de bombo perquè cap tren va bé. Però és que jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Això és que em pixi rellis, que això no, és que no és pas serio. Si som un xiste, ja. Això és que em pixi rellis. Que no és pas serio. Això és que em pixi rellis. Que no és pas serio.